0: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs som aquí a les portes de Troia, escoltant aquesta música, que no sé quina és ben bé la relació que té amb les bruixes de la nit. No sé, Albert o Joana, si ens ho voleu explicar.
1: Bueno, la cançó es diu Night Witches, i llavors és una cançó de Sabaton dedicada exclusivament a les bruixes de la nit.
0: Mm-hmm, molt bé, molt bé. Doncs mireu, aquí ja teniu la referència, a qui li agradi també la música heavy metal una mica, doncs pot escoltar i també conèixer un bon grup, potser, no?
2: I a qui li agradin els podcasts d'història.
0: Exacte.
2: No, Sergi?
0: Ens pot votar.
2: Però es pot votar.
0: Compte, estimat amic, estimada amiga, que des del principi escoltes a les portes de Troia i estàs dient, oi, sí, he de votar els meus amics de les portes de Troia que m'acompanyen quan estic fent, per exemple, una truita de patates.
2: Tenim un oient que ens fa truites de patates cada setmana.
0: Doncs, aleshores, vigileu, perquè és l'últim dia, o el penúltim dia, perquè ho pugueu fer. Per tant, heu d'anar al nostre enllaç, a la descripció del programa que estàs escoltant, i tindràs l'enllaç per poder fer la votació. Per tant, fes-ho ja, no ho retracis més, perquè ja no ho podràs, demà no ho podràs.
2: I no us estigueu de votar altres podcasts catalans, no? De fet, el nostre sí que està inscrit a la categoria de Història i Creences, però hi ha altres podcasts, com per exemple Crims Reals i coses així en català, també produïts així en petit comitè com nosaltres, vull dir que també estaran molt agraïts amb els vostres vots.
0: Molt bé, Bruixes de la nit. Joana, has fet la introducció, situem una miqueta més el tema pels nostres oients, que com tu bé has dit, és un tema gairebé desconegut, dones soviètiques, bombarderes, Segona Guerra Mundial, i segurament val la pena situar una miqueta.
1: Sí, doncs bé, les Bruixes de la nit és, com has dit, un bombarder soviètic exclusivament femení que es forma el 1941 per l'amenaça de l'operació Barbarroja. I, bueno, bàsicament és la mobilització massiva de les dones soviètiques que decideixen anar al front de batalla com a pilots, però també com a enginyeres, navegants, armeres, etc. I, bueno, sí que es pot entendre com una veritable emancipació de les dones soviètiques, però la veritat és que van viure molts prejudicis pel seu gènere, tant per les línies alemanes com per les línies soviètiques, i que no ho van tenir gens fàcil perquè els avions eren horribles, els uniformes eren grans i les pobres van haver de passar unes penúries. Però bé, com l'exemple dels Bruixes de la nit ens permet veure els avenços i sobretot com la Unió Soviètica canviava la seva manera d'entendre la igualtat de gènere, doncs, per els seus beneficis propis.
2: Molt bé, i com un regiment que es diu 588è Regiment de Bombardeig Nocturn acaba tenint un nom tan èpic com les Bruixes de la nit?
1: Bueno, això ho podem deixar per més endavant a un pròxim programa.
0: Ah, doncs, molt bé, ho
2: deixem. Perfecte. Hem tirat la xarxa.
0: Ja tenim l'esquer per un pròxim dia on seguirem parlant d'això, de les Bruixes de la nit, però comencem, com dèiem, farem una miqueta de context històric perquè val la pena. Ens trobem en un moment enmig de la Segona Guerra Mundial, com has dit, en el mig de l'operació Barbarroja, la gran operació dels nazis per intentar conquerir la Unió Soviètica, i per tant estem a l'estiu de 1941. Què més hem de saber, Joana?
1: Pues bàsicament que l'operació Barbarroja va agafar els soviètics desprevinguts perquè a més venien del pacte de no agressió Molotov-Ribbentrop, i llavors no s'esperaven que els nazis els ataquessin, i a més també s'ho van agafar molt de sorpresa perquè Stalin creia fermament que podrien aturar-los molt ràpid, però no va ser així. Llavors, van ser incapaços d'organitzar un ràpid contraatac i les tropes nazis van anar avançant fins a uns 400 quilòmetres en direcció a Moscou les primeres setmanes de l'ofensiva. I a més Hitler no estava sol, també comptava amb suport de les tropes fineses, romaneses, d'Hongria, de Croàcia, d'Eslovàquia, Itàlia, Espanya i tot d'altres territoris ocupats per l'Alemanya nazi.
2: I en quins objectius bèl·lics es van centrar més les tropes nazis a l'hora d'atacar la Unió Soviètica?
1: Sobretot es van centrar en l'aviació, que va ser el centre dels seus atacs, i de fet el que volien era, bueno, que si posem en números, a Luftwaffe, que és l'aviació alemanya, va derruir un total de 66 camps d'aviació soviètica, uns 900 avions aterrats i uns 300 enlairats. Llavors això va afectar enormement a la quantitat d'avions soviètics disponibles, i això es deu que estaven en zones de frontera, llavors era molt més fàcil arribar i destruir-los, i molts models nous d'avions van quedar inutilitzables i no els van poder utilitzar l'exèrcit soviètic.
0: Mm-hmm. Abans has dit tropes de molts països, d'Espanya també, recordem, estem parlant, per qui no ho sàpiga, de la Divisió Azul. Tenim un programa dedicat a la Divisió Azul i a les batalles que hi van haver a Leningrad, al setge de Leningrad, ja fa unes quantes temporades, però ja que estem fent esment en aquest context de la Segona Guerra Mundial, val la pena que si sou, si esteu interessats en aquest tema, doncs que sapigueu que tenim un programa dedicat al tema d'aquestes tropes espanyoles, aquest contingent espanyol que va ser una tropa voluntària reclutada pel franquisme per anar a lluitar allà colze a colze amb els alemanys contra els soviètics. Molt bé, ens has descrit que la situació no podia ser pitjor pels soviètics, però és que encara, al setembre del 41, la cosa no millora, no?
1: No millora, perquè s'inicia l'operació Tifó, que és l'avenç final en territori soviètic, que es dirigeixen les tropes nazis cap a Moscou, cap a la capital, i clar, l'acreuament del riu Volga i l'arribada de les tropes nazis a Kalinin, que és una ciutat a 150 quilòmetres de Moscou, va ser totalment el pànic absolut entre la població, i de fet va ser durant aquesta època que Stalin va firmar un decret d'evacuació de la ciutat, perquè l'arribada dels nazis era imminent, i de fet el dia 16 d'octubre es va anunciar per ràdio Moscou que la gent havia de marxar de la ciutat. Tot i així no van arribar les tropes i en cap moment es va restablir l'ordre a la capital soviètica, tot i que aquesta alerta continuava vigent. I llavors tot aquest avenç rapidíssim va fer que els pilots, els mecànics, els treballadors industrials i també les dones es presentessin com a reclutes per defensar el que és la mare pàtria, que estava sent atacada per els enemics, i és en aquest context d'inestabilitat i d'emergència d'un contraatac ràpid que van sorgir les bruixes de la nit.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, doncs seguim a les portes de Troia. Ens hem introduït amb aquest amb el que viurem avui, aquesta explicació sobre la història de les bruixes de la nit, però anem pam a pam. Som en un moment en què no és gaire normal que les dones es vulguin o puguin allistar-se. Què porta Joana a milers de dones de cop a voler participar com a aviadores a la guerra?
1: Val, ens hem de remuntar això al 1917, on hi ha un canvi a la situació, es crea la URSS, etc., i es produeix una alliberació de la dona obrera soviètica arran de la Revolució d'Octubre de 1917.
2: Que, de fet, fa relativament poc va venir en Joan Tafalla, no?, a parlar-nos de Lenin, no?, que si volem entrar una miqueta més en aquest context, doncs animem, no?, a recuperar el doble programa que li vam dedicar. Com anirà una miqueta la cosa, Joana?
1: Vale, a partir d'aquest moment s'inicien tot un seguit de mesures per l'assumpció del que és la igualtat de gènere, com la creació del Zenodel, que és el Departament de Dones del Comitè Central del Partit Comunista

0: al món industrial amb 6,6 milions de dones.
1: Clar, estàs explicant un moment històric on hi ha el gran desplegament de recursos de tota la Unió Soviètica amb Stalin ja al poder, aquests plans quinquennals que faran que de cop i volta Rússia passi de ser una potència imperialista, sí, però econòmicament endarrerida, contrasta amb altres països del món, però justament gràcies a aquests plans quinquennals i a aquesta nova política econòmica que començarà amb Stalin, el país doncs creixerà moltíssim i serà doncs en alguns paràmetres segona potència del món. I tot això porta com a contraprestació aquesta entrada massiva de les dones al món laboral, com estaves explicant, Joana, però tot el que ens estàs dient ara mateix és com molt maco, no? És preciós. Podem contrastar-ho això amb alguna cosa més?
0: Sí, o sigui, totes aquestes mesures no representen fidelment una imatge de la Unió Soviètica, ja que va haver-hi un cert retrocés en l'assumpció dels drets de les dones a la dècada dels anys 30, com bé pot ser la dissolució d'aquest Departament de Dones del Comitè Central del Partit Comunista Rus. I a més, les autoritats soviètiques deien que la igualtat de gènere ja havia estat assumida i que, per tant, ja no feia falta aquest departament perquè tothom era igual, però amb la desaparició dels Anudel, doncs les dones soviètiques es van quedar sense un òrgan de representació que vetllés pels seus interessos, i a més, la seva incorporació massiva en el mercat laboral doncs les feia tenir una doble càrrega, la domèstica i la laboral, doncs havien d'assumir les tasques remunerades de la feina, però també les que tenien a casa que no eren remunerades.
2: I les condicions de les dones, després d'aquest retrocés dels anys 30, tornaran a millorar?
0: Doncs no massa, perquè el 1936 es prohibeix l'avortament i tot això va molt lligat a les polítiques de Stalin en defensa de la família, la feminitat, la maternitat i una família socialista unida i forta.
1: Molt bé, doncs ens estàs donant el context previ a l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Però un cop esclata, canviarà molt el rol de les dones, de la dona soviètica en aquest cas?
0: Bé, doncs com que la majoria d'homes se'n van a lluitar al front de batalla i molts dels llocs de feina són ocupats per aquestes dones, que acaben ocupant espais tradicionals dels homes en la indústria, arriben a ser el 53% de la mà d'obra soviètica l'any 1943. Tot i així, el que volien aquestes dones, que eren hereves de la Revolució d'Octubre i que havien vist com que se'ls permetia avortar i com es podien emancipar, el que volien era convertir-se en franctiradores o pilots i anar a lluitar al camp de batalla. I, de fet, va ser que la seva insistència... van ser molt insistents per anar a lluitar contra els nazis, etc. I però sovint es trobaven amb el no de les autoritats soviètiques, que deien que volar no era cosa de dones. De fet, la pilot Nadia Popova explica que vaig ser rotundament rebutjada, no agafaven dones pilot. I de fet, se'ls deia que era sovint se'ls deia que era de vital importància que es quedessin a la rereguarda per ensenyar a nous pilots a pilotar i també per quedar-se fent tasques de la indústria.
2: Però entenem, de fet, per això estem fent un programa, no?, sobre les aviadores d'aquest regiment, entenem que aquest no administratiu no sempre funcionava.
0: No, van ser molt insistents, van enviar moltes cartes i van ser molt pesades, van acabar aconseguint, i a l'octubre de 1941 es va autoritzar la formació dels regiments femenins d'aviació, on hi queden incloses les bruixes de la nit, i va ser a partir d'aquest moment que van poder participar com a pilots a l'Exèrcit Roig.
1: Uh-huh. Abans d'avançar, Joana, en la creació d'aquest regiment, ens ha cridat l'atenció una cosa que poder també als nostres estimats oients, i és que ens has dit que doncs un paper que tenien les dones era formar aviadors, però clar, per a ser formador primer has d'estar formada. Com és que les dones arriben a tenir coneixements d'aviació?
0: Això es deu que als anys 30, que podem considerar com l'edat daurada de l'aviació, pues es potencien molt els cursos d'aviació civil i també militar. I és en aquest moment, i com en teoria s'havia assumit la igualtat de gènere a la Unió Soviètica, doncs les dones no haurien de tenir cap problema per entrar i formar-se com a pilots, perquè en teoria tothom era igual a la societat soviètica. Llavors, a partir d'aquest moment es van començar a formar com a pilots, navegants, i van començar a tenir els coneixements de vol. Tot i així, moltes dones es van trobar que hi havia molts obstacles per accedir a aquests programes, i de fet molts homes es veien com negativament que les dones participessin en els clubs de vol, que de fet ho diu en testimoni Marina Chechneva, que és una condecorada com a heroïna de la Unió Soviètica, que diu que li van dir que l'aviació no era una qüestió de dones i que per tant pues, no havia de participar en ella. Tot i així, tots aquests intents dissuasoris, pues, aquestes dones van seguir picant pedra per convertir-se en pilotes.

0: Els inavegants.
1: Molt bé, si et sembla, ara que hem fet una mica de context sobre la situació de la dona a la Unió Soviètica, comencem ja a parlar sobre la fundació del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn.
0: Doncs bé, si les bruixes de la nit es van crear va ser gràcies a la insistència de la pilot Marina Raskova, que va ser la primera dona en rebre, de fet, el títol d'heroïna de la Unió Soviètica. I era una persona molt popular dintre i estimada dintre la societat soviètica i, per tant, moltes dones la van veure com una referent i un exemple a seguir i una font d'inspiració per voler i anar a lluitar per la pàtria. I, de fet, va ser Marina Raskova qui va rebre centenars de cartes diàries de dones que li demanaven i li exigien que deixessin ser pilots a les dones.
2: Clar, Marina Raskova, heroïna de la Unió Soviètica. Això d'alguna manera et dona accés, que ara diríem premium, no? Tindria el premium per parlar amb el camarada Stalin. I això d'alguna manera ho podria fer servir ella per aconseguir aquest objectiu de significar aquest paper de les dones aviadores? O com va anar això, Joana?
0: Sí, jo crec que sí. De fet, crec que tenien una molt bona relació personal entre ells dos. No sé de quin tipus, però segur que eren molt propers. I això, doncs, arrel d'aquestes cartes, Raskova va començar a gestar la idea de crear aquests grups femenins d'aviació i li va comentar a Stalin i Stalin va dir, pues sí, però està bé.
2: Segurament Stalin li va dir, i jo volé, i ella voló.
1: I jo volé d'ell.
2: Claro.
1: Wow.
2: Bueno,
1: quin clàssic.
2: Eh? És un clàssic, sí. És un clàssic.
0: I llavors, això, a l'octubre del 1941 es va formar el grup d'aviació 122, que estava format només per dones i tenien... Bueno, i era l'objectiu principal era que aquestes poguessin anar a lluitar al front de batalla. Llavors, aquest grup 122 estava format per tres regiments diferents: el 586è Regiment d'Aviació de Combat, el 587è Regiment de Bombardeig Diurn i el 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, que és el que parlem avui.
1: De fet, els noms ja ho diuen, no? Un és l'aviació de combat, l'altre es dedicaven a fer bombardejos durant el dia, que suposo que eren els més risquis, no? Bueno, veurem, no? Segurament en el següent programa que les condicions en un bombardeig nocturn eren també terribles. Però bueno, si més no, queda molt descrit, no?, què feia cada regiment pel seu propi nom. I de fet és en aquest últim regiment, no?, on situem les nostres protagonistes d'avui.
0: Sí, totalment. A més, és l'únic que es mantindrà totalment femení durant els anys de la guerra i comptarà amb un gran número de pilots, navegants, mecàniques, armeres, enginyeres, etc, etc.
2: Molt bé, amb el recorregut històric que ens has fet abans hem vist com Stalin tira enrere amb alguns aspectes de l'emancipació femenina. I per què de cop accedeix a formar regiments femenins?
0: Bé, tenim tres teories, o jo tinc tres teories. La primera és que si es van crear els regiments femenins és perquè hi havia una manca de personal masculí, o sigui que hi hauria moltes baixes masculines i que per tant les autoritats soviètiques veuen la necessitat i la urgència de cridar les dones al front. Uh-huh. Però bé, en plan, també s'ha de tenir en compte que l'Exèrcit Roig tenia una de les forces militars més grans del moment i que, o sigui, per aquells temps encara no hi havia hagut tantes baixes i menys en el sector de l'aviació per tal de necessitar contractar i agafar dones pilot.
2: I si no anava en curs de personal, quins altres motius podien haver impulsat a Stalin a prendre aquesta decisió?
0: Bé, com hem dit abans, la bona relació amb Marina Raskova, segurament la fama i la popularitat de la pilot van fer que la societat soviètica volgués també com la formació d'aquests grups d'aviació i sobretot pues, la bona relació entre ells pues, va acabar de convèncer
2: i me hizo volar i jo volé con él.
1: Sí, jo volé con él.
2: Molt bé, i has dit la teoria té un tercer episodi, un tercer capítol?
0: Sí, que segurament, i la que crec jo més fiable, és que era una cosa de propaganda i que la mobilització de les dones era una estratègia propagandística de la URSS per mostrar-se molt modernes, molt moderns i molt diferents al que és l'enemic alemany i que de fet enviava, o sigui, era una pàtria tan unida que enviava tothom, fins i tot les dones, a lluitar per la seva pàtria. Llavors, segurament és això, jo crec, bàsicament.
1: De fet, ara, o sigui, després d'haver escoltat els tres motius, no, sembla, aquest últim potser sembla el que és més plausible, no? El que ens convenç una miqueta més.
0: Sí, també cal dir que, tot i que la propaganda hauria tingut un gran pes, que cal dir que la majoria de notes de premsa, diaris, publicacions, escrits de guerra, etc., el reconeixement d'aquestes pilots és nul. I, de fet, només se'n reconeixen les tasques auxiliars, i aquestes publicacions que trobem sovint es troben a les últimes pàgines dels diaris, quan aquells diaris i mitjans només adreçats a les dones, com pot ser la Rebotnissa, que es tradueix com la dona treballadora, o la Cristianka, que es tradueix com la dona camperola.
2: Uh-huh. I en aquesta època un mecanisme de propaganda emprat per les forces implicades a la guerra era les cartes del front. De les bruixades de la nit en tenim alguna?
0: Sí, però també són publicacions molt reduïdes. De fet, trobem una del 8 de març del 1945, que és justament el Dia de la Dona, on dues pilots de les bruixes de la nit van publicar la seva experiència com a pilots. I cal dir que el dia que, o sigui, que es publiqués el Dia de la Dona, doncs té dues lectures. Una que es pot veure una casualitat i que realment sí que volien donar-li aquest protagonisme a les bruixes de la nit i el seu valor com a dones pilots, o que fos una... que tingués una intencionalitat i que fos totalment propaganda, la típica de avui és el dia de la dona, avui l'anem a visibilitzar, però que llavors no tindria un veritable reconeixement de les seves tasques al front.
1: I aquesta constant que estem veient en la política de Stalin, no? Aquest fet de reservar només les últimes pàgines, de que les publicacions de les cartes al front siguin marginals, etc. Era una política constant en això, en els dictàmens de Stalin?
0: Doncs sí, en els seus discursos poc remarca la importància de les dones al front. De fet, en els seus discursos sovint fa una clara distinció entre homes i dones de la societat soviètica, referint-se, per exemple, als pagesos i a les pageses, als camperols i a les camperoles, als obrers i a les obreres.
2: És com si fos dels comuns, no?
0: Sí,
1: anar desdoblant.
0: Sí, però tot i així, quan parla de l'Exèrcit Roig, només es refereix a homes o camarades i no parla pas de dones. Uh-huh. De fet, això ho veiem en el discurs de l'1 de maig de 1942, moment en què ja hi havia les pilots dels regiments, on diu...
3: Camarades, homes de l'Exèrcit Roig i de la Marina Roja, comandants i instructors polítics, guerrillers i guerrilleres, obrers i obreres, camperols i camperoles.
0: Com podeu veure, sí que refereix a camperols, camperoles, guerrillers, guerrilleres, però quan parla d'homes de l'Exèrcit Roig i de la Marina Roja, no parla pas de les dones de l'Exèrcit Roig ni de la Marina Roja, que estaven presents en aquell moment a les tropes soviètiques. Llavors, com a conclusió, podem arribar que per molta propaganda que es fes, no hi havia una veritable emancipació de les dones ni un reconeixement de la tasca de la dona com a pilot, i que tot era propaganda per mostrar-se com una potència molt moderna.
1: Sí, aquesta idea, no?, de mostrar-nos que estem, o sigui, que els ideals de la Unió Soviètica estan per davant dels ideals dels països capitalistes europeus, etc. No? Ja veurem que aquest tema serà recurrent al llarg d'aquest programa, segurament també a la segona part. Reprenem, Joana, si et sembla, a la creació del nostre regiment.
2: No, digues el número.
1: 588, eh? Regiment de Bombardeig Nocturn.
2: Que cabron.
0: És difícil.
1: No, després de preparar l'equip ho hem escrit uns quants cops, això.
2: Ho ha escrit, clar, escriure jo també, però ho has de dir, ho has dit
1: molt
2: bé.
1: No, 588.
2: Quin tio aquest Albert Abril, eh?
1: Està sempre a punt.
0: Sempre a punt.
1: Quins requisits havien de complir les dones per ser reclutades?
0: La veritat és que moltes dones volien ser pilots, que evidentment era lo guai i lo xulo, vull dir, ser navegant, però ser pilot era...
1: I ser enginyer, no?
2: Pobres navegants.
0: Bueno...
2: Sí, mariner, vés a la merda, aquí el que mola és un avió. Marinera, res, no pot ser marinera.
1: Bueno, és que navegant és...
0: Bueno, navegant és com la persona que hi ha a l'avió i que la guia a la pilot.
1: Gira a l'esquerra.
0: Exacte.
1: Ara a la dreta.
0: Una mica així, però ho penso a mi i penso que seria molt més guai ser pilot que navegant. Llavors, no totes ho podien ser perquè no hi havia tants avions i es van establir uns requisits mínims com el d'haver volat com 500 hores com a mínim, que si veníem que hi havia dones en els cursos de vol, bueno, pues segurament algunes ja ho tenien.
1: Però imagina que les pràctiques eren tan cares com les de conduir.
0: Imagina't.
1: Sí, 500 hores, déu-n'hi-do, eh?
0: Amb un avió, ja veurem els avions com són.
2: Molt bé, i Joana, els càrrecs i les responsabilitats de dins del regiment sempre eren les mateixes? Podien variar?
0: No, van anar variant segons les necessitats del regiment. Al principi hi havia moltes que volien ser pilots i llavors, per tant, hi havia una gran demanda i se'ls assignava altres càrrecs com ser navegants. Però tot i així això podia canviar, i de fet, tal com diu la navegant i posteriorment pilot Yevgeny Zigulenko, en el regiment teníem escassetat de pilots, així que els navegants es van reciclar per convertir-se en pilots i el personal de terra per a convertir-se en navegants, és a dir, que hi havia un reaprofitament dels càrrecs en funció del que necessitessin.
1: I en quin moment, o sigui, quan es van començar a organitzar tots aquests regiments femenins? Quan comença tot plegat?
0: El decret de formació del grup d'aviació 122 es va firmar el dia 8 d'octubre de 1941, tot i que la notícia de la formació d'aquests tres regiments no va arribar fins dos dies més tard, més o menys, el dia 10, sobretot també arran de la retirada soviètica de la línia Moshaysk, a 50 milles a l'oest de Moscou. I a partir d'aquest moment doncs, va esclatar i es va començar a estendre el rumor i moltes dones es van veure interessades en participar com a pilots, navegants, etc., en defensa de la pàtria.
2: Molt bé. Doncs aquesta pregunta que ve ara m'agrada molt, perquè faig una crida als nostres estimats companys i companyes, professors d'institut, que aquest any ens han tornat a canviar l'examen de selectivitat d'història, d'acord? I que ara és molt més competencial. Molt bé, aleshores,
1: som-hi.
2: Tipus d'anunciat que ens trobarem si algun jove estudiant de la segon de batxi, doncs també que de segon de batxillerat, doncs també que ho sàpiga, que si t'examinaràs per la matèria d'història d'Espanya, doncs és un tipus d'anunciat que et podràs trobar.
1: Per tant, agafa boli.
2: Agafa
1: una llibreta.
2: Agafa una llibreta. La llibreta és allò que tens a un calaix que mai toques. D'acord? Agafant pols, perquè ho fas tot a ordinador amb el xat GPT, però de tant en tant hi ha una llibreta que va bé per agafar punts. Aleshores, Joana, et tocarà tu respondre.
0: Vale.
2: Faràs tu d'estudiant. La pregunta serà, posa't al lloc d'una jove soviètica que es vol allistar. Quin procediment seguirà?
0: Vale.
2: Aleshores, aquí, si fos un examen, hi hauria inclou la paraula tal, tal, qual i tal. I aleshores, això és molt competencial i tu has de poder respondre això, Joana.
1: I practicar el que tant ens agrada dir com l'empatia històrica.
2: Empatia.
0: Vale, no sé, ho intentaré, però...
1: Segur que ho fas molt bé.
0: Vale. Bueno, començar a dir que el reclutament de dones es feia a partir del Comitè Central del Komsomol, que és l'organització juvenil del Partit Comunista de la Unió Soviètica, però també es feia de boca a boca. Llavors, jo, si fos una jove soviètica, enviaria una carta, sent molt insistent, dient que jo vull ser pilot, i llavors rompliria uns qüestionaris i m'aniria a entrevistar amb el Komsomol local. Llavors, un cop em fan l'entrevista, em dirien, vale, és molt perillós allistar-se a l'Exèrcit Roig, i jo diria, vale, em sembla bé. I m'enviarien a Moscou a entrevistar-me amb Marina Raskova, que jo també estaria molt nerviosa perquè seria la meva heroïna de guerra.
1: Ho està fent bé.
2: Ha ficat el concepte Marina Raskova, ja està, molt bé.
0: I llavors, cal dir que mentre que la cerca de pilots i navegants era més laxa, al final, bueno, tampoc era tan laxa, havies de tenir 500 hores de vol, però es van posar molt més estrictes amb la recerca de mecàniques i armeres, ja que havien de trobar gent amb coneixements tècnics i les armeres pues, també havien de tenir la força per poder carregar les armes. Jo, per exemple, no ho podria fer en absolut. I també cal dir que moltes d'aquestes dones no van passar proves mèdiques ni físiques, i tal com diu Ina Pasportnikova, una de les mecàniques del regiment, ningú mai em va preguntar per la meva força. Llavors, pues, no sé, era una mica així a voler.
2: Bueno, li hem de donar molt bona nota perquè ha fet diverses cites a testimonis de l'època i, per tant, un corrector de la selectivitat et ficaria un 10,
1: i a
2: com
1: més,
2: a mínim.
1: Ha posat la part personal aquesta que estaria supernerviosa perquè Marina Raskova seria allà, saps? Seria la meva formadora.
2: Competència transversal. És una competència transversal.
1: La ciutadana, no sé, per la personal. Sigui. És com si Hobbs Bone fos el teu professor. Saps? Imagina't.
2: Exacte.
1: En fi, veiem que, tot i tots aquests tràmits, totes aquestes revisions, les 500 hores, etc., sé que era un procediment bastant ràpid, no? Era una situació desesperada. Com anava la cosa?
0: Doncs sí, de fet, Raskova es va reunir com amb una gran quantitat de dones un mateix dia fent entrevistes, i de fet, si posem dates, el 8 d'octubre es creen els regiments femenins d'aviació i el 13 es realitzen com bàsicament totes les entrevistes a l'Acadèmia d'Enginyeria de la Força Aèria de Zhukovsky de Moscou. Llavors, un dia més tard de les entrevistes, o sigui que teníem molt poc temps, el dia 14 les voluntàries ja van rebre els seus uniformes i un dia més tard ja les van enviar a entrenar-se a Engels.
2: I val, tot aquest recorregut d'aquestes dates que ens expliques ens ho podem imaginar, però això últim que esmentes, perquè podia ser un problema això, Joana?
0: Bàsicament perquè els uniformes és el gran problema, jo crec. Els uniformes no estaven adequats a elles, eren uniformes masculins, llavors les talles eren grans i els anaven grans, llavors potser si els pantalons era més fàcil perquè es podien arreglar les vores de baix o les vores de dalt, però el gran problema eren les botes, perquè si t'agafes una bota que no és el teu número ja vas incòmoda, i això pues, feia que no caminessin còmodes, que no tinguessin tota la mobilitat que desitjaven, etc. Era un gran problema.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
5: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui, per situar les bruixes de la nit. Tindrem un altre programa perquè hi ha moltíssimes coses per parlar, per tant, poc a poc i bona lletra, com hem dit al principi del programa. Però abans del separador, Joana, ens comentaves que hi havia certa manca d'organització pel que fa als recursos i posaves l'exemple dels informes.
1: Uniformes.
0: Perdó, he dit informes.
1: És que estàs tan fart de fer informes.
0: Merdes, uniformes. Exacte. Joana, això es veurà en altres àmbits?
2: Sí, que es veurà en altres àmbits, sobretot en els avions assignats al regiment. Bé, ja ho he comentat una mica. Si recordem, els nazis van dedicar a destruir tots els avions nous i els nous models d'avions amb l'operació Barbarossa. Llavors això va afectar greument a les bruixes de la nit, que a més eren dones, per tant tenien els pitjors models d'avions que podien trobar, que eren els Polikarpov PO-2.
1: Nosaltres els diem els PO-2.
0: Els PO-2.
1: Els PO-2, que té com nom de robot, no?, d'androide de Star Wars.
0: Sí, una mica sí.
1: O sigui, primer de tot convidem els oients a buscar una fotografia dels PO-2.
2: Són bastant monos.
1: Però ja veurem, us convidem a obrir la fotografia, us la projecteu davant vostre i ara deixeu que les paraules de la Joana us acompanyin per descriure-los una miqueta, perquè ja veureu que no era l'últim de l'últim. No. En Sergio, de fet, ho està buscant en directe per viure l'experiència de manera encara més vivencial.
0: PO-2, ja el tinc aquí.
1: Què tenim? Què hem de saber dels PO-2?
2: Els Polikarpov eren uns avions produïts des del 1927 i, de fet, era el model de bombarder més antic de les forces de l'era soviètiques i internacionals. I a més estaven fets de lona i de fusta i amb una cabina oberta i no estaven gens preparats per la guerra, no tenien ni ràdio, no tenien ni armament per la defensa ni paracaigudes fins ben entrat el 1944. Bueno, i que de fet no crec que se'ls pugui considerar avions de combat, sinó que segurament servien per l'entrenament de joves pilots i per la producció agrícola. A més, tot i que eren molt lleugers, els Polikarpov eren molt lents i no podien volar a masses altures, arribant a uns màxims de 1.300 metres sobre el nivell del mar. Per tant, i tota la seva demostrada efectivitat, perquè les bruixes de la nit ho van patar molt, els Polikarpov van posar les bruixes de la nit en situacions de greu perill que s'haguessin pogut evitar amb un altre avió, segur. Tal com explica la tinent Polina Hellman, la baixa velocitat de l'avió només a 100 km per hora ens convertia en objectiu tant del foc de les armes petites com dels canons antiaeris.
1: És que imagina, no? Sense cabina, o sigui, sense ràdio, sense la típica ametralladora tonta.
2: Sense paracaigudes.
1: Sense paracaigudes, que si t'estavelles no tens possibilitat de saltar, no? A més, de fusta i lona. Vull dir, és com que és un avió fet amb maqueta. No?
0: S'estan passant el joc en dificultat extrema.
1: Bueno, sí. És el que tiene la Unió Soviètica, no? I ja està. O sigui, un cop hem passat tots els tràmits que ens has explicat abans, un cop ja sabem amb quin avió pilotarem, ja està. O sigui, una dona s'allista i cap al front directe.
2: Bé, no. Havien de passar per un entrenament. Les entrevistes eren el dia 14, doncs el dia 15... ja les van enviar amb alerta de perill imminent cap a la ciutat de la seva formació, que és Engels, i van enviar un total de 300 i 400 dones que van marxar cap a aquesta ciutat, que és una ciutat del Volga, al nord de Stalingrad. Llavors van fer un viatge de 9 dies en tren i allà van poder estudiar les regulacions militars, van cantar, van recosir els uniformes que tant els grans els hi anaven, van aprofitar per dormir, perquè a més sabien que a partir d'aquell moment descansarien poc, i es van estar preparant per la guerra, i finalment el 25 d'octubre van arribar a la base militar i van començar el seu entrenament i la seva formació.
0: I perfecte, doncs ja les tenim preparades per començar aquest entrenament, aquesta formació de les bruixes de la nit. Com serà? Què podem saber? Tenim els detalls o què podem, el màxim d'informació sobre com era aquest entrenament, Joana?
2: Doncs sí, l'entrenament a Engels va ser molt intensiu. De fet, havien d'aconseguir el de 3 anys d'entrenament en només 6 mesos i, per tant, les leccions eren llargues i intenses. Aquest entrenament consistia en 10 hores de classe i 2 hores d'entrenament físic diari. I, a més, les navegants havien d'estudiar codi Morse durant una hora més al dia i, en general, dormien unes 5-6 hores al dia, a no ser que es veiessin estroncades aquestes hores de son per simulacres, algun exercici d'entrenament nocturn, etc. I, tal com he dit, aquest entrenament va ser molt intensiu, i si a l'octubre de 1941 s'estaven entrenant i formant, ja al juny del 1942 van realitzar la seva primera missió, o sigui que amb molt poc de marge van estar preparades per per participar en la guerra.
1: Mm-hmm. Jo tinc dues coses a comentar sobre això. La primera és, m'està recordant una miqueta dels programes que va venir a fer la Maria Martínez, que van parlar de l'SOE i de les dones espies durant la Segona Guerra Mundial, etc, que també feien un enterrament així com... Ai, un enterrament. Com estàs? És divendres. Que feien també un entrenament superintens, cada cop en qüestió de dies havien d'anar com... No, en aquest cas no cap al front, no, però sí que havien de practicar moltíssimes coses d'infiltració, de sabotatge, d'engany, etc. I una altra cosa, Sergio, no sé si has fet comptes, però diu 10 hores de classe i 2 d'entrenament físic. O sigui, 12 hores al dia.
2: Sí.
1: O sigui, com estarien els nostres alumnes?
3: No
1: s'atreveix a contestar.
3: No.
1: En fi, aprofitem que tenim a l'estudi una persona que s'ha dedicat moltíssim a la investigació de les nostres protagonistes d'avui, de les Bruixes de la Nit, i podem fer-li una pregunta que molts cops és difícil de fer, perquè és un tema sobre el que es troben poques investigacions ben fetes, i és que quines recomanacions ens faries a nosaltres i als nostres oients, Joana, per poder-nos acostar una miqueta més al tema que tractarem avui.
2: Val. Doncs per aproximar-nos, vinc a recomanar 3 llibres que vaig utilitzar molt en el meu TFG. Tots escrits per dones, tots escrits en anglès, però bé, jo ho vaig entendre fàcilment, i que enfoquen tots 3 de manera molt diferent en la formació dels regiments i d'aviació i els motius que hi ha darrere aquesta formació. El primer que vinc a recomanar es diu Wings Women and War, Soviet Air Women in World War II, de Combat, de Reina Pennington. I aquest, si bé és el que menys vaig utilitzar dels 3, però explica de manera molt detallada com es van formar aquests regiments, les missions que van realitzar i les seves zones, i també els motius que van portar la desmobilització massiva d'aquests regiments. El segon que vinc a recomanar es diu Flying for Her Country, The American and Soviet Women Military Pilots of World War II, de Amy Goodpaster-Striff, que és molt curtet, és molt amè i molt entretingut, i exposa els motius de formació dels regiments, però també parla molt de la propaganda, de la defensa de la pàtria, de Marina Raskova, també de les qüestions de gènere que van portar a la formació d'aquests regiments, etc. I l'últim, que per mi és el més interessant de tots, que es diu A Dance with Death, Soviet Air Women in World War II, d'Anne Nogle, i que explica, bueno, és molt interessant perquè bàsicament són bueno, perquè ensenya de manera biogràfica el testimoni de moltes de les pilots del regiment 588è de bombarders nocturn, però també dels altres dos. Llavors és molt interessant perquè són elles que expliquen la seva situació i per què es van allistar i com ho van viure, tota la seva experiència en la guerra.
1: Molt bé, com que ens sobra temps, no sé si en Sergio em deixarà fer una mica de periodista.
0: Endavant.
1: Som-hi. Per què? O sigui, quins motius et van portar a fer un TFG sobre les Bruixes de la Nit? Perquè precisament has dit que estàs estudiant el màster sobre antiguitat. Vull dir, què t'ha portat una miqueta cap aquí?
2: Sí, jo soc molt fan de la història romana, llavors no sé per què vaig triar això. Bueno, sí que ho sé, perquè vaig haver de fer 2 TFGs, llavors un d'arqueologia que havia de ser d'història de Roma, segur, i llavors tenia el gran dubte del TFG d'història, i de fet estava d'Erasmus un dia caminant per allà, que vaig anar a Dublín d'Erasmus, i vaig dir, m'agrada molt l'aviació. I volia fer un TFG de Barón Rojo, però poc vaig trobar d'informació que m'interessés. També volia fer alguna cosa de soviètic. I volia fer alguna cosa de la Segona Guerra Mundial. I pues, se'm van unir els punts i vaig dir, ostres, les Bruixes de la Nit són soviètiques, dones, pilots, Segona Guerra Mundial. I aquí ho vaig tenir i vaig tirar endavant amb aquest tema.
1: I ha estat difícil? O sigui, has dit que, per exemple, tu sí que has fet servir aquests 3 llibres que has mencionat, però és difícil trobar informació sobre aquest tema aquí a Catalunya o a Espanya, si vols?
2: Sí, déu-n'hi-do. En castellà crec que hi ha un parell de llibres, però els vaig utilitzar molt poc pel TFG, tots eren en anglès, i també vaig haver d'anar a moltes fonts d'internet que només podia accedir si tenia com un correu corporatiu universitari. De fet, ara volíem citar un lloc, un espai, però no vaig trobar el document perquè ja no tinc el correu de la universitat. O sigui, és molt difícil. Tampoc hi ha com imatges, no pots accedir a les pel·lícules, és molt complicat trobar informació.
1: No has pogut anar als arxius de la Unió Soviètica, no?
2: Evidentment que no. Tampoc si és rus.
1: És també un impediment, no? Aprofitem, si et sembla, per anticipar una miqueta de què parlarem al proper programa, ja que ens has plantejat un doble programa de les Bruixes de la Nit, perquè encara no sabem per què es diuen les Bruixes de la Nit, no?
0: Ara ja anirem, però de tota aquesta entrevista en profunditat que li has fet a la Joana Valera, que està bé, ho hauríem de fer més, això.
1: És interessant, és la part humana.
0: La part humana. Has dit que has fet 2 TFGs?
2: Sí. Bueno, un de les bursos de la nit i l'altre és del...
0: No en tenies prou?
2: No, és que he fet dues carreres, llavors m'han demanat dos TFGs, sí o sí.
0: Val. I l'altre de què és?
2: L'altre és de la meva passió de la vida, que és l'emperador Trajà. I de la seva conquesta de les terres pàrtiques.
0: I tu saps que això també ho pots venir aquí,
2: sí,
0: a explicar,
2: sí, ja m'ho han comentat.
0: Al Troia, no?
1: Sí. Va, tenim un parell d'idees per d'aquí un temps.
0: Sí. Aquí també som molt de romans i de fet, poder tenim una sorpresa d'aquí unes setmanes.
1: Potser tenim alguna sorpresa.
0: De les grosses, en tema de romans, eh? De les grosses no podem encara dir res, però s'apropa el programa 476.
1: Ah!
0: Ara no... estem fent el 470...
1: 70, 70.
0: 70,
1: falten 5 programes.
0: Falten 5 programes.
2: No, compta enrere.
1: 7.
0: Clar.
1: 6. Falten 6 programes.
0: Falten 6.
1: No sé per què he dit 5.
0: Vale. 6. Aleshores, bueno, et convidem, Joana, i a tots els nostres estimats apassionats d'aquesta època, com tu, que els tenim moltíssims aquí a les portes de Troia, que estiguin molt atents, perquè el 476 es considera... la data, diguéssim...
1: mítica, no?
0: Sí, amb els historiadors han quedat que aquí és quan va caure l'imperi romà, ja sabem que això és molt... però bueno, ho deixarem així, perquè és, al final hem de tenir significats comuns entre tots, doncs 476, i quan arribem nosaltres al programa 476, potser passa alguna cosa molt interessant amb el tema de Roma. Ho deixem aquí, eh?
1: Ho deixem aquí, però jo penso que és una bona canya per tirar, sí, mm-hmm. Sí, per pescar.
0: I Joana, ara, ja que jo també m'animo amb el tema de les entrevistes, que a mi també m'agrada.
1: Som-hi.
0: I d'algun dels dos TFGs tiraràs després
1: doctorat?
0: Cap a un doctorat?
2: Bueno, està per veure, però crec que sí. El de Trajà em va robar el cor. És que aquest home m'agrada molt, llavors. M'estic obsessionada amb ell i, en teoria, la idea és fer alguna cosa de Trajà o de romans fent coses per aquí, per la península ibèrica.
0: Tens sort que avui no hi és l'Alberto Reche, no, per parlar de romans, perquè és un hater dels romans, ja ho sabeu.
1: Tot i que de tant en tant fa programes sobre romans.
0: Sí,
1: això
0: sí,
1: també s'ha de dir.
0: Però també fa notar molt la seva ràbia cap als romans, així que avui tens sort que no ens acompanyi l'Alberto. Salutacions, Alberto, però avui et lliures d'això. Així que molta sort, Joana, amb aquests estudis, endavant.
2: Gràcies.
0: O sigui, si ets capaç de fer dues coses tan allunyades en el temps i poder manegar dos contextos diferents, cosa que molta gent tampoc no li agrada molt. Eh? Jo em fico amb la meva parceleta i i aquí no em mouré, que a mi la Joana va tocant allà un pal i l'altre. Molt bé, molt bé.
1: I aprofitem, ja que ens estem acostant al final del programa, per tornar a recordar a tots vosaltres, els nostres oients, els nostres fidelíssims oients, si encara sou aquí, si heu arribat fins al final, us recordem que ens faria molta il·lusió ens faria molta il·lusió guanyar el concurs d'iBooks, òbviament, però és molt difícil que un concurs tradicionalment castellano parlant, no, que els podcasts en castellà són els que guanyen. Bueno, seria fantàstic que un podcast en català de divulgació històrica guanyés, o inclús que quedés entre els finalistes. Vull dir que si voleu donar-nos el vostre suport, recordeu que teniu el link a la descripció del programa, a les nostres xarxes socials i segurament també a la pàgina web.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí aleshores avui?
1: Ho deixem aquí.
0: Sabeu que tenim un altre programa dedicat a parlar en profunditat de les missions de les bruixes de la nit i per tant tindrem de nou, m'atreveixo a dir que tindrem de nou a la Joana Galera amb nosaltres, per tant deixem de moment aquest petit tastet del tema, ja ens hem situat, ja les tenim entrenades, ja sabem com anirà la cosa, en quin moment començarà a intervenir, però això ho deixarem pel pròxim programa de les Portes de Troia. Ho deixarem aquí pel moment, per una altra ocasió seguim parlant de les bruixes de la nit. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Sergio, i moltes gràcies, Joana.
2: Igualment.
0: Efectivament, Joana Galera, moltes gràcies. A l'Adrià Tirado al control tècnic, la Cristina Domene a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. I nosaltres ho esperem al pròxim programa, dedicat també a les bruixes de la nit de les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes a un nou Mixtures. Avui comencem amb un disc que encara no s'ha publicat del tot. Falten pocs dies. El 30 de gener, David Walters publica el seu nou disc, del qual ja tenim uns quants singles, com aquest que acabem de sentir. I és que David Walters és una de les debilitats d'aquest programa, d'ençà que ja fa uns anys doncs, va publicar aquell Soleil Creole. I doncs, ell segueix en la seva fórmula de que la música de la Martinica cantada en creol, doncs alhora incorpora les músiques del món. De fet, no en va aquest músic de la Martinica, però que viu a París, doncs ha viatjat arreu del món com a presentador d'un programa de Canal Plus que es deia Els Nous Exploradors, i en el qual buscaven això, buscaven la música, les músiques del món arreu. I ha viatjat a l'Àfrica, a Amèrica Llatina, a l'Àsia, etc., buscant i fent un programa per aquest canal de televisió francès, Canal Plus, però a França, no el que hi havia aquí, i que, doncs, això també li ha donat un bagatge que mostra en els seus discos. David Walters, que si en el seu anterior disc ja tenia un munt de col·laboracions més que interessants, en aquest també, com aquesta amb Fatoumata Diawara.

David Walters i Fatoumata Diawara, en un tema que es diu Tid Love i que és el que dona nom a l'àlbum que es publicarà el 30 de gener, i és això, el nou disc de David Walters. I de fet, doncs encara hi han dos singles més, anem a buscar-ne un altre en aquest programa, en aquest inici de programa, perquè és una col·laboració que també ens interessa molt. És David Walters amb Kethia Jones.

0: Cule.
1: David Walters i Kethia Jones, el guitarrista nigerià. De fet, doncs,

disco Afgana o la de Flavia Coelho des de Brasil o també els seus amics Balaquer Sissoko, Vincent Segal, amb qui va fer tot un disc sencer. Però bé, per no allargar-nos amb aquesta primera part del programa, doncs el que fem és anar a buscar, aprofitar l'ocasió per tornar a sentir aquell himne que va crear en aquell disc, Soleil Creole, David Walters.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta aquesta setmana no és pas la d'un nouvingut. De fet, ell és un veterà, músic nascut a Casablanca, que és un dels mestres del ud, del llaüt àrab. Alà Zuiten, i aquest home doncs fa aquesta música. Té una visió molt àmplia que el porta a que el seu instrument, l'ud, doncs, pugui ser tant el protagonista de la música nahua, de la música clàssica andalusí, com del flamenc, com acabem de sentir uns fandangos, com doncs, d'altres músiques, com pot ser doncs, el jazz i la música contemporània. De fet, doncs, aquest home viu i treballa ara des de Berlín i ha estat això el protagonista i el director de diversos festivals i de diverses gires arreu del món amb aquesta idea de, això, de ser el més d'aquesta visió àmplia del que pot ser la música andalusí, el flamenc, el jazz, etc. I doncs aquest és el disc que va publicar l'any passat, 2025, que de fet no deixa de ser doncs un resum de tot això. Aficionado, flamenco moro. El disc es diu així, Aficionado, però amb aquest petit subtítol de Flamenco Moro. Alà Zuiten. La veritat és que és tot una descoberta per nosaltres d'un personatge que no coneixíem, tot i això, tot i haver estat, doncs, per exemple, doncs, en multitud de festivals, com pot ser doncs, la Bienal de Flamenc de Sevilla, o tantíssims altres, festivals de música en nahua, però nosaltres no coneixíem a Alà Zuiten. I, de fet, aquest disc que va publicar l'any passat és una joia que cal anar escoltant a poc. Alà Zuiten, Aficionado, Flamenco Moro. Primer uns fandangos i ara aquestes bulerías del gitano moro.

El nostre concert recomanat és el de Lee Fields, aquesta veu que estàvem sentint. Lee Fields serà a Barcelona el 31 de gener, a la sala Rasmatàs 2, i és potser una ocasió única de poder tornar a veure una veu del soul i del funk, doncs que és això, que és autèntica. I per què és que Lee Fields, doncs ara té 75 anys, ha estat un, diguem-ne, un seguidor que s'ha emmirallat en James Brown fins al punt de que la seva semblança física i alhora la seva veu, sobretot, doncs es va guanyar el sobrenom de Little GB. I, de fet, inclús va prestar la seva veu al biopic que s'ha fet sobre James Brown. Això era el 2014. Bé, doncs Lee Fields serà a Barcelona al Rasmatàs el 31 de gener. Hem sentit del disc Faithful Man aquest Wish You Were Here, i ara del seu darrer disc, que és de 2022, ja fa 3 anys, Sentimental Fool es diu el disc, i el tema I Should Have Let You Be. T'havia d'haver deixat ser. Lee Fields, a Barcelona, tota una ocasió de soul de debò.

El nostre record ha de ser obligatòriament aquests dies per David Bowie, un personatge imprescindible en la música popular que va transgredir tots els gèneres i alhora va inventar, innovar i va... anava per davant de tothom. David Bowie, que en aquestes dates doncs havia nascut un 8 de gener i alhora va morir un 10 de gener, dos dies després d'haver complert 69 anys. Hem sentit aquest tema del Hunky Dory, un dels discos doncs importants a principis dels anys 70. Però és que David Bowie va ser capaç d'escriure el seu propi epitafi. De fet, va mantenir en secret la seva malaltia, el seu càncer, però va seguir treballant per gravar un disc que es va dir Black Star i que es va publicar justament el dia del seu 69è aniversari, dos dies abans de morir, el 8 de gener. Hi havien hagut uns singles poques setmanes abans i en els quals doncs aquest, el de Black Stars i aquest Lazarus que ara posarem, que és realment el seu propi epitafi. És impressionant. David Bowie en el nostre record. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americà, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, he sentit en algun lloc o he llegit en algun lloc que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood, li va dir fes-me un tema per la meva filla perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'ns si li hem de donar un èxit musical a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu o us interpel·la a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig fer una mica de... vaig voler fer una mica el graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu... he hagut de venir amb bambes.
0: Vinga, va caure forta Cardedeu, sí?
1: Va pedregar i tot, sí.
0: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, Us va fer molt bé moltes coses o què?
1: No tan malbé, però va ploure i va... em consta que fins i tot va pedregar en algun lloc.
0: Molt bé, i avui us heu despertat com naltros, amb tot de fulles per terra... O hi ha sensació de tranquil·litat?
1: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, de fet un arbre bastant gran, sí. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. No hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs no res, això us preguntem, a veure quin tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
1: Jo et faig ja una mica d'espoiler, tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs... En fi, avui tindrem debat.
0: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
1: Exacte, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
0: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
1: Exacte, anem a controlar-nos.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime, són aquelles novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
3: Bon dia.
0: I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada, a més s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir-ho, no? S'ha posat fos, i la pedra, els tres fenòmens.
0: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
0: tipo
3: la veritat.
0: Tipo pel·lícula, sí, sí.
3: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: El restaurant, doncs, té les bones, tots els toldos de la part exterior, n'hi ha 4 de trencats, perquè ha tingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció-reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que quan ens ha fet mal. Hi ha algun vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, 3-4 tauletes, que mira, tots uns aquí ens hem arropat sota les bones, i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara mai una mitja horeta se'n va a l'aigua, doncs intentaré morir, les reserves s'han anul·lat quasi totes.
3: Uh-huh. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de quasi pilotes de tenis.
0: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
3: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
0: Tot això passava ja a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
3: Sí, sí, sí. No, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
0: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
3: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
0: Marina Pérez Got, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Han patit la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
6: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca com el Batàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i Almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
7: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona de Farràs Almenar, amb unes afectacions del 80%, que ens afecta pressic tardà, figues i alguna pera que ens falta de recollir. A part, diferents calamarsades més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les fingues a treballar.
6: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
0: I el Pirineu, fa el Pirineu, sí, ara correcte. T'ho va preguntar a la muntanya, sí.
6: Anem a parlar del Pirineu perquè a Llavorsí, al Pallars Sobirà, van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
0: Molt bé, esteu bé ara?
6: Ara estem bé, ara estem
0: sí,
6: bé.
0: Núria, ja
6: estem
0: ja bé. Fa solet, ja?
6: Sí, comença a fer solet, ja està superat i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, clar. Tot i que, com ens diuen no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
0: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de Montfem, una abraçada.
6: Igualment.
0: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés
8: sentiu?
0: A la Tina. Ara sí, Tina, bon
8: ara,
0: dia.
8: Ara,
0: bon
8: hola, què tal, bon dia.
0: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
8: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
0: I no era la previsió, eh? Ara,
8: no,
0: ara
8: exacte.
0: Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
8: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies, durant la jornada de l'eclipsi solar.
9: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya, que diu, en passiva, que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst? No, el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
8: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica

0: les unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
1: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
0: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
1: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
0: A tu, Núria, que vagi bé.
1: I a Girona és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
2: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades, va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
1: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
2: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Ridaura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilota a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
1: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
2: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
1: Molt bé, doncs encara una darrera notícia ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
2: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes de campament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
3: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època. I això ho han fet doncs, els còmics o les pel·lícules o etc. No? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que empunta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
2: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
1: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
2: Doncs mira,
1: ho apuntem, tot i que ja ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona. Pau Villafanya, una abraçada.
2: A reveure.
1: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs, ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat, des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent, exacte. I això ens ho explicaràs.
1: Oh, i tant.
0: Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
2: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
2: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
3: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment, doncs, la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, bé, encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
2: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
3: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que agafaríem tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat, doncs, els més càlids fins ara.
2: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
3: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana, i la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca, doncs, una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això, estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què, doncs, tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen, doncs, una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
2: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
3: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, tindrem algun estiu en què, doncs, les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'ha s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
2: Fa poc vam parlar aquí a la xarxa, crec amb tu, sinó que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
3: Sí, de ben segur sí. Realment la cartografia que vam presentar, que per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
2: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant, tot plegat.
3: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera tard o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha una certa, un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
2: En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
3: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
0: Ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
2: Em sembla perfecte.
0: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
2: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix, mm-hmm, en Marc.
0: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira que saludem el Lluís Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Lluís Mi, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, companys.
0: La primera pregunta, deixa-me-la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
4: No.
0: I és normal
4: Mira,
0: que de sobte es descontroli la previsió?
4: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla, bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera. Des del punt de vista meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar. Que si els vents són de sud, i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se li coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
0: Però
4: molta
0: no és habitual, aquí a
4: Catalunya. No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules, molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i, sobretot, calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys,
0: sí,
4: de pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al camp de Tarragona.
0: Lluís, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
4: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelen menys a la biologia, però vaja, la geografia també, els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
2: Lluís Mi, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de precisions, que abans li s'ha treballat comunicació, no l'he pogut dir en Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de, mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
4: Sí, de fet, a veure, està demostrat que un de la, o sigui, que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és el bé el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixa, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari, que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports, molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix, i després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que dura la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
2: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... Sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
0: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament, i ja està. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Lluís Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. És. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mirar cap al cel, clar que sí.
4: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
0: Clar que sí.
2: I de geografia, el que deia el Lluís, sobretot importantíssim. Sí,
0: doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Lluís Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, Et demanarem algun altre moment. Val, Lluís?
4: Cap problema. això, al cap i a la fi, i té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
0: Molt bé, el Sergi se sent identificat, no, amb això?
2: Home, i tant, mare de Déu. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
0: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
2: A vosaltres, que vagi bé.
4: Que vagi molt bé.
0: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, eh? Fins i tot les carnisseries, 10% menys. Bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, eh? Per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria, de nou.
0: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
6: Sí, bon dia. Bon dia.
0: Bon dia.
5: Crec, Núria, que tenim un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
0: Doncs farem una cosa, Tina.
5: El faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí... Sí, tots dos benvinguts. Sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro. Molt aquí bé. Se solucionen les coses ja d'aquesta manera.
0: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i n'obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
5: Sí, exacte. Doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
6: Sí, bon dia, bon dia.
5: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
6: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin, i hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer, i que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
5: Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat alhora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
6: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom, o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit de que avui dia tots els hàbits de consum també són així, és a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma, és a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
5: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, s'està monopolitzant en aquest sentit o segueix havent-hi una diversitat?
6: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no?, que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç i després accions comercials que també poden haver-hi que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne, no? Petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar, és a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit. Però les dificultats hi són. Aleshores, ja és una aventura real poder començar i engegar. Sí, sí.
5: Uh-huh. Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
6: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no? Quan algú fa 18 anys, doncs fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió, per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització,
5: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
6: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etcètera, etcètera. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
5: Doncs, Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
6: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç, quan i on calgui. Gràcies.
0: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
5: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
0: Fins demà mateix, La Tina, amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?
7: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això. Va, la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances, el tema del dia, quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: Ep. No hi és l'Aina. És que estava a vacances.
1: Està.
0: Jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances, és que quan no esteu treballant, feu d'oients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina, no tenim. Fem una altra cosa, et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Perquè... Super descontextualitzat, però va.
1: Sí.
0: A veure...
2: Hola, mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs. Crocs que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia que ens ha enviat un àudio des de Banyoles. Sí. I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinió.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza... Sí. No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: i no és, no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh? Sí. Molta gent és pro crocs i no ho entenc.
0: Què et passa tu amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Amb suen al peu, rellisca, que fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però
1: no
0: a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i clar, la goma és important aquí, però bueno, tu has provat les originals i et
1: jo ho he intentat tot, les originals, les diuen, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentetes. No
0: tampoc,
1: puc, les odio amb totes les meves forces.
0: Tampoc, val.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa res.
1: Sí.
0: Però saps que estàs en minoria, que la gent...
1: Ho sé que està dient això en directe, és una unpopular opinion, però ja està.
0: M'ho apunto quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes...
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé, i l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt procrocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: tenen una
1: tampoc
0: protecció.
1: M'agrada.
0: Tampoc. Jordi,
1: començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes,
1: patró.
0: No? Bueno, quin dia en bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig... Bé. Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser per això no m'agrada.
0: Sí, ja va bé.
1: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé. I no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
1: ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
1: Jo sempre n'he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot,
1: vull dir,
0: sí.
1: Ja per escollir.
0: Però sabem de què volem.
1: Ens acabem entenent.
0: Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure, penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
1: Sí. Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros i així, doncs aquestes.
0: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
1: descartem
0: no
1: li ha crocs.
0: Porticària,
1: gràcies.
0: Jordi. Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
1: Fins ara.
0: Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar, perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, humitat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria. Mira, així d'entrada, hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí, xancles. És més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus es respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així estem dos peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I l'està tancat, pues, com que sembla... I hem de portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues, millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pues, corre l'aire, llavors pues, respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de, potser, només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
8: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne el gust per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
8: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
8: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. La part del taló, que és la base, el de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilles. Sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
8: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa, massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
0: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
8: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés, llavors. Si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies irregulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
8: El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts, molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo, portar masses talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
9: Ai, que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica o conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells. Farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu. Potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram. Obert Vacances, això és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant. Des d'Arenys marxem cap a Premià.
10: Música.
9: I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu, perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los l'ús nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
10: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillós a la cobertura.
9: Sí, però esteu
10: bé,
9: a platja?
10: Estem a platja.
9: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
10: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant, perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també?
9: Sí.
10: És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ja és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
10: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
11: Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
10: Molt bé. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
11: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià. Y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base. Pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
10: Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns, a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
11: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente. Ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada muy, muy tranquila.
10: Mm-hmm. Molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa, la Dayana.
9: Si els hi fan cas, si els fan cas, perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella, a mi em van fer fora l'altre dia del mar, i bueno, jo perquè crec, però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, bulliran, la corrent era molt bèstia.
11: Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
10: Qué bé.
9: I feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipo, us deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment. ¿No? Son una mica punto de referencia.
11: Sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado, así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio, así que Hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos. Sí, la gente pide, sí, també.
10: Amb això que ens deies ara, Diana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
11: Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para hasta, a veces hasta comer. Y bueno, ven aquí, ven el servicio, entiendo que hacemos un buen servicio de esto y la verdad que se alegran, entran al mar. Hay mucha gente que ha venido y hacía muchos años que no se metían y claro, eso después de mucho tiempo, sentirlo, me imagino que debe ser brutal, es muy especial. Entonces, bueno, la gente lo agradece, se pone muy contenta. Hemos visto gente llorar también por esto. Y es súper lindo. A nosotros nos gusta mucho hacer este servicio.
10: Qué bé. Diana, quant de mal ha fet les sèries com Los Vigilantes de la Playa? Perquè, clar, allà el que veiem tota l'estona són salvaments tota l'estona, cada 5 minuts. I aquí em deies abans, home, Manel, salvaments és el que menys fem, per sort, eh?
11: Sí, no es como la peli, la verdad, es otra cosa, es otra cosa. Nos,

0: Es bastante adrenalínica, si se quiere. Uh-huh. Pero sí, sí, hemos recordado, hemos sacado un niño. Además, cuando son pequeños, cuando no son adultos, por ahí uno siente otras cosas. Hemos sacado un niño, tenía principios de ahogamiento y tal, y hemos, bueno, estado con él y por suerte hicimos todo bien, salió todo bien. Pero bueno, son momentos donde uno por ahí ni piensa lo que hace, solo lo hace, ¿no? Uh-huh. Desde el conocimiento, desde la pasión tal vez también. Pero bueno, esto, no, estamos preparados también que en cualquier momento puede suceder. Claro. A veces nos ponen a prueba, está bueno que pase, no lo deseamos que sea frecuente, pero bueno, sí que sale todo bien, por suerte.
1: Uh-huh. Amb això que ens deies ara, important també, amb tota aquesta feina que feu, suposo que també cada dia és diferent, no? Perquè poden passar mil coses i el bànol de coses que poden passar, que us podeu trobar a la platja, és molt diversa. Com se us prepara vosaltres formativament i també com a persones, doncs, per poder afrontar i assimilar situacions molt diverses?
0: Vale, bueno, en principio cada uno tiene su formación, hay chicos que hacen el grado, hay chicos que hacen la carrera en institutos, uh-huh. Bueno, yo vengo de Argentina con una formación de un año, y bueno, y la experiencia también. Luego aquí, nosotros como dinámica de trabajo, reforzamos esos contenidos para que sean criterios comunes. Lo hacemos a diario, hacemos prácticas de RCP, hacemos prácticas con oxigenoterapia, con DESA, y estamos formándonos continuamente. Uh-huh. Y además, bueno, de lunes a viernes hacemos entrenamientos físicos, así que bueno, justamente para eso, para estar preparados ante cualquier situación, que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas uh-huh. A la hora de actuar. Y bueno, y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de personas y se necesita estar coordinados para actuar
1: i fer grup. Doncs, Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
0: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten el último tiempo de playa.
1: Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
2: He de venir. Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella a hores d'ara. Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes i ens enviaràs aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes, no?
1: Oi tant, ara us enviaré una foto.
2: Manel Ferrer,
1: gràcies. Núria, fins demà, adeu.
2: Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquets. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns, són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no?, acabes estimant i acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels Cozy Crimes que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens ho explica des d'Ona la Torre, Mònica Socias.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Territori Lectura. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. A Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penélope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la

0: protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
1: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 5:45, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00 en punt, ni un minut abans ni un després, però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
0: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie: El tren de 4:50, I aleshores no en queda cap, i La casa torta. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
1: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
2: No, no et volem entre nosaltres.
1: Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi? El mal és entre nosaltres. Senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
0: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està a servir. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
3: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler. Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosa crime d'aquests que ens proposa des d'Ona la Torre, i ara Si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu, dofins, entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Volfagó, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
5: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tunatur que està impulsada pel grup Volfagó. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars, com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
6: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 250 quilos.
5: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars. No sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura.
6: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos. D'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fa una mica de respecte. Quan arriba amb el catamarà a l'instal·lació acuícola del grup Volfagó, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Volfagó, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa de dir, Anna, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
5: Una activitat que es pot fer en família?
6: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys, i de 5 a 10 els nens han de portar milla de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans, els pares, s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
5: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
6: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre, doncs, això, amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
5: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
6: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat. Doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. L'agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques, amb aquests colors que tenen i de més, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, dura uns 40-45 minuts, hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que estiran els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
5: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Volfagó per que es coneixi encara més la Tonyina, no?
6: Sí, de fet el Tonatú és una part de la comunicació d'empresa del grup Alfego, mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur que hem de cuidar i que les coses ben fetes doncs sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatú, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te, hi ha locucions en quatre idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, d'acord, la seva biologia, i com el grup Alfego ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit, doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a la milla de mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Alfego, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllada de 5 dies a l'any.
5: David, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, repeteixo, única al món.
5: Nadar entre tonyines a la Ametlla de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
4: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el company Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria. Segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no? Esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calotxa fogosa que tenim, utilitzar les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
7: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
8: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
7: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
9: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, la sombra no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
7: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
9: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I, de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i, de fet, quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
7: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
9: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs, amb plantes petites, l'efecte és molt menor, és evident, però també genera això.
7: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
9: L'ideal seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques, també ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
7: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
9: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha un tipus d'allissums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
7: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
9: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència. En temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
7: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
9: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi, i serà molt més efectiu un arbre plantat de petit que no un arbre de gran.
7: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
9: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable, i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra. I si som amb terrasses, amb balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin, i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
7: Les plantes envelleixen, perfumen, i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
4: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò entonar la meva culpa, Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances. I les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem amb temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i com sempre ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. No l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no l'havia vist mai, i és que els gegants, en lloc de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 31 de salida d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent. Me fa gràcia això de que no són els originals, allò. Intueixo caigudes.
1: Sí, sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco on estan.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a quarts d'11. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Tren, a la pel·lícula Gran Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de cinema més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nit de la Fresca, que ha convertit Tren, doncs, i les zones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte, sí. És aquesta de Greta Showman, que sí. És la musiqueta i tal, sí, és aquesta.
0: Té banda sonoritat, t'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta, una miqueta.
0: S'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a les últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle, doncs, combina sonates i peces vocals, lògicament, amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està... oblidat.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, a veure, animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
1: segueixo,
0: oients?
1: Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs,
0: sí, sí.
1: No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
0: Vinga.
2: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat solo portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
0: L'estilisme és important. Menorquines.
1: Sí,
0: sabarques,
1: sí.
0: Sabarques, que es diu, no? Allò que està, sí, de Menorca.
1: Exacte, també són bastant còmodes, és a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
0: Sí, és veritat, tots els colors. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també, dona, fa goig. Darrer tall així molt ràpid, Jordi.
1: Sí, som-hi.
3: Anar descalç és sempre millor, però...
1: Yeah. Aquest és dels meus.
3: No som rics, ni per tenir per
1: aquest. Dels meus.
3: L'estiu... ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
0: I ja.
1: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
0: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
1: No,
0: perquè
1: crec...
0: Perquè s'ha d'anar descalç. Jo li he notat el to, eh? Dic, no sé.
1: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
0: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà. Què ens pregunteu?
1: Doncs demà preguntarem per l'esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
0: Uf, es porta a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
1: Parlem demà.
0: Sí. Fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
0: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Mariscot durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Senyores i senyors, no us penseu que l'empatx de futbol que pateix la nostra societat s'hagi acabat amb el partit d'aquest darrer diumenge. Només fa una petita pausa, creiem que per agafar arrencada i començar una nova temporada d'aquí a 3 setmanes mal comptades. Conscients de la malaltia que patim i de la dificultat de trobar un remei efectiu, hem decidit apagar foc amb foc i començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb cançons relacionades amb l'esport. De manera que aquí teniu a Nina Simone i Baseball Boogie, un petit divertiment de 58 segons de durada.

Nina Simone ha obert Jazz It amb Baseball Boogie. Com és evident, el món de l'esport, especialment de les disciplines més populars, crea el seu star system, i sovint trobem músics que admiren algun esportista. De tant en tant, aquesta admiració es tradueix en una composició dedicada, i ara us en portem un exemple. Jackie Robinson, que va ser un jugador de béisbol. Béisbol, com sabeu, és un dels esports més populars dels Estats Units. Jackie Robinson va ser el primer jugador negre que va jugar a la Major League, que vindria a ser la nostra primera divisió, en aquest cas del béisbol. Es va convertir no només en una gran estrella de l'esport, òbviament també va ser un símbol de l'abolició de la segregació racial. Va debutar primera l'any 1947 i dos anys després, l'any 1949, es van registrar, a lo que seria l'equivalent americà de la Societat d'Autors Nostra, s'hi van registrar quatre cançons dedicades a la seva figura. De Jackie Robinson Boogie, Jackie Robinson Blues, però la que es va fer més famosa es titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball, que vindria a traduir-se com Vas veure a Jackie Robinson picar aquella pilota? La va escriure el pianista de blues Buddy Johnson, però la versió que va triomfar realment va ser la de l'orquestra de Count Basie, i aquesta versió és la que escoltem tot seguit.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Hem començat Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant jazz més o menys relacionat amb l'esport i concretament amb el béisbol, que als Estats Units és un esport molt popular. Per això, quan hem vist que en el disc del trompetista Lee Morgan, titulat The Gigolo, gravat en part el juliol de 1965, hi ha una cançó titulada Speedball, hem pensat que aquesta ens aniria bé per seguir la línia del programa. A més, al costat de Morgan hi ha Wayne Shorter en el saxo tenor i Harold Mavern en el piano. Però, per molt que Speedball soni a terme esportiu, resulta que té més a veure amb videojocs que amb esports reals. Per molt que digui la intel·ligència artificial que hi ha un esport creat a la Universitat de Michigan l'any 1921 que es diu així, un esport híbrid que combinaria dinàmiques del futbol nostre, del bàsquet i del futbol americà. Com que el fet interessant per nosaltres és que la cançó mereix ser escoltada, perquè és una mostra excel·lent de l'estil Blue Note dels anys 60, aquí la teniu. I si Speedball no és exactament un esport, ens és ben igual.

Speedball, el quintet de Lee Morgan, l'any 1965. Sonoritat Blue Note típica, és a dir, sonoritat hard bop. Anem ara al jazz actual, amb un quintet liderat pel baixista Christian McBride, possiblement un dels millors contrabaixistes del món, avui per avui. Tenim una gravació de 2008. El grup, a més, té un nom, Christian McBride and Inside Straight, i compta amb Steve Wilson en el saxo, Eric Scott Reed en el piano i Carl Allen a la bateria. Aquesta colla van fer una versió d'una composició del trompetista Freddie Hubbard titulada Theme for Kareem. Aquest Kareem no és altre que el jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Freddie Hubbard va morir poc després d'aquesta gravació. Va morir el 29 de desembre d'aquell mateix any, 2008. I d'aquesta manera, la cançó va ser un homenatge al jugador i també un homenatge al compositor Freddie Hubbard, que havia sigut professor de Christian McBride a la universitat. Escoltem-la. Theme for Kareem. Tema per Kareem.

Theme for Karim, una cançó dedicada al jugador de bàsquet Karim Abdul-Jabbar. Els següents protagonistes són un grup, Weather Report, un grup que girava al voltant de dues figures principals, el saxofonista Wayne Shorter, que precisament l'hem sentit fa una estona al costat de Lee Morgan, i especialment el teclista Joe Zawinul. Aquesta colla, l'any 1985, van editar un disc titulat Sporting Life, que una vegada més ens porta a confusió, perquè aquesta expressió, que podríem pensar que té a veure amb l'esport, Sporting Life, vida esportiva, té un sentit real habitual completament diferent, ja que es refereix a la vida fàcil, la bona vida o la vida alegre. Per acabar-ho d'arreglar, la primera cançó del disc és Corner Pocket, que en sentit literal és qualsevol dels quatre forats que hi ha a les cantonades d'una taula de billar americà. Aquí hi tindríem un altre punt de contacte amb l'esport, encara que sigui un esport de saló. Però, com a expressió, utilitzada sobretot en ambient jazzístic, Corner Pocket es refereix al fet de tocar d'una manera molt precisa, amb el swing o amb el groove ideals. Farem veure que tot això no ho sabem i la posarem com un homenatge al billar. Vinga, Corner Pocket, el forat de la cantonada, per Weather Report. After fans.

0: Ciao, sono Mario Biondi, stai ascoltando Jazz It. Ciao.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribats en aquest punt, hem de reconèixer que la selecció de cançons d'avui, que volia girar al voltant de l'esport, ha estat feta amb molt poca precisió i amb moltes irregularitats. Vaja, hem fet trampa descaradament. I en argot esportiu, i utilitzant un barbarisme, hauríem de dir que ha sigut un tongo. I aquí la teniu, l'Elisabet Raspall, pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, que en el seu disc, gravat el juliol de 1996, titulat Triangles, hi té una balada que es diu precisament Tongo. I per connectar-ho encara més amb la cosa esportiva, el baixista en aquest disc es diu Cucurella, com aquell jugador de futbol que, com que no hi entenem gaire, no sabem si juga bé o molt bé, però que gairebé tothom coneix per la seva cabellera. Vaja, si aquest programa no és tot ell un tongo, que baixi un sant i ens ho digui.

0: Soc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Avui, amb un programa ple d'irregularitats, necessitaríem revisar-lo amb el bar. Per redimir-nos i demanar perdó, tornem cap a casa. Viatgem en el temps fins l'any 1992, any olímpic, però també any jazzístic, perquè la big band de moda en aquell moment era la París-Barcelona Swing Connection, liderada per dos catalans, el compositor i multiinstrumentista Oriol Bordes i el guitarrista Ramon Fossati, que l'havien creat a la capital francesa on estaven estudiant. Aquell any, 1992, van gravar un disc amb un convidat excepcional, Frank West, saxofonista veterà de diverses big bands clàssiques, però especialment de la de Count Basie, en la que hi va estar 11 anys. Us portem Bluesin' in Cadaqués, amb una introducció de flauta a càrrec del propi Frank West.

La París-Barcelona Swing Connection, Bluesin in Cadaqués, amb Frank West a la flauta i el saxo tenor. La propera destinació es troba també a la costa, però una mica més al sud, la comarca del Maresme, que la visitem de la mà d'un dels seus fills il·lustres, el trompetista Ivo Uller, que va néixer a Mataró l'any 1972. A part de ser membre de diferents formacions catalanes, com la Big Band Jazz Maresme, l'Ivo també lidera els seus projectes. L'any 2016 va presentar el disc Way, és a dir, camí o direcció, en anglès. En aquest disc hi trobem la cançó Maresme Rules, que es pot traduir com El Maresme és la millor.

Maresme Riuls ens l'han portat al quintet d'Ivo Uller. I per moure'ns per les nostres comarques, uns especialistes són el grup de fusió Pegasus, és a dir, Max Sunyer, guitarra, Josep Mas, Kitflus, teclats, Rafael Escoté, baix i pare i fill Arisa, en Santi i en Dan, a la bateria i percussió. En el seu disc de l'any 1984, titulat Searching, el tercer de la seva carrera, hi ha la composició d'en Kitflus Camí de Rupit. I Rupit, que és un poble de la comarca d'Osona, va ser declarat per l'Organització Mundial del Turisme, que depèn de l'ONU, un dels pobles més bonics del món. Aquí teniu el retrat musical que en van fer els Pegasus.

0: Hola, sóc l'Horacio Fumero i el jazz, it is jazz it, m'agrada el jazz it, escolteu jazz it.
1: I no deixem a Pegasus perquè acabarem amb ells. Tornem al Maresme i a la localitat de Tiana, que, com sabeu, si escolteu jazz it habitualment, celebra el primer cap de setmana de juliol un festival de jazz que es diu Tres Dies de Jazz. Dèiem que Pegasus i una vegada més Kid Flus ens porten Tiana i el Mull. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de jazz it, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

A qui no li agrada descobrir? A qui no li agrada conèixer una persona encantadora? Conèixer un bon restaurant, un paisatge meravellós, un actor excepcional? Quin nen es pot resistir a descobrir el món, a preguntar com funcionen les coses? L'explorador busca descobrir noves cultures i noves terres. El científic vol descobrir com està fet l'univers o la natura. El metge busca saber com curar una malaltia. I l'artista treballa cercant una manera personal d'expressar-se. Hi ha buscadors d'or, de tresors amagats, de relíquies arqueològiques, d'espècies animals, de bolets, de cometes, de noves maneres de guanyar diners. I així seguiríem ad infinitum. Entre nosaltres hi ha un descobridor, una pulsió innata per aprendre coses noves. Nietzsche va dir-ho en altres paraules quan va escriure: la raça humana necessita el desafiament intel·lectual de descobrir. Déu deu estar molt avorrit per no tenir res que descobrir. Els que fem aquest espai també ens agrada descobrir, i ho fem cada setmana. Noves músiques, nous autors, intèrprets, o músiques no tan noves però fascinants i desconegudes. Avui us presentarem algunes modestíssims descobriments que hem fet recentment. Petites troballes de peces musicals que no coneixíem i que per vies diferents, un amic, la ràdio, les xarxes, han vingut a nosaltres com si fos un regal. Avui volem compartir amb vosaltres aquestes troballes que hem fet en el camp que més ens interessa, el de la bona música.

La primera descoberta que hem fet recentment i volem compartir amb vosaltres és la d'un clàssic del jazz. En aquest cas, els algoritmes de les xarxes ens han fet arribar aquesta delícia titulada The Folks Who Live on the Hill, els amics o els col·legues que viuen al turó. És un tema del gran Jerome Kern que sentim en la versió de George Shearing, un pianista i compositor de jazz anglès. Ell va néixer a Anglaterra l'any 1919, va començar la seva carrera a les Illes Britàniques, però la va acabar, evidentment, als Estats Units, on va col·laborar amb alguns dels grans noms, Peggy Lee, Buddy DeFranco o Stefan Grappelli. Shearing va néixer sec i, al igual que el nostre enyorat Tete Montoliu, va brillar amb llum pròpia al món del jazz i va bastir una carrera que es va estendre tota la seva vida.

0: Era un enregistrament de l'any 1956 amb Capitol Records del tema de Jerome Kern, The Folks Who Live on the Hill. Era la versió de George Shearing amb el seu quintet i orquestra.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: La descoberta que escoltarem a continuació és una de les que m'ha deixat més fascinat últimament. Fascinat per la seva bellesa, pel so, la interpretació i també pel concepte mateix de l'àlbum. És un tema compost per Christopher Tin, nord-americà d'orígens xinesos, amb una excel·lent formació clàssica que s'interessa també per les harmonies de cultures, diríem, no occidentals, harmonies diferents que sovint incorpora a les seves obres. Obres que bàsicament són bandes sonores i alguns videojocs. Doncs bé, en el disc que us presentem, la música de Tin està interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra i el grup vocal Voices 8 en un àlbum preciosíssim, dedicat a la bellesa dels ocells i que porta per títol The Lost Birds, és a dir, els ocells perduts. D'aquest àlbum escoltarem el fragment titulat Hope is the thing with feathers, és a dir, l'esperança és una cosa que porta plomes.

No sé què en penseu vosaltres, però quan em va saltar aleatòriament aquest tema a l'Spotify vaig quedar com hipnotitzat per la subtilesa d'aquesta música intemporal dedicada a la bellesa i a la puresa d'aquests animals meravellosos que són els ocells. El tema, com deia, porta per títol Hope is the thing with feathers, l'esperança és una cosa que porta plomes, i estava interpretat per Voices 8 i la Royal Philharmonic Orchestra. I una altra petita joia descoberta recentment va ser aquest concert per oboè. Ja sonava a la ràdio, com el vaig sintonitzar al cotxe, no l'havia sentit mai, no la vaig reconèixer, per tant, i vaig tenir que esperar al final per saber qui havia escrit aquesta meravella.

Per sort, són només 2 minuts el que un ha d'esperar per saber de qui és aquesta música, no gaire coneguda, per cert, no gaire difosa. El seu autor és aquell fenomen del barroc que es va dir Georg Friedrich Telemann. Diuen que un dels compositors més prolífics de la història, un home que va escriure més notes, més peces que Bach i Händel junts. I un compositor que, de tantes obres que va fer, al final de la seva vida era ja incapaç de reconèixer si una peça era seva o no. I no era per falta de memòria, era per, diguem-ne, l'enorme quantitat de producció. Doncs vam sentir l'adagio del seu concert en do menor per oboè, interpretat per l'oboista Louis Baumgartel i la Stagione Frankfurt. I a continuació us proposo sentir una peça curta per piano de Melanie Bonis, de Mel Bonis, una gran compositora francesa del segle XIX, de qui s'està recuperant molta música recentment. Bonis era una persona excepcionalment dotada per la composició, però va estar molts anys sense escriure, sense compondre, perquè literalment el seu home, un ric banquer amb qui es va casar obligada per la família, no volia que perdés el temps amb el piano. Tot i això ens va llegar peces tan delicades com aquesta.

0: La pianista Diana Shahakian, des d'un àlbum titulat Dones de llegenda, era qui ens portava aquest fragment pianístic de la compositora francesa Mel Bonny, una dona que, tot i les dificultats de la seva vida personal, ella té una vida, en fi, absolutament de novel·la, on hi ha amors impossibles, el sotmetiment a un marit dèspota, un fill, podríem dir, legítim, amb un amant, un fill que ell acull després sense dir que és fill seu, en fi. Si voleu saber tots els detalls, haureu de llegir el llibre on s'explica això, és el llibre de la Victòria Palma, Femenins Singulars, allà ho trobareu. Doncs bé, Bonny va escriure tot i això un important nombre de peces per piano i música de cambra de gran sensibilitat. Busqueu-la, Mel Bonny.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Alexander Fleming, el descobridor de la penicilina, va dir que algunes vegades els millors descobriments un els fa quan no està buscant. Això sí, cal estar atent. A Fleming li va passar precisament això. Ell va descobrir la penicilina perquè unes plaques de cultiu es van fer malbé al seu laboratori, es van florir. Els companys de Fleming haguessin llançat aquelles plaques de ben segur, a la primera de canvi. Però, en canvi, ell va saber veure que allà hi estava passant alguna cosa interessant. I arrel d'això va descobrir la penicilina. Bé, doncs nosaltres de vegades estem rebuscant en el nostre arxiu fonogràfic o buscant activament en diferents fonts les peces que ens agradaria presentar-vos. Però al final resulta que la millor, el fragment més interessant, més bonic, ens arriba de retruc aquella mateixa setmana per alguna altra via. Això és el que em va passar quan vaig sentir aquesta música sense buscar-la.

Bé, el que sentíem era un fragment de la peça titulada Contes de l'arbre màgic, del compositor bielorrus Alexander Lichtenovsky, un senyor nascut al 1962, aquest és de la meva quinta. No és, per tant, un rus del segle XIX, com Borodin o Txaikovski, és un home dels nostres dies. Doncs bé, Lichtenovsky és un personatge, diríem, interessant des del punt de vista musical, perquè escriu música clàssica avui en dia i ho fa sense importar-li gens estar escrit a cap tendència. Fins fa poc la música contemporània era com la religió o com la política. Tenies que estar adscrit a un corrent, a una tendència. Però aquest home és un eclèctic. El seu estil té alguna reminiscència del barroc, tot i que és eminentment clàssic, també té tocs romàntics i russos, fins i tot. Per tant, un inclassificable que, com heu sentit, crea atmosferes musicals molt interessants. Bé, però no només ens arriben inputs de músics clàssics, ja ho podeu pensar, de tant en tant també ens cau a les nostres mans, a les nostres oïdes, diríem un tema del que diem, això val la pena, ho hem de posar al programa. En aquest cas és la veu d'una de les cantants més ben dotades del jazz i que, en canvi, potser és de les menys conegudes.

Amb un timbre vocal que recorda Sarah Vaughan i una dicció tan perfecta com la d'Ella Fitzgerald, es diu que la cantant de Chicago, Lores Alexandria, és una de les més infravalorades de la història de les veus femenines del jazz. L'hem sentit en aquest tema I've Never Been in Love Before, un clàssic extret del musical dels anys 50, Guys and Dolls, musical escrit per Frank Loesser i que ha estat versionat mil vegades amb noms tan brillants com Frank Sinatra, Chet Baker, Oscar Peterson, Bing Crosby, etc. Nosaltres, però, hem preferit, fixeu-vos, aquesta versió, la d'aquesta gran veu que va ser Lores Alexandria.

De vegades els descobriments no són d'un compositor desconegut ni d'una peça sorprenent que mai havíem sentit. També pot passar que es tracti d'un fragment extraordinàriament conegut, però que de sobte se'ns presenta en una versió nova, sorprenent. Aquest és el cas del que estem sentint, que no és altra cosa que l'Adagietto de la cinquena sinfonia de Mahler, obra que, sabeu, es va fer mundialment popular quan Visconti la va utilitzar en el seu film Mort a Venècia. Bé, i què té de diferent aquesta versió? Doncs que aquella orquestra completa, completíssima que utilitza Mahler en la versió original, és substituïda aquí, fixeu-vos, per un simple, un únic violoncel i una arpa. Això sembla gairebé impossible. L'enregistrament, que ha estat publicat recentment per Deutsche Grammophon, està interpretat i arranjat pel, diríem, mediàtic i desmelenat cel·lista Misha Maisky, que, val a dir, ha tingut que recórrer una trompeta per imitar el so d'una orquestra completa. El que ha fet és un enregistrament multipista en el que ell mateix ha enregistrat una vegada darrere l'altra, sobre diferents pistes, i toca els diferents línies melòdiques per aconseguir aquest efecte quasi orquestral.

Hem sentit a Misha Maisky el violoncel interpretant ell sol, acompanyant només amb una arpa, l'arpa de Sophie Halling, la motiu adagietto de la cinquena sinfonia de Gustav Mahler, com dèiem, en un recent interessant enregistrament de Deutsche Grammophon.

I també va ser escoltant la ràdio un dia que anava amb cotxe que em va aparèixer aquest delicat tema que a primera oïda no se sap ben bé si és música antiga o és música folk o tot alhora. Val a dir que no vaig reconèixer en aquell moment la veu de qui era la cantant, la veu d'Ariadna Savall, però quan el locutor la va esmentar tot va encaixar. Ariadna, filla de Jordi Savall i Montserrat Figueres, és cantant, arpista i, en certa manera, ha heretat la sensibilitat dels seus pares per les músiques antigues i amb arrels mediterrànies. I en aquest tema propi, que ha titulat Preguiera, desplega tota la seva sensibilitat.

era Ariadna Savall interpretant un tema propi titulat Preghiera, una petita joia, un petit descobriment que hem fet recentment i hem volgut compartir amb vosaltres en aquest espai de troballes musicals. Espai que, a banda d'emetre per la vostra emissora local, també, sabeu, i si no us ho recordem, podeu recuperar, com tots els altres, a través de la plataforma iVox o iVox, I-V-O-O-X. I anirem acabant. Ho farem amb la música personalíssima d'aquest grup de Cracòvia, amb un aroma clarament ètnic que barreja el folclor polonès amb tocs yiddish i sefardís. Ells s'anomenen Kroke, que literalment vol dir Cracòvia en yiddish, i és un grup que va brillar fa uns anys, sobretot des que Spielberg, el gran director i productor, va dir que el seguia, que era un aficionat d'ells. Aquest que us parla reconeix que no l'havia descobert fins fa molt poc. Doncs bé, estimats, estimades, fins aquí l'espai d'avui, un espai en el que hem volgut compartir amb vosaltres aquests petits descobriments, modestos descobriments musicals, perquè la música, com la vida, és més bonica si es comparteix. Ens han quedat unes quantes joies més al calaix que us anirem desgranant de mica en mica en properes edicions. Fins llavors, en Pere Sánchez des de les Vies de So i qui us parla, Lluís Bonamusa, us deixem amb Kroke i amb el desig de que sigueu feliços i, si podeu, no deixeu de portar cada dia les vostres vides, ni que sigui una mica de bona.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I a motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat a Badalona una guitarra, que avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi del Badalona Matí, inspirada en l'obra de l'arquitecte català, una guitarra que s'ha concebut a partir dels elements simbòlics i orgànics del Parc Güell, i avui ens acompanya el luthier Antonio Manjón, que és també president de l'Associació de la Guitarra de Badalona, artífex també d'aquesta idea. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Com ha estat el procés de construcció d'aquesta guitarra dedicada a Gaudí?
5: Ha estat un procés molt lent, a partir de la idea d'homenatjar al mestre. Doncs, en principi era una idea general de fer un homenatge, i com jo sóc constructor de guitarres, era fent una guitarra. Es va anar concretant en fixar els elements decoratius inspirats en el Parc Güell. I això va ser la concretació de tot el... Hi ha diferents motius, hi ha diverses parts del parc que queden reflectides a diferents parts decoratives. Tenim com a base que ha de ser un instrument...
4: Perquè tota la guitarra, diguéssim, inclou, ara l'estava mirant, inclou elements que fan referència a l'obra de Gaudí, en concret del Parc Güell.
5: Exactament. Dir,
4: tant al revers com l'envers de la guitarra, fins i tot la part, diguéssim, tu em corregiràs i em perdonaràs, perquè segurament sí. Tenen noms totes aquestes parts de la guitarra que jo desconec, però fins i tot, diguéssim, la part inferior de la guitarra, que seria el cul, però també la part superior.
5: Es diu, és a dir, que ja anaves bé. Sí, hi ha diferents parts, elements decoratius. En principi, la idea era, com deia, era molt vaga. Vam concretar amb el Parc Güell, perquè vam pensar que la part d'inspiració que trobava Gaudí a la natura és la que més s'acostava a la nostra feina, perquè treballem amb fusta, amb arbres, no? Llavors, això va fer que es concretés, i vam concretar, doncs, mira, la part del cap de la guitarra tenim el que seria la silueta de la casa del guarda. Després, a la part de la roseta de la boca de la guitarra, tenim el drac de les escalinates. A tot el voltant del perímetre de la guitarra tenim els merlets que feia servir en Gaudí en diferents parts del parc, a les cases dels guardes i al voltant de la barana de sobre de la plaça. Llavors, al darrere he volgut simular la plaça, la plaça central, amb els bancs, a les jardineres que queden a la cintura, al mig del banc, que fan sortida amb escales, i la part de dalt serien les palmeres i que rodegen el parc. En aquest cas...
4: Aquí hi ha un detall, tu ens diràs que jo te'l senyalo, tu ens dius que és, que trobo que és molt bonic.
5: Sí. Això seria...
4: Semblen les escates, també, una mica com del drac, o
5: no, què no, simula? No, això és un punt de les cases del guarda i la casa d'administració. A dalt tenien un punt que era com una claraboia. En aquest cas, fan servir com ventilació, perquè són claraboies fetes amb trencadís.
4: Qualsevol element arquitectònic, no?, que aprofitava Antoni Gaudí també per deixar la seva petjada. En el cas de la guitarra passa una mica el mateix, que qualsevol, diguéssim, espai, no?, per petit que sigui, doncs també té aquest guarniment. Una mica com es treballa, no? De què és la guitarra, per començar? De quina fusta?
5: La guitarra són diverses fustes. La principal, la del davant, que és la més important a nivell sonor, és abet alemany, abet de Centre Europa. La part de la caixa de ressonància està feta de xiprer. Aquesta seria un acostament a la part més religiosa de Gaudí, però és un tipus de fusta que es fa servir sobretot en guitarres flamenques, però també en guitarra clàssica. El diapasós de Banús, la decoració del cap està feta d'auró, el mànec és de cedre arrissat, la placa del cap seria arrel de noguera. És a dir, són diverses fustes, totes fetes.
4: I com s'inclouen tots aquests elements? Estan serigrafiats? Hi ha alguns que m'ha semblat que era nacarat, no?
5: Sí,
4: quins
5: tot
4: materials encaixat, utilitzes?
5: Tot és fusta natural.
4: I en algú, no?
5: Exactament. I està fusta o tot encaixada, o natural, o tintada, i alguna tintada, i després hi fet servir nacre, tant per simular els bancs de la plaça com per la, no sé si ho has vist, però la part del darrere, el que parlàvem de la culata, vol fer i simular les columnes de sota de la plaça, de la sala hipòstila, i bueno, ja s'hi ha fet servir la part de sota de amb nacre, i després el resta de la columna dòrica, que seria, seria amb auró.
4: Aquí, Antonio, t'imagino visitant el Parc Güell, una mica fotografiant, quedant-te, no?, amb la teva retina, capturant aquelles icòniques imatges, no, del parc,
5: no només això,
4: arquitectònic, que volies després plasmar la guitarra. Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Quan va començar?
5: La idea va començar fa més de 8 anys.
4: Més de 8 anys.
5: Sí, això va ser. A partir d'allà, fent idees, era, com deia, era una idea més vaga de fer algun homenatge a Gaudí, sense concretar, fins que vaig decidir que el que més s'acostava era el Parc Güell, pel que deia la connexió amb la natura. No. A partir d'allà, 2 anys seria la feina de posar-te. Sí que és un... Tens idea, però d'això plasmar-ho a la fusta i que allò s'entengui, doncs implica proves i camí, tirar endavant i tirar enrere, no? És a dir, que no tota la feina que hi ha, que es reflecteix aquí, hi ha molta més feina enrere, perquè hi ha proves que dius, no?
4: Hi ha assaig i error,
5: és, no? Molta feina, però no es veu que recordi res aquest, del Parc Güell, no?
4: En aquest assaig i error hi ha tingut a veure també l'Antonio Torres?
5: Hi ha unes referències, és a dir, en el cas dels constructors de guitarra, el geni de Gaudí l'he volgut que d'alguna manera quedi reflectit amb el geni de la construcció de la guitarra, que és l'Antoni de Torres. I en aquest cas, el claviller que he instal·lat a la guitarra és el mateix que ell va posar a la seva obra mestra, que era la guitarra cumbre, que va fer.
4: Tens un taller de construcció de guitarres al municipi veí de Sant Adrià des de fa més de 30 anys, no?
5: Sí.
4: Quina mena de guitarres han sortit del teu taller?
5: Bueno, bàsicament és guitarra de concert. Jo treballo més el que seria la guitarra clàssica, alguna guitarra flamenca, però molt poca producció en guitarra flamenca. Bàsicament estic especialitzat en guitarra clàssica.
4: I quin és el perfil de persona que et demana que li construeixis una guitarra?
5: Normalment sempre hi ha alguna persona que es vol donar el caprici perquè ha estimat la guitarra de sempre i vol tenir una guitarra de qualitat, però normalment és a partir d'estudiants de grau superior que ja estan acabant i que necessiten un instrument que els doni una resposta, i llavors o professors o concertistes ja que busquen una qualitat de so d'un bon nivell.
4: Té nom aquesta guitarra que avui has portat a l'estudi?
5: Aquesta és bàsicament guitarra Gaudí.
4: Guitarra Gaudí.
5: Ha estat fàcil d'escollir.
4: Ha estat un encàrrec o no?
5: No, ha estat un projecte personal, una idea l'admiració sobre el treball del mestre i això el que et deia. Com jo el que sé fer és guitarres, plasmaré aquesta admiració amb una guitarra.
4: Estaria molt bé poder-la escoltar, no? Poder escoltar com sona en algunes de les construccions d'Antoni Gaudí.
5: Sí,
4: no sé si hi ha planificat això.
5: No hi ha cap. Ha estat treball de taller, però sí, seria molt maco amb un guitarrista i poder-la escoltar en un espai del mestre, sí.
4: Salvant la gran distància, no?, que ens separa amb l'obra de Gaudí,
5: avui, que
4: la tenim aquí als estudis del Badalona Matí, aprofitarem per sentir-la. Has vingut acompanyat d'un guitarrista, Antonio?
5: Sí, he vingut amb el Jibo Gao, un guitarrista xinès que està fent un màster aquí, de fet ha acabat ara ja, acaba de terminar el curs.
4: Al Conservatori del Liceu, no?, de Barcelona.
5: Sí, amb el mestre Guillem Pérez Quer, i bueno, un bon nivell, un gran amic i un gran guitarrista.
4: Doncs anem a escoltar com sona aquesta guitarra Gaudí. Amb quina peça? Coneixes el nom de la peça que interpretarà?
5: Sí, tocarà Catalunya, una peça d'Isaac Albéniz adaptada per la guitarra.
4: Molt bé. Doncs endavant.

0: clavada fins a la guitarra.
1: Sí.
0: I ara sí, ens preparem per aquesta peça d'Isaac Albéniz interpretada per Yibo Wow.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I amb l'arribada del bon temps, canviem les sabates tancades per sandàlies, per xancletes, per calçat més lleuger en definitiva. Però aquest canvi, que sovint agraïm pel que fa a la comoditat o per la calor, també pot comportar alguns problemes pels peus si no escollim bé quin calçat hem de triar o no els donem les cures adequades als nostres peus. Per això avui parlem de sandàlies, parlem de salut de peus, parlem de prevenció durant aquests mesos d'estiu i ho fem amb els nostres experts habituals, els doctors Anna Tribó i Francesc Monés, de la Clínica Podològica Monés de Badalona, que ens explicaran què hem de tenir en compte per gaudir de les vacances, de la platja, de les passejades, però fer-ho sense patir molèsties ni tampoc lesions. Què tal? Benvinguts, com esteu?
3: Hola, bon dia.
2: Arriba la calor, eh? Quins són els problemes amb els peus, diguéssim, que més acostumeu a veure a consulta en aquesta època de l'any?
3: Bé, doncs ben bé el que has dit, eh? Problemes relacionats amb el calçat, ja siguin per fricció, per traumatisme, per sobreesforç o infeccions. Normalment és el que més ens trobem en aquesta època de l'any.
4: Sí, problemes relacionats amb l'entorn. Una cosa al calçat i l'altra és l'ambient, canvia. Calor, humitat, activitats a l'aire lliure, tot això exposa el peu a coses que no havien passat durant l'hivern, on portem un calçat més acomodat al peu,
2: està més
4: protector,
2: protegit, no?
4: La temperatura no és la mateixa.
2: Per tant, els peus pateixen més a l'estiu que no pas a l'hivern?
4: Pateixen diferent. A l'hivern també poden patir alteracions i poden patir problemes relacionats amb altre tipus d'activitat, però a l'estiu pateixen uns temes determinats.
2: És època de sandàlies. Quines característiques hauria de tenir una sandàlia que sigui saludable?
3: Bé, la sandàlia saludable ens ha d'acompanyar el peu, és a dir, ens hem de sentir el peu subjecte, ha de tenir forma a la zona de l'arc, sobretot. No és recomanable utilitzar una xancla de piscina, d'aquestes que s'uneixen només a la zona del dit gros, entre el dit gros i el dit petit, per activitats que no siguin justament sortir de la piscina. És a dir, aquesta xancla va bé per anar de la piscina a la dutxa, de la dutxa al vestidor, o moure't per un entorn d'aigua humit, com pot
2: que
3: ser...
2: Que no caminaràs.
3: Exactament. Però grans tot el tram, des de la platja, per exemple, fins a arribar a casa teva, si has d'agafar un transport públic, si has de, etcètera, caminar una mica, ja no és recomanable utilitzar aquesta xancla. Primera, perquè serà una xancla que estarà humida, que vindrà humida de la platja i anirem, doncs, dues hores amb la pell macerada, estovada, en remull, en contacte amb tot el, doncs tot el que pugui haver-hi de microorganismes que puguem haver adquirit del terra, de la dutxa, de la piscina, etc. I segon, pel traumatisme, és a dir, aquest calçat no acompanya el peu, sinó que el que fa és donar-li una làmina de protecció entre el terra i el teu peu. Però tot el que són impactes, friccions, torsions, no queden ajudats. Llavors, una estona molt bé, clar que sí, però no podem anar a comprar al súper la càrrega de la setmana amb uns xancletes planes de dit, per exemple. Tenir en compte l'activitat que vas a fer i planificar una mica la protecció d'aquest peu, perquè sigui un peu que et duri tot l'estiu, perquè si no és fàcil, que llavors arribem a l'agost amb molt dolor, amb dolor a la planta al peu, amb dolor al taló, i llavors...
2: I a més que ens anem de vacances,
3: clar,
2: no? Allò, poses a la maleta la sabata més incòmoda que tens per anar a visitar qualsevol capital, no?
4: La idea seria... posar-nos un calçat adequat a l'ambient de l'estiu, que és la calor i la humitat i tot això, però amb les característiques que hem portat a l'hivern. Normalment a l'hivern portem calçats amb soles relativament gruixudes, que amorteixen, que acompanyen una mica la forma del peu, la forma de l'arc plantar, que no tenen un drop, que no tenen una diferència, que tenen una diferència a l'hivern entre el taló i la puntera d'un... una lleugera diferència, no talons, però un centímetre, aproximadament. Clar, si això ara, a l'estiu, ho convertim en una sola, molt poca cosa, completament plana, dura, sense forma, ni contraforç, i no portem el taló ben agafat, doncs llavors ens poden aparèixer aquests problemes que comentava l'Anna, de dolor, de sobrecàrrega, de durícies, de talons amb moltes clivelles, de callos o ulls de poll que surten freqüentment a les plantes dels peus. Doncs a la gent que n'hi surten, per alteracions estructurals i pel que sigui, a l'estiu probablement li sortiran més, perquè exposarà el peu a més pressió, a més fricció, a més sobrecàrrega en la zona plantar on li surten normalment.
3: Sí, i el que has comentat de si hem d'anar a fer turisme, per exemple, per una gran ciutat, etc., és molt recomanable, tot el que sigui activitats turístiques, utilitzar calçat tancat. millor passar una mica de calor, però utilitzar una bamba esportiva amb un mitjó de cotó que ens permet, doncs, estar en el tram de l'aeroport arrossegant maletes, amb les rodetes de les maletes, doncs tu portes una protecció sobre les ungles que fa que aquella maleta, si et trepitja, doncs no et provoqui un traumatisme, que hagis d'anar llavors a urgències, que bueno, ja t'esguerra una mica les vacances. Llavors, tenir la capacitat de planificar una mica el calçat. És a dir, un calçat tancat amb protecció, amb una miqueta de mitjó, i en el cas dels pacients que necessiten plantilles, doncs aprofitar aquells moments per utilitzar la plantilla com a tractament i fer ús unes hores al dia de la plantilla, doncs és el més apropiat. És a dir, realment, això, mentre estàs amb el trajecte de desplaçament, moure maletes, carregar pesos, o tota la part turística d'una ciutat, anar protegit. Després, quan un està cansat i necessita refrescar-se, doncs es destapa el peu, es refresca, va amb una xancleta...
2: Fem una mica de joc, ara pensava. Per exemple, me'n vaig a fer el camí de Sant Jaume, camí de Santiago. Quin calçat m'emporto?
4: No, doncs...
2: Per veure ha de ser, les 24 hores del dia.
4: Clar, això, anem a fer una activitat especialment dura, intensa i llarga dels peus, de tot el sistema esquelètic, però sobretot dels peus. Llavors, hem de pensar bàsicament amb els peus. Ha de ser un calçat extremadament protector, molt ben pensat per caminar, tancat, evidentment, com ha dit l'Anna, i a més, amb les
2: característiques...
4: Que ens subjecti el termell i amb les característiques que el nostre peu individualitzat requereixi, perquè hi ha gent que no té cap problema en els peus i que normalment fa activitat física i camina, però hi ha molta gent que tampoc en té cap de problema.

0: cansat amb el que caminarem les 6 hores del trajecte, les 7 hores del trajecte, hem de portar-hi uns mitjons de recanvi, perquè pot ser que en aquest trajecte parem en algun moment a descansar i tinguem molta calor, si ens descalcem, és un bon moment per canviar el mitjó, perquè el mitjó va acumulant sorreta, pedretes, llavors canviem el mitjó, la pell s'asserena, ja no està tan humida, un mitjó de recanvi per cada trajecte, i un cop arribem a l'alberg, ens descalcem, si cal, ens refresquem el peu i ens posem una xancla, sandàlia, crocs, per exemple, fresca, però que ens resulti còmoda també. No hem d'utilitzar una xancla qualsevol, sinó alguna cosa que dius, ai, aquí el meu peu descansa.
1: I això serviria, per exemple, també ara, si ens anem, doncs, no sé, fer un trekking als Pirineus Catalans, però sabem que també posarem els peus, per exemple, és molt habitual a l'estiu també, si estàs fent muntanya, banyar-te al riu o al pantà, en aquí quin calçat hem de portar?
0: Clar, llavors, en aquesta situació, per exemple, l'ideal és una sandàlia una mica agafada d'aquestes aquàtiques que hi ha marques d'esports que sí que en venen.
1: Els típics escarpins que li diuen també?
0: Sí, però l'escarpí queda molt mullat, queda molt xop i si l'has de tornar a carregar a la motxilla, llavors et mulla la roba, llavors va molt bé una Crocs, les Crocs, ara estic dient una marca comercial, però bueno, és un
1: aquest calçat, tipus de sabata.
0: Aquest tipus de sabata, que és una sabata que s'asseca molt ràpid, la pots lligar fora de la motxilla, llavors es va secant mentre tu continues el trajecte i quan arribes a l'alberg on sigui pots tornar a utilitzar aquesta Crocs. I calçat de recanvi, a nivell de portar una altra sabata, depèn de lo llarg que sigui el trajecte, que estigui, vull dir, depèn dels dies que inclogui la travessa de muntanya. Si tu tens un calçat per caminar, se suposa que amb un calçat salves la situació.
1: Els amants, Francesc de Costa Brava, Costa Daurada, Illes Balears, tot això, què? Quin calçat s'han de posar?
2: Aquí farà molta calor. Aquí hem d'anar fresquets, unes sandàlies, però unes sandàlies, si anem a caminar, unes sandàlies, que avui en dia hi ha molts models, unes sandàlies tipus bambes, que poden estar fins i tot reixades, obertes, però que protegeixin, que ens ajudin a caminar bé. Si només anem amb una cala, arribem amb una moto o amb una bicicleta, doncs llavors sí que podem fer servir una xancleta per moure'ns per la platja, sobretot protegir-nos amb la roca. Si anem amb una platja de sorra és un tema. Si anem a una platja i caminarem per la roca, és un tall amb un musclo, amb una roca punxeguda, ens pot esgarrar tot el matí o tot el cap de setmana, protegir-nos. Aquí potser sí uns escarpins, d'aquests que parlàvem abans, una sabata més de goma, que podràs banyar-te, nedar i sortir a fer una volteta per les roques, doncs seria ideal.
1: I si som en lloc de ruralites o gent de mar o muntanya, urbanites en tota regla, no? Si som d'aquells que esperem l'estiu per visitar capitals, Londres, Istanbul, París, què fem?
0: Que bonic, també. Bueno, tot és molt bonic, els tres plans estan molt bé. Doncs en aquí el que hem dit, tenint en compte que quan sortirem al dematí ben d'hora has d'anar ben calçat, faràs unes hores. Si calcules els quilòmetres que et mouràs dins una gran ciutat, poden ser molts, pots arribar a fer 14 quilòmetres en un sol dia. Llavors has d'anar preparat amb el teu calçat més amic, el teu amic, el que utilitzaries un octubre a la ciutat o per anar fins i tot al gimnàs, el teu calçat esportiu. Pots anar la mar d'elegant, però pots posar-te unes bambes esportives, perquè per l'asfalt és una gran protecció una bamba esportiva, amb un mitjó, i després, a part, doncs a la maleta pots tenir un calçat això més tipus sandàlia, no tan protector, però que serà usat pel vespre si el desplaçament no és llarg o per moments de descans o controlats com ara un restaurant o un museu, alguna cosa així.
2: Un apunt del trekking que he parlat abans de la muntanya, sí? Si anem a fer muntanya de veritat, sobretot els peus ben protegits. Si ens banyem, unes crocs, una sabata fresca i que es pugui mullar, però si anem a caminar realment per la muntanya, anem a fer el millor calçat possible. Penseu que una torçada de peu, un mal calçat provoca activació fins i tot dels serveis d'emergències per anar a rescatar gent. A vegades veus per la muntanya gent, per la muntanya, no estic dient per un passeig, per la muntanya s'ha d'anar molt ben preparat de peus perquè probablement és la zona més conflictiva del cos que provocarà més accidents. Una relliscada, caminar per pedres, fer una petita escalada, tot això ha de ser amb un calçat molt ben protegit i amb molta seguretat.
1: I a setens, penseu en què trepitgeu, no? Mireu
0: també,
1: a terra.
0: També. Però sí que és veritat que, per exemple, per anar per ciutat o fer turisme urbà, podem aprofitar el calçat esportiu que utilitzem durant l'any, però és cert que el calçat que utilitzem per anar al gimnàs a fer peses o força no és el calçat que podem pujar a una travessa de muntanya al Pirineu, perquè no necessitem soles que tinguin més subjecció, amb més call, amb més tac a sota, més agarre, perquè si

0: no podem relliscar, necessitem millor fixació del turmell, és cert, és a dir, saber doncs, que si vas a un ambient de muntanya, mitja muntanya, alta muntanya, necessites un calçat dissenyat per mitja muntanya, alta muntanya, no podem utilitzar el de l'asfalt.
1: Posem-nos ara per acabar, no?, en la tesitura de que hem fet tard en el sentit de que hem estrenat sandàlies i posaria la mà al foc que, com jo, el 50% dels oients que ara mateix ens estan escoltant, doncs ja porten bullofes als peus, no?, perquè aquestes sabates tan boniques que t'has comprat resulta que et fan mal. Què? Les sí. hem de guardar al calaix i desistim?
2: No. Sí, o... que, sí, home, si ens hem equivocat de molt, és a dir, si aquella sabata no es pot portar perquè ens apreta tant o ens fa... No, llavors sí canviar-la. Però sí que és veritat que això passa sobretot al principi de temporada. Ara venim amb la pell més...
1: Després et fa dura, la
2: més
1: pell.
2: Més dèbil, l'hem protegit molt durant l'hivern, està més estuada i tal. Llavors, els primers calçats d'estiu, i sobretot amb tires, i que, no, que no agafen tota la superfície del peu, poden provocar alguna butllofa. Si no és això que dèiem, que ens hem equivocat de molt amb la sabata, doncs esperar una mica... protegir el peu al mitjó no és una cosa... Que avui en dia el jovent em porta molt de mitjó, sí. És cert, eh? Està molt de moda i no els importa portar...
1: Porta potser... mitjó i xancletes, allò mitjó que abans veiem els turistes,
2: pues
1: no?
2: És, no és una tonteria, és i sobretot els primers moments de començar a portar calçat d'estiu, que és quan ens surten les butllofes. Protegi una mica el peu, i si el peu s'hi va adaptant, i la pell es va enfortint i es va fer un, es va fent, es van, es pot protegir més bé.
0: Sempre hi han trucs també, si tenim per exemple una just la civella ens fricciona i per sota doncs és molt rugosa, doncs allò es pot portar al sabater i dir-li, escolta, mira, em pots polir una mica això perquè justament aquí hi ha un repunt que se'm clave. O bé si just és una tira que és molt dura, doncs hidratar-la, hidratar la tira del calçat amb alguna crema hidratant, posar crema hidratant en el calçat i crema hidratant al peu per estovar-ho. Totes aquestes tècniques funcionen. O utilitzar-ho 2 hores al dia i a poc el peu se va acostumant sense intentar que no arribi a passar lo de que es faci una butllofa, una flictena. Un cop ja s'ha fet la butllofa, llavors aquella zona sí que està molt irritada, es fa una ferida, has de deixar-ho curar, t'has d'esperar ben bé 10-15 dies a tornar a utilitzar la sandàlia, i és un procés. Però
1: doncs
0: sí, sí.
1: Veiem que encara hi ha esperança, sobretot pels nostres peus. Ja veurem si per les sandàlies noves. Que vagi molt bé.
0: Molt bé.
2: Moltes gràcies, bon estiu.
1: Adéu.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: caminar. Las manos.
1: I acabem. Avui també la temporada de cançons per explicar el món, l'espai que un cop al mes ens porta el periodista Oriol Lladó, amb un programa una mica especial, això sí, avui, Oriol, no? Perquè fins i tot podríem dir que avui és un programa de celebració.
2: Doncs una mica sí, perquè avui tanquem, de fet, la cinquena temporada de cançons per explicar el món. No és exactament un aniversari, però sí que són cinc cursos o temporades, no?, en les quals doncs hem anat explicant un cop al mes història.
1: Cinc, perquè aquesta secció va arrencar ja quan en Carles Tornero estava al capdavant del Badalona Matí.
2: Va començar en l'última temporada del Carles a Badalona Matí i de seguida doncs ja...
1: O sigui que ens has fet de pont, m'has fet de pont en aquest cas a mi. Eh?
2: Tal qual.
1: Vinga, doncs anem a fer aquesta celebració recuperant algunes cançons, no? I també explicant algunes dades d'aquests...
2: Sí, perquè ha estat com una ocasió, no? Una mica de mirar enrere. Resulta que hem parlat de 347 cançons.
1: Això,
2: si comptéssim les que avui una mica repassarem, ja ens situaríem en 350, que déu-n'hi-do, eh? Han estat 45 episodis i allò fent una mica una mitjana, no? Surt a 7,7 cançons per capítol.
1: Molt bé, has fet mates.
2: He fet mates.
1: Molt bé, amb assoliment excel·lent, eh?
2: Bé.
1: Vinga, comencem per una cançó molt coneguda, aquesta que sona, no?
2: Sí, és el Pedro Navaja, de Rubén Blades, una cançó, doncs, segurament la seva més coneguda, no? Una cançó d'aquestes de signatura des del 1980, des del disc Siembra, amb el Tito Puente, i sí, és una cançó, jo diria que és una de les cançons narratives que sempre... M'ha agradat molt portar en aquest programa per excel·lència. En aquí, per això, la veiem, l'escoltem no en la versió original de Rubén Blades, però sí en la versió que segurament molts catalans i catalanes van utilitzar o els va servir de porta d'entrada al Rubén Blades. És la de l'Orquestra Plateria. De fet, cal dir que el Rubén Blades, sempre que ve a Barcelona i sempre que presenta Pedro Navaja, cita l'Orquestra Plateria, que de fet ja el mateix any que va sortir, per tant, una capacitat, no, de tenir les orelles ben parades, ja van versionar aquesta cançó, que forma part d'aquell disc que potser molta gent té, perquè és un disc que es va vendre molt, que és aquell que surt una mena de plaça del poble amb unes banderetes de festa major, doncs
1: sí.
2: Pedro Navaja, Orquestra Plateria, que és la que està sonant, venia d'allà.
1: De, diguéssim, Blades, només hem tractat aquest tema?
2: No, de fet,
1: aquesta
2: va ser la cançó que va obrir el primer espai, Cançons per explicar el món, i la vam lligar amb una cançó que potser podríem fer sonar ara.

0: Aquest és un tema que forma part d'un altre disc, no, de Blanes?
1: Això és un altre disc, són 5 anys més tard, i vam descobrir com aquest inconfusible criminal de la dent d'or que il·luminava tota l'avinguda, doncs tenia un capítol 2, diguéssim, no? De fet, va ser el primer programa que vam dedicar a cançons en segona part, i vam descobrir Sorpreses, 1985, del disc Escenes, en la qual Rubén Blades tornava a explicar-nos aquella història de Pedro Navaja, que resulta que no havia acabat com ens pensàvem que havia acabat en la primera cançó.
0: Molt bé. Són altres temes, també, doncs, tractats en aquella primera temporada, no?, on van sonar cançons molt diverses, no?, cançons sobre teoria urbana, també, fins i tot, no?, cançons en què artistes parlen d'altres artistes, cançons amb ventilador.
1: Cançons de Nadal sense sucre, etc. Vull dir, vam anar repassant molts temes, i jo crec que potser podríem anar per la següent cançó.

0: I aquest tema sonaria ja en la segona temporada, no?, del Cançons per explicar el món.
1: Això ja ens situem a la segona temporada, per tant, a 2022, i en aquí doncs vam repassar també moltíssimes coses, des de himnes a reinventats, cançons menyspreades pels mateixos artistes, cançons per quan et trobes la ex, cançons per saber deixar, cançons sobre llibres, cançons sobre escriptors, les cançons que explicaven el Serrat, no? Recordem que va coincidir amb l'acomiadament de Serrat dels escenaris, no? La manera com la família Wainwright es fa teràpia a través de les cançons, cançons sobre paternitat, vaja, etc. I, de fet, aquesta cançó que sona, no?, el Greja,
0: de
1: Paul Simon, va d'això, entre moltes altres coses, però també va d'això, de ser pare.
0: Perquè si una cosa descriu aquest espai al llarg d'aquests 5 cursos, d'aquestes 5 temporades, són les ganes d'estirar el fil de les cançons per parlar doncs, del món exterior, d'allò que ens envolta, de la política, de la situació internacional, com també de qüestions que ens afecten a nivell, diguéssim, més íntim, no? La paternitat, la maternitat, l'amor o la salut mental.
1: Sí, hem anat creuant una i altra cosa.
0: Anem cap a la tercera temporada del Cançons per explicar el món aquí al Badalona Matí, on sonaven temes com aquest.
1: I és la Christy McCall, una de les grans artistes que hem anat portant, que hem anat reivindicant sempre. I, de fet, és una intèrpret, no?, una intèrpret britànica que ens va deixar fa un temps, que té l'honor, no?, de que li hem dedicat un programa sencer, no?, en la seva discografia. Un honor que ha compartit amb el Serrat, que dèiem abans, amb el Randy Newman, amb la família Wainwright, en tot cas, en aquest cas, no?, la quinta essència del millor pop ha passat això, per aquest rotllo una mica new wave, post-punk britànic, i amb una ironia, Christy McCall, que el mateix Bono doncs, va elogiar com una de les grans escriptores britàniques i que va comparar amb la mateixa Dorothy Parker. No?
0: Recordes de què més vam parlar en aquella temporada?
1: Sí. Cançons amb onomatopeies i paraules impossibles, cançons sobre no llocs, cançons sobre el quart poder i el periodisme, cançons sobre esport, cançons sobre salut mental, que dèiem abans, cançons sobre la ràdio, contra la indústria musical, cançons sobre el fet de viatjar.
0: I algunes que ens fan viatjar són aquestes.

0: com a mínim, virem d'estil.
1: Sí, de fet és una constant en aquest espai, no? Que sempre hem anat saltant d'un estil a l'altre, també d'un any a l'altre, no? I vaja, és una mica marca de la casa. Aquí és el Randy Newman, amb un retrat satíric, no? Que fa de Vladimir Putin, des d'un disc que té, Dark Matter, que va editar el 2016, i en el qual es va avançar diversos anys a la invasió d'Ucrània, en aquesta cançó, i aquest retorn, que en aquell moment ja es començava a aventurar, no? És el moment de la primera elecció de Donald Trump, però que després ha anat a més i a pitjor, no? Aquest nou autoritarisme que veiem arreu del món.
0: I de fet el Randy Newman ha estat un habitual, també.
1: Sí, de fet és el nostre artista top, podem dir, no? Ha situat 18 cançons en aquest Cançons per explicar el món, no? El seu retrat mordaç de la política ens ha permès obrir-nos al món exterior, que dèiem abans, no? Aquest lligam cap a dins i cap a fora, doncs amb el Randy Newman hem parlat molt de política, vaja.
0: Hem parlat molt de política, sobretot en aquesta quarta temporada?
1: Sí.
0: Jo l'anterior?
1: Jo diria que sí, i també en aquesta cinquena. De fet, en la quarta, no?, que és on estàvem.
0: Diguéssim que Donald Trump ens ho ha posat fàcil.
1: Ens ho ha posat molt fàcil, sí, sí. Tot i que vam començar quarta temporada parlant de cartes i postals, no?, després sobre cançons, sobre el setè art, sobre el cinema, però aviat ja ens vam situar amb el Trump. De fet, va ser l'any de la seva reelecció. Amb les relacions veïnals, no?, i amb la manera com també començaven a posar-se en risc amb l'ascens de l'extrema dreta, els disturbis de Los Angeles, hi vam dedicar un programa, i també un altre espai, no?, que vam dedicar, vam titular amb aquest Randy Newman versus Donald Trump, repassant totes les cançons de Randy Newman que d'alguna manera avançaven allò que ens havia de venir, i aquí és on trobem aquesta cançó que ha sonat, que és Putin.
0: Vinga, doncs anem ja en aquesta 7,7 cançó, la que acabem
1: amb la
0: mitjana, exactament, aquesta secció de cançons per explicar el món.

0: I és que amb aquesta cançó, amb aquesta bossa nova, entravem amb aquesta, doncs, cinquena temporada de cançons, va explicar.
1: Cinquena temporada, és Enric Arnaez versionant Chico Buarque des d'un disc molt bonic, cançons de Sant Joan, a Sant Joan en ple gener, no? Un disc dels anys 80, i que vaig escollir, no?, en un dels capítols que vam dedicar, o que vam titular com a cançons darrere el sí vull, no? Cançons sobre el fet de casar-se. Mm-hmm. Tot i que en aquesta temporada, com dèiem abans, no?, també hem parlat molt de política, cançons sense fronteres, cançons de protesta disfressades de Nadal, cançons contra l'ICE, no? O Fuck ICE, no?, que vam titular, tot i que també hem anat cap al món interior, no? Cançons per després de ser mares, Fight Like a Girl, no? Cançons sobre dones empoderades, cançons per fer un recent, no? Per tant, hem anat també movent-nos amb un...
0: A vegades amunt, el calendari, no?
1: A vegades el calendari
0: també... Les efemèriques ens han fet també l'actualitat.
1: També ens ha ajudat.
0: Doncs ens ha convidat, ens ha prestat ja a tractar algunes cançons. I algun gènere, diries, Oriol, que hagi guanyat per damunt dels altres?
1: Jo no m'agrada parlar de gèneres, i crec que si una cosa ha demostrat que ens va explicar el món és que allò que ens agrada, allò que he portat, són sobretot músics que desafien l'etiqueta, i per tant crec que he volgut que fos un espai on la gent, no?, de fugir una mica. És que no m'agrada el country, no m'agrada el blues, no m'agrada... No, doncs,
0: aquí
1: a través de la cançó
0: tot.
1: I les seves històries, doncs potser trencar algun prejudici.
0: Doncs ha estat un plaer, Oriol.
1: Igualment.
0: Tenir-te avui i tenir-te aquests 5 anys, esperem que en vinguin molts més, perquè hi ha molta cosa a explicar a través de les cançons.
1: Explicar. Sí, jo de fet sempre em vaig apuntant i tinc com programes vista ja com apuntats.
0: Molt bé, m'agrada saber-ho. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I ara toca retrocedir en el temps i parar, ni que sigui durant uns minutets, a la Badalona del juny del 1926. I ho farem un cop més repassant les pàgines de la premsa de l'època, de l'Eco de Badalona. I ens acompanya per fer-ho en Jordi Martí. Què tal, com està, Jordi?
3: Bon dia, Núria. Molt content aquí d'estar fent ara el resum del que passava a Badalona fa 100 anys. Avui mateix fa 100 anys, el 1926.
0: Del mes de juny, eh? De fet, ja fa un temps que anem fent aquest repàs també de premsa.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I de crònica de l'època. Vinga, va, doncs som-hi. I avui comencem parlant d'accidents de cotxe a Badalona, perquè l'any 1926 n'hi havia molts d'accidents a la ciutat, però l'ira dels ciutadans es va acabar desfermant amb un accident mortal on la víctima, en aquell cas, va ser un nen de només 9 anys.
3: Sí, tot va començar, Núria, el divendres 4 de juny de 1926, al vespre. Així ho va explicar l'Eco de Badalona l'endemà.
4: Ayer a las 8 de la noche, un auto que iba en dirección a Montgat atropelló en la carretera real frente a la Fonda de España al niño de 9 años, Joaquín Cusí Casas, vecino de Badalona y con domicilio en la calle de la Merced número 4. El infortunado niño falleció a los pocos momentos. El autor del atropello, como muchas veces ocurre en semejantes casos, diose vertiginosamente a la fuga.
3: El nen va morir i el conductor va fugir, com acabem d'escoltar, però els detalls donats pels veïns, com ara el model del vehicle i la seva matrícula, van fer pensar que potser més tard el podrien detenir.
0: De fet, per això explicàvem, que aquest accident va causar indignació, perquè la víctima va resultar ser un infant de només 9 sí. anys. Imagino, doncs, que hi hauria reacció de la ciutat.
3: Sí, com que els accidents amb cotxe sovintejaven a Badalona, l'Eco va començar una campanya ciutadana a les seves pàgines perquè els actors aportessin solucions al caòtic trànsit que hi havia al centre de la ciutat el mes de juny de 1926, fa 100 anys. El perill pels vianants era gran.
4: El desusado tráfico de todo tipo de vehículos por la carretera real hacen más inminente el peligro. Es casi imposible que circulen niños y ancianos. Ante el peligro extraordinario hacen falta medidas extraordinarias.
3: I aquí és on arriben les propostes dels badalonins per pacificar el trànsit. Escoltem-ne una.
4: Un amigo nos comunica una idea. Llega un auto de la parte de Barcelona. Al cruzar la línea fiscal, se le obliga a parar y se le proporciona al chofer un ticket con la hora exacta de paso. Cuando sale hacia Montgat, por ejemplo, En las mallorquinas, el chofer entrega el ticket en la línea fiscal. Se ha tardado menos tiempo del previamente fijado, es decir, ha ido muy rápido, se le para el coche algunas horas. Ello se hace claro, está en todas las entradas y salidas de la ciudad.
3: Aquesta, Núria, era només una proposta, però l'Econ recull d'altres, per exemple aquesta.
4: Se trata de colocar fuertes vallas en las entradas de la ciudad, dándose paso libre de 5 en 5 minutos. Como los fielatos y el ayuntamiento tienen teléfonos directos, podría de modo rapidísimo transmitir cualquier orden de detención por exceso de velocidad.
3: En fi, eren només algunes de les idees dels veïns de Badalona pel reduir l'elevat nombre d'accidents que hi havia a la ciutat. L'Eco al final en va fer aquesta conclusió.
4: L'alcaldia, el ayuntamiento, son los que tienen el deber de velar por la seguridad pública y deben seriamente preocuparse de este asunto y resolverlo.
0: Ens ha quedat prou pendent saber si es va poder acabar de tenir doncs aquest conductor, el culpable de l'atropellament mortal del nen de 9 anys, que obria aquest trist capítol, no?, del mes de juny del 1926.
3: La resposta la tenim en l'Eco de Badalona del 19 de juny. Escoltem-la.
4: Se ha presentado al juzgado de instrucción el chofer que hace unos días atropelló con su coche al niño Joaquín Cusí Casas, matándolo. Por orden del juez, dicho chofer ingresó en la cárcel.
0: I passem ara de parlar dels automòbils a parlar de tramvies, perquè el servei era, com ja hem dit en més d'una ocasió, aquí realment dolent, eh?
3: Sí, més que dolent, el servei de tramvies que unien Badalona i Barcelona era, segons l'Eco de Badalona, pèssim. Així ho explicava en portada aquest setmanari el dia 5 de juny de 1926.
4: En la penúltima sessió que celebró la Comissió Municipal Permanente se trató el pésimo servicio tranviario. Y se acordó que la compañía adoquinase la entrevía entre la riera de Jornet hasta el límite del término municipal. Ello debiera haberse hecho hace ya bastantes años. Veremos si se hace ahora, pero lo ponemos en duda.
3: Des de l'Ajuntament també es demanava una modernització dels tramvies, és a dir, dels vagons que circulaven per les vies. Hem de recordar que el tramvia, ara fa un segle, era el mitjà més utilitzat per anar a Barcelona. I l'Eco de Badalona no s'estalviava crítiques a l'hora de parlar de l'estat de la línia.
4: La línia està impossible i el servicio de tranvías actual no puede admitirse. Con el material móvil actualmente en circulación, se sufren cada día accidentes y estamos abocados a una probable catástrofe. Los frenos no funcionan, las vías están deterioradas, los coches inservibles. Es de imperiosa necesidad acabar con todo esto.
3: Certament, Núria, era un panorama desolador i no era en absolut exagerat el que acabem d'escoltar. Aquí ens hem referit sovint a accidents amb el tramvia. Per exemple, una setmana després d'aquest text, el 12 de juny de 1926, l'Eco parlava d'un nou accident de tramvies.
4: El tramvia chocó frente a la calle del Templo con un auto de la Casa Segura de esta ciudad. El auto resultó con algunos desperfectos.
3: En definitiva, Núria, que la barreja de molts cotxes circulant en tots els sentits pels carrers bicèntrics i enmig dels tramvies, uns vagons que ni tan sols frenaven bé, era la barreja perfecta per acabar sempre en accidents.
0: Si a Badalona hi ha una institució coneguda, és la que popularment se'n diu la Casa Amparo, tot i que oficialment és el Centre Educatiu d'Acollida per a Infants i Joves Maria Assumpta, que està ubicat al carrer Sant Bru, a tocar de la gasolinera del carrer d'en Prim. Doncs fa 100 anys ja era notícia, també, perquè s'hi feien obres de reforma en aquest espai.
3: Sí, aquest centre acull avui en dia nens i adolescents desemparats i fa una gran tasca social. Fa un segle la situació de l'immoble era molt dolenta i s'hi feien obres, tot i que només feia 13 anys que s'havia inaugurat l'any 1913. Això va explicar l'Eco.
4: El senyor alcalde, departiendo con los periodistas, les ha hablado de las importantes obras de reforma que se realizan en la Casa Amparo. Estas obras consisten en levantar en el interior del inmueble un edificio de planta baja y piso. La planta baja destinada a comedores de hombres y niños, de 50 plazas cada uno. La planta piso destinada a enfermería y dormitorios capaces para 15 plazas.
3: Però a què es devien aquestes importants obres de la reforma de la Casa d'Amparo? La resposta la tenim en la següent crònica.
4: Estas obras han debido realizarse por amenazar ruina inminente parte del edificio que ocupa la Casa Amparo. Mas al irse ejecutando estas obras, se ha visto que la parte del edificio contiguo se encuentra también en estado bastante ruinoso, con las vigas podridas y las paredes sin cimientos.
3: Ha passat un segle i és moment de recordar que el 23 de juny de 2010, sent alcalde de Badalona, Jordi Serra, es va obrir la Casa Amparo totalment reformada, amb el nom de Centre Residencial d'Acció Educativa, CRAE Maria Assumpta, i que avui funciona perfectament.
0: I atenció, l'estiu ja és aquí, com ens fa notar en Jordi Cuixart a les vies de so. Avui, i fa 100 anys, el 1926 l'estiu va arribar puntual a Badalona. I si alguna cosa era popular al mes de juny, ara fa un segle, eren, llàstima que ja no hi són, els banys Titus.
3: Aquest nom, banys Titus, va lligat a la història de l'oci a Badalona. Ara parlarem dels banys de la platja. L'Eco del 19 de juny de 1926 informava l'Eco de Badalona del projecte d'uns banys permanents a la platja. Escoltem.
4: Ha sido remitido al Ministerio de Fomento para su aprobación un proyecto de establecimiento de baños de pila y oleaje de carácter fijo. El edificio será construido a base de hormigón y dividido en tres secciones, existiendo baños calientes, vestíbulo, sala de máquinas y montándose en verano 82 artísticas casetas de madera.
3: Aquesta és la introducció de la notícia, però enlloc surt el nom del promotor dels banys. Hem d'anar fins al tercer paràgraf de la informació on hi apareix un nom que avui tothom coneix a Badalona. Escolteu.
4: La propiedad del establecimiento será de don Juan Fonollà, Titus, quien posee los baños que en 1880 montó su padre Francisco Fonollà. En el año 1922 intentó realizar un proyecto de carácter permanente que fue denegado por falta de apoyo local.
3: En el cas del juny de 1926, el projecte va tenir el suport dels pescadors i les autoritats. Per tant, Badalona construiria els banys Titus a partir d'aquell moment.

0: Home, Jordi, doncs amb aquesta cançó no hi ha cap dubte, que ara toca parlar de l'alcalde de Badalona de 1962, que era en Pere Sabater.
1: Però m'he equivocat en el text, era del 1926, Pere Sabater, sí, sí.
0: És que 1926, exacte.
1: Com va passar el mes passat, Pere Sabater va oferir una conferència multitudinària en el local de la Unió Patriòtica. Cal recordar que aquest era un partit polític de caràcter institucional fundat per Miguel Primo de Rivera. La intervenció de l'alcalde va ser molt aplaudida pels assistents. Es va queixar de la desorganització de l'Ajuntament quan ell hi va arribar amb aquestes paraules.
2: En el ramo de urbanizaciones era una verdadera anarquía. Fueron más de 500 los permisos de nuevas casas que debimos aprobar, todos ellos de construcciones de hace ya algunos años. No hago de tal cosa responsable a los ayuntamientos pasados, sino a los técnicos municipales, que son los que tenían la responsabilidad y a quienes debería serles exigidas.
1: Fixem-nos, doncs, que l'alcalde no dona la culpa del desgavell als alcaldes i als regidors, sinó als tècnics municipals. Però, de fet, el que hauria de saber l'alcalde és que els tècnics fan el que manen els polítics.
0: I Badalona ja era una ciutat important fa 100 anys, de fet amb molts menys habitants, però sí reconeguda pel seu potencial industrial. De tant en tant hi venien visitants il·lustres. Per exemple, el mes de juny de 1926 va ser el torn del president del Consell de Ministres, que era el general Miguel Primo de Rivera, que va ser aquí a Badalona.
1: Sí, sí, el dictador Primo de Rivera va arribar a Badalona el dissabte 31 de maig i l'Eco va publicar la notícia el dissabte 5 de juny. Ho va fer dient el següent.
2: A eso de las 11:30 de la mañana del domingo anterior cruzó por esta carretera de paso para Arenys de Mar el presidente del Consejo de Ministros, general don Miguel Primo de Rivera. En la plaza del ayuntamiento le esperaban el alcalde, señor Sabater, y diversas autoridades.
1: La comitiva presidencial es va aturar a la plaça de la Vila i el dictador Primo de Rivera fins i tot va arribar a baixar del vehicle oficial.
2: Además de las autoridades, también aguardaban distinguidas señoras y señoritas y numeroso público que ovacionó al general al pararse unos momentos en Badalona, sorprendido por el recibimiento que se le tributaba. El alcalde le saludó en nombre de la población. Al proseguir su viaje, el general fue nuevamente ovacionado.
0: Deixem ara la política de banda i parlem una mica de llibres, perquè un badaloní volia escriure ara fa 100 anys un llibre que recollís la història de Badalona i buscava diners per tot arreu, no?, per fer-ho.
1: Sí, es tractava del badaloní Baldomer Blanc Escolter, que volia publicar el volum Anàlisi de Badalona, un projecte que feia anys que tenia en ment, però li calien diners per publicar l'obra. Això va explicar l'Eco el 12 de juny de 1226.
2: El conocido badalonés don Baldomero Blanc Escolter ha presentado una instancia al ayuntamiento solicitando su apoyo moral y material para editar una obra que hace meses, quizás años, tiene en proyecto. Se trata del libro Anales de Badalona, un compendio de toda la vida local desde finales del siglo XVIII.
1: L'obra que es volia publicar tenia 10 capítols que feien referència a l'origen romà de la ciutat, les indústries, els comerços... En fi, un resum del que era la Badalona del juny de 1226. El Eco defensava la publicació del llibre.
2: A Anales de Badalona han prometido su apoyo diversas entidades y particulares y es de desear no se lo regatee el ayuntamiento.
1: Hores d'ara desconeixem, ja ho mirarem més endavant, si el llibre es va publicar, però de moment no n'hem trobat cap informació.
0: I acabem ara amb una notícia que demostra també quins costums hi havia a Badalona ara fa 100 anys i com el recollia l'Eco. Era la informació d'una noia que feia una festa a casa seva perquè vestia per primer cop un vestit llarg.
1: Sí, el tema no és transcendental.
0: Ara que estem en època de graduacions i també es porten els vestits llargs.
1: No, el tema no és transcendental, excepte per aquesta noia, perquè hem de parar, però atenció, com ho va explicar l'Eco de Badalona. Pareu bé l'orella.
2: El domingo por la tarde tuvo lugar en la morada de nuestros buenos amigos, el matrimonio Gaspar Janer y Elvira Sureda, una simpática fiesta íntima con motivo de haber vestido el primer traje de largo la gentil señorita Ana María, hija mayor de los señores Janer. Con tal motivo se congregaron en el domicilio de dichos señores muchas de sus amistades.
1: Òbviament, Núria, l'Eco posava la llista llarguíssima dels assistents, que aquí ara mateix obviarem, que van gaudir i xalar de debò.
2: En la fiesta hubo música y la gente joven bailó, sirviéndose luego a los invitados un espléndido lunch. Ana María recibió de sus amistades numerosos obsequios y buquets.
0: Semblen els Bridgerton de Badalona,
1: sí,
0: no? Una mica.
1: Sí, sí, sí, sí. Una mica com ara fem, com tu has dit, amb les graduacions escolars, però 100 anys enrere perquè la noia vestís de llarg. En fi, molts anys li desitgem a aquesta noia perquè gaudís d'aquest vestit llarg i de la seva vida.
0: I tant que sí. Doncs, Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres. Seguirem la temporada vinent, repassant què passava a Badalona també, doncs, ara fa 100 anys.
1: Sí, senyor.
0: Passarà la temporada 26-27, ja, eh?
1: Exacte, sí. Bon estiu, eh?
0: Vinga, que vagi bé.
3: El millor del Badalona matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
7: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
8: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
7: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
8: Fem créixer el català.
9: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
12: el partit del Badalona Women's.
13: Atlètic Club Badalona Women's.
10: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
11: Amb la prèvia a partir de 3 quarts de 12 del migdia.
14: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
15: Ràdio Ciutat de Badalona.
16: A partir del 7 de setembre...
17: Torna al Badalona Matí.
18: Bon dia, Badalona. Són les 8.
17: Una nova mirada a la nostra ciutat.
19: Tota l'actualitat i els millors continguts.
16: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
19: Us esperem al 94.4 de l'FM.
17: Amb Àlex Sisó.
19: El despertador de la ciutat.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. És dimecres 26 d'agost de 2026. Els parla Àlex Sisó. Ha mort Fermín Casquete, un dirigent empresarial, esportiu, exsindicalista i escriptor vinculat a Badalona. Nascut el 1950 a Tordehumos, Valladolid, va ser president del Club de Futbol Badalona de les temporades 2000 a 2011 i president de la fusió amb la Unió de l'Esport Badaloní la temporada 2002, club del qual va ser un dels fundadors l'any 1989. Va ser director general de l'empresa de transport urbà Tuxal entre 1987 i el 2012. També va tenir una destacada influència en la vida política, social i especialment a la nostra ciutat. Paral·lelament, va desenvolupar una faceta literària marcada per una veu poètica personal amb la qual expressava els seus pensaments i sentiments a través d'un llenguatge auster de musicalitat subtil i gran força evocadora. La llibertat era un dels eixos centrals de la seva poesia, tema que va viure i expressar amb especial intensitat. Va publicar sota el pseudònim Gaviota, els llibres de la llibertat i el aliento de l'alma. Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en incendiar-se la campana d'una cuina en un pis de l'avinguda Alfons 13-117. Una persona ha estat afectada per inhalació de fum i l'altra per cremades en una mà. Els bombers han rebut l'avís cap a les 12:40 d'aquest dimecres i fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions. En arribar no hi havia foc desenvolupat i han refredat la campana i ventilat l'habitatge. L'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del parc natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per ancorar els flancs amb cremes i definició del perímetre i obrir caixa per arribar als focus secundaris. La columna de fum provocada per l'incendi, declarat ahir cap a les 3:20 minuts de la tarda, es va poder veure des de diversos punts de Badalona. I en esports, avui comença l'estança de la 6a Joventut a Astúries. El Club Verdinegre viatjarà al Principat i s'hi estarà fins diumenge 30 d'agost. Els de Dani Miret prepararan així el seu primer amistós, que disputaran dissabte 29 davant el Montbus Obradoiro a Gijón a les 9 de la nit. Pel que fa al temps, avui dimecres a Badalona, jornada majoritàriament assolellada amb alguns núvols alts i mitjans, sobretot durant el matí. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 28 o 29 graus. A la tarda s'estarà temps més estable i a la nit una nit tranquil·la, amb temperatures suaus.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: Què és això de fer esport o què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha perdut el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomana, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Ja la pitjor manera de fer esport, que no és fer esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa quan et persegueixen, més que fer esport estàs fugint, però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no et mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests cercles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, que més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances, Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar, arribar. Comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge.
1: Ah,
0: no a
1: doncs
0: mi,
1: mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. I jo la cara, de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau! Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la màniga sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però vaja.
1: Ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el single...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des que m'he mudat a Cardedeu, és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt. I facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles, en què
1: bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí.
0: I es creua l'estany, creuava l'estany a nedant. Es creua bé un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí, molta platgeta.
0: Però d'estanys anem fatal, eh? Bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, aquí pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa amb uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale?
1: Ai, ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer, m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria, un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar, com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferiu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat, aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per Vacances. Mira, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes i l'Obert per Vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient al final de l'estiu, al començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val escolar. Com el podeu utilitzar? Com l'heu d'utilitzar? Enguany, en fi, que us ajudi una miqueta doncs, a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui dins l'espai de patrimoni aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, diu que Salella es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que s'agreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que s'agreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclamen més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
3: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
3: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
3: Sí, així és, de teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, ens dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
5: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del Parc Natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
5: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
5: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques en vaga decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
5: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'han produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm-hmm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a

0: I ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsa de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí, passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres. Mm-hmm. O sigui que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareixen senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunci sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Aseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
1: Comença també el curs polític, eh? Sí, després de les vacances.
0: Totalment.
1: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
0: A vosaltres.
1: Adéu, adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
1: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en vora d'Ebre i en vora la Nova.
2: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja va explicar alguna d'aquestes afectacions.
3: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya, no sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra, doncs sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
2: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja, vent i pedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies, que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
1: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
2: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: I Amposta ha començat a treballar en

0: La creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
1: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
0: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu. A Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
1: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
2: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
1: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
0: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
3: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026. Aquest dimecres presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
3: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, eh? Surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tardes.
0: A migdia?
3: A migdia.
0: Allò en ple sol, quan fem la migdiada de la resta dels mortals.
3: Efectivament.
0: Són d'un altre món, aquesta gent.
3: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
0: Molt bé. Doncs gràcies per la brevetat, Marina. Moltes gràcies.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Fins ara, fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
4: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
5: Sí,
0: et tenim?
5: Sí.
0: Et sentim.
5: Ara sí, perfecte.
0: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí? De Lleida Ciutat?
5: Sí, val. Exacte. I per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un net dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
6: Aquesta iniciativa és una de les més iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn de la cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financa amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de Mirades del Senegal que, bàsicament, l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, La idea és capacitar en tecnologia i impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
5: Perfecte. Clar, qui hi participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
6: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
5: Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
6: Sí, estem parlant de 13 joves.
5: Perfecte.
6: Tots d'aquí de Lleida.
5: Perfecte. I clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà. Què és el que realment serveix? Quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
6: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirants del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
5: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
6: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
5: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
6: Sí, un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
5: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
6: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
5: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal?
6: Clar, són dos parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que... diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Llavors, som una alternativa de formació no reglada més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt. Els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terratrèmols. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
5: Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
6: sí,
5: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
6: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions que estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
5: Que se senten útils.
6: Sí, exactament. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la. I en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie, per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
5: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
6: Digue'm, perdona?
5: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
6: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. Sí. En principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos una mica dades per poder justificar. I també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Eucularis que ens va agradar molt. I potser la fem realitat.
5: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en que tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
6: Bueno, això ens ho han plantejat des de la pròpia entitat d'Eucularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
5: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
6: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, o estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació, que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
5: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
5: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de vacances en pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
7: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
8: Bon dia.
7: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
8: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí, que van sortint en el dia a dia.
7: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
8: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els dijous per la pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes realitats. I en tenim més, d'activitats que anem fent.
7: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
8: Sí, al Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no?, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any, perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
7: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
8: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciar del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
7: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
8: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
7: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona no fa de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França al passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, Dona la Torre. Josep, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria, què tal?
0: Feu, què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
9: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una estona, en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
0: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
9: Sí,
0: hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
9: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
10: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
9: Com va?
10: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
9: Clar, primer, ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
10: Sí, bé, de seguida quan l'Ajuntament va comentar que passaria la volta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat, tot i que sabem que tota la logística que porta la volta ho porten tot molt preparat. Però el que de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci a la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la volta és bestial. Però, bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna
9: cosa. Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogačar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no? Aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia veure.
10: Sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot el Pogačar me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt del Landa i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, perquè el Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure el Landa, doncs estaré molt contenta.
9: Seguidora del landisme a 100%, no?
10: A tope, sí.
9: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta, no sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa per animar aquesta sortida.
10: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. Sí, que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogačar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
9: Sí, ja vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
10: Sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, doncs, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, doncs, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè vinga, que vindrà la volta. Sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
9: Quina visibilitat pot donar el territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
10: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... La gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres, els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... el ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt. I espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena, val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
9: Clar, és això. I per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no? En les carreres ciclistes, aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
10: Sí, sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla. Però tot és molt bonic i hi ha unes circulars pues, molt maques. Hi ha molts recorreguts per disfrutar i després si la gent ve en família... Pues, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar. Hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha la comarca, és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família, també la gent se pot animar, perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfrutem.
9: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre que, mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
9: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida a veure passadors dels ciclistes.
0: Tres horetes i aquí ja hi comença a haver gent o... Poquets,
9: sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
0: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
9: Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A la tornada, a les 10:03, més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. Mor als 80 anys Fermín Casquete, un dirigent empresarial, esportiu, exsindicalista i escriptor vinculat a Badalona. Nascut el 1946 a Tordehumos, Valladolid, va ser president del Club de Futbol Badalona de les temporades 2000 a 2011 i president de la fusió amb la Unió de l'Esport Badaloní la temporada 2002, club del qual va ser un dels fundadors l'any 1989. Va ser director general de l'empresa de transport urbà Tuxal entre el 1987 i el 2012. També va tenir una destacada influència en la vida política local, especialment a Badalona. Paral·lelament, va desenvolupar una faceta literària marcada per una veu poètica personal amb la qual expressava els seus pensaments i sentiments a través d'un llenguatge auster, de musicalitat subtil i gran força evocadora. La seva vocació per l'escriptura remuntava a la infància quan improvisava lletres de cançons. L'obra transmet experiències vitals, inquietuds i una profunda reflexió sobre la condició humana. Va publicar sota el pseudònim Gaviota els llibres de la llibertat i el aliento del alma. Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en incendiar-se la campana d'una cuina en un pis de l'avinguda Alfons 13, número 117. Una d'elles ha estat afectada per inhalació de fum i l'altra per cremades en una mà. Els bombers han rebut l'avís a les 12:40 hores d'aquest dimecres i fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions. En arribar no hi havia foc desenvolupat i han refredat la campana i ventilat l'habitatge. El Departament de Política Lingüística obre dues línies de subvencions per fomentar l'aprenentatge i l'ús del català en l'àmbit local. Els ajuntaments podran optar als ajuts per fomentar iniciatives que promoguin l'ús social de la llengua catalana en diversos àmbits com el comerç, l'educació, el lleure o l'acció municipal. La segona línia està destinada perquè institucions i entitats de municipis de menys de 17.500 habitants organitzin cursos de català per a majors de 18 anys. Es permet la inscripció a joves entre 16 i 18 anys amb l'autorització parental. Els cursos podran ser presencials, semipresencials o virtuals i hauran de correspondre als nivells A1 o A2 amb una durada d'entre 45 i 90 hores. El termini de sol·licituds finalitza el 29 d'octubre. I avui comença l'estança de la sisa Joventut a Astúries. El Club Verd i Negre viatjarà al Principat i s'hi estarà fins diumenge 30 d'agost. Els de Dani Miret prepararan així el seu primer amistós, que disputaran el dissabte 29 davant el Montbus Obradoiro a Gijón a les 9 de la nit. Tenim 26 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona.

0: Genial la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren. I és que corres un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, a la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, que és de Banyoles, també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure.
0: Clar.
1: Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius ai que bé sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No, és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna,
0: que
1: serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim. Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui.
0: Ui, em fas
1: perquè
0: por.
1: Perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport de l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: matins,
1: aquest.
4: Vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar. Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de branch, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de branch, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, Jordi?
1: Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, a que supera en contra, a que tu gent, i això...
1: Sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba associant, acaba fent una associació aquí.
0: Clar.
1: Però crec que és més els locals que el ciclisme.
0: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. sigui, tu vas sí. a nedar i mira, doncs ni te n'enteres aquest estiu, no està mal, no?
1: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
0: És molt exigent, la travessia de Banyoles.
1: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
0: O sigui, s'ha d'entrenar. No sí, és sí. com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No.
1: No, hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No.
0: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no? O que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
1: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
0: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
1: Ens veiem a les 11.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora, l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

0: En l'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que, en això dels horaris, tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però no qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors a mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
4: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos en general està més apte, o com a mínim més despert, que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda a vespre.

0: Quatre persones, dos minuts i quatre maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalmente millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No. No, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: Fer esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona, que després estiguis una mica més amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no? Durant el dia vas calentant, vas, quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
1: Pot ser, però jo crec que el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?

0: la bicicleta.
1: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
0: Jo diria que un parell, per donar-li el cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que costi una mica agafar el son.
1: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
0: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç o en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans i el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares: evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar. I sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu, que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze, una miqueta més, de saludar la Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, eh? Esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui n'estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'idalo de l'alumne ja li

0: donen, o li envien per correu electrònic o per missatge.
1: Molt bé.
0: I si no, aquí a la botiga, si saben el Didalo, nosaltres mateixes podem treure'l per, per internet.
1: Molt bé, és a dir, que també us ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
0: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, depèn, perquè si són marques conegudes ja
1: puja una mica,
0: una mica, però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una mica.
1: Tot el que va dins de l'estuig, eh?
0: Sí,
1: segurament.
0: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
1: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
0: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs passa al Vaporbay a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
1: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfets, satisfetes de, del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
0: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
1: Sí.
0: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
1: massives,
0: desleals,
1: no?
0: També perquè ofereixen regals a canvi
1: de fer
0: de que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem, no podem competir.
1: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
0: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a, bueno, això, a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vaporbay o la Carbonell o qualsevol
1: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
0: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals i, o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
1: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars? Que noteu vosaltres que surt moltíssim.
0: Per nosaltres, les motxilles. I he de dir també que, sobretot, perquè a aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys... I moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
1: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, també? Sí, eh?
0: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també els més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens o de colpa, que és supervenuda. Sí.
1: Molt bé, molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
0: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi. I després venen els pares a buscar-la, o no.
1: O no, però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, doncs que vinguin a recollir aquestes motxilles.
0: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti als de sempre, als quatre empresaris que s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
1: Molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
0: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, material escolar, llibres, sobretot.
1: Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
0: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
1: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
0: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien, i era molt fàcil, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
1: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
0: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
1: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
0: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o depèn. Perquè si són marques conegudes ja
1: puja una mica,
0: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o...
1: Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
0: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important, el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
1: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
0: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, penses, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs passa al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià, que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
1: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
0: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes, perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet. Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals, com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés, estan fent campanyes supergrans i molt
1: massives,
0: desleals,
1: no?
0: També, perquè ofereixen regals a canvi de,
1: de fer
0: que et gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç ens fa molta... No, o sigui, no podem competir. Clar.
2: Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Mèdia el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Gómez us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
3: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia l'hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la part alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La part alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no? del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquest que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa. L'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt. I el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa. I era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar, perquè era un centre on se reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes del tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat hi hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot en temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja hi hauria l'Erarium, que seria la zona on se guardien aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat. Tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, l'abans de la plaça de Toros, és a dir, és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port de Tarraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum i dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I, per tant, es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat, és on hi haurien les portes d'entrada, pel seu costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavar la Sala Roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lics i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, la de la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tàrraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai, a poc ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal. És a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Jo penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
0: El principal objectiu és que tothom, com naltros, puguin entendre què era.
2: Perquè el Fòrum de la Colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat del carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
0: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tàrraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera. Caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
4: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
5: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Bueno, lo de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
7: Nacho Mediavilla, veterinari.
6: Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els hi agrada. És que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
8: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen i imiten a la seva mare de quan era petita.
7: Quico Baltrons, instructor caní.
8: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent perquè una espiga pot ser mortal.
6: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac. Llavors, jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... Però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
4: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
8: Jo no m'agrada ficar-li morrió per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten morrió, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen que el meu gos porta morrió, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar morrió i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin morrió tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigui apte, doncs el tindria que portar, el que no, però no per norma general que depèn quina raça es porti el morrió. Això jo no ho veig bé.
6: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refis que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races, llavors, però una mica jo et faria sentit comú.
8: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville, hi ha diferents tas marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús li pots donar recompenses en cas de fer-li un ensinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
4: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
8: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors se'l va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell i el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
5: Dog Tips, un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs, això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia amb aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
9: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el Festival del Comte Arnau, i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
3: Sí, trobo que sí, i molt sensual, eh? Això dels desitjos.
9: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall. i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
3: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
9: Avui, a les 9, sí.
3: Molt bé.
9: Sí.
3: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a, amb històries.
9: Diferent.
3: No? Sí, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim Festa Major.
9: Sí, tenim Festa Major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha Festa de l'Escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de Festa Major a l'Arbós.
3: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en Festa de l'Escuma, que això és sí, com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
9: Avui... Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. 10 de 10.
3: Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
9: Sí, la idea és la idea.
3: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no el llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, Lídia.
9: Correcte, sí senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan, i una cinta de l'any 2010 que ens parla doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morrosco San Juan, el director, per poder-ne parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
3: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa, també, que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs, Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà
9: adéu.
3: A veure si tenim més temps.
9: Sí,
3: gràcies.
9: Sí, a veure.
3: Adéu.
9: I
3: també molt, molt ràpid, marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
10: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
11: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius, alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
3: És que la Maria ve de fer el camino, és que clar, ho sabés caminar, Maria, clar. És que clar.
10: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
3: clar,
10: jo també.
3: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
10: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
3: Sí, però que va molt ritme ràpid,
10: eh? Ve de fer el camí, no porta un entrenament a sobre, clar. Que, bueno...
3: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
10: Exacte, sí, sí.
3: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
10: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
12: Hola.
3: Hola.
12: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
3: cosa. Cada dia passa alguna
12: cosa. Avui plou.
3: Jo el veig tranquil, aquest noi.
12: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
3: No es pot.
12: Volia tenir cap incident.
3: No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
10: És una persona molt esportista que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
3: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Res, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
10: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
3: En sèrio? La millor festa major?
10: Jo sé quina és.
3: Clar, és la de Banyoles, potser.
10: Exacte.
3: Clar. Jo diré que de Tarragona, vull dir, si estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
10: Una abraçada, fins demà.
3: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí.
13: La xarxa de comunicació local.
14: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
15: Ràdio Ciutat de Badalona.
16: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
17: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
18: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
19: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
18: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
19: Fem créixer el català.
20: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
21: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
22: el partit del Badalona Women's.
23: Atlètic Club Badalona Women's.
20: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
21: Amb la prèvia a partir de 3 quarts de 12 del migdia.
24: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
15: Ràdio Ciutat de Badalona.
25: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
26: A partir del 7 de setembre...
27: Torna al Badalona Matí.
28: Bon dia, Badalona. Són les 8.
27: Una nova mirada a la nostra ciutat.
29: La informació de proximitat.
26: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
29: Us esperem al 94.4 de l'FM. Badalona Matí.
27: Amb Àlex Sisó.
29: El despertador de la ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alex Isó. L'Hospital de Neurorehabilitació Goodman compta amb un projecte per a la readaptació dels seus pacients a les seves cases. El centre mèdic ha construït una simulació d'apartament perquè els pacients practiquin actes quotidians que hauran de fer un cop els donin d'alta. A l'espai hi ha tot allò que podríem trobar a un apartament: llits, sofàs, lavabos i una cuina adaptada. Els pacients ingressats practiquen activitats que per nosaltres poden ser quotidianes, com ara aixecar-se, sortir de la banyera o posar-se les sabates, però que amb la seva lesió han de practicar o adaptar nous hàbits si van amb cadira de rodes. La intenció d'aquests exercicis és que guanyin la màxima autonomia possible un cop abandonin el centre. Escoltem Antonio José Romero, pacient de la Goodman, i la Joana Puig, que és terapeuta ocupacional.
4: Yo me encuentro un poco más, bueno, no autónomo, porque no lo soy, pero me levanto de la cama, me acuesto de la cama, que eso para mí era impensable. Y bueno, hago algunos pequeños movimientos que antes no hacía, que jo entiendo que al final seran buenos para mí.
5: Al final és una miqueta com mirar a traslladar tot el que estem aprenent al gimnàs, tota aquesta força que estem adquirint, mirar de buscar-li un sentit molt més significatiu i molt més funcional, i mirar que les persones a l'hora de sortir de l'hospital siguin autònomes i siguin independents en les activitats del dia a dia, com podria ser vestir-se, fer les transferències al sofà, al lavabo, a la banyera, o bé cuinar.
3: Mor als 80 anys Fermín Casquete, un dirigent empresarial, esportiu, exsindicalista i escriptor vinculat a Badalona. Nascut el 1946 a Tordehumos, Valladolid, va ser president del Club de Futbol Badalona de les temporades 2000 a 2011 i president de la fusió amb la Unió de l'Esport Badaloní la temporada 2002, club el qual va ser un dels fundadors l'any 1989. Va ser director també de l'empresa de transport urbà Tuxal entre el 1987 i el 2012. També va tenir una destacada influència en la vida política local de Badalona i paral·lelament va desenvolupar una faceta literària marcada per una veu poètica personal. Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en incendiar-se la campana d'una cuina en un pis de l'avinguda Alfons 13, número 117. Una persona ha estat afectada per inhalació de fum i l'altra per cremades en una mà. Els bombers han rebut l'avís a les 12:40 hores d'aquest dimecres i fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions. En arribar no hi havia foc desenvolupat i han refredat la campana i ventilat l'habitatge. La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir ahir al matí un home de 29 anys com a presumpte autor d'una temptativa de fur a les dependències municipals del Viver. Els agents el van localitzar a l'interior del despatx de la regidora de Cultura, on presumptament intentava sostreure diversos objectes de valor. L'home va ser enxampat i va quedar detingut. Segons el govern local, l'individu acumula 26 antecedents policials. En esports, avui comença l'estança de la sisa Joventut a Astúries. El Club Verd i Negre viatjarà al Principat i s'hi estarà fins diumenge 30 d'agost. Els de Dani Miret prepararan així el seu primer amistós, que disputaran el dissabte 29 davant el Montbus Obradoiro a Gijón a les 9 de la nit. No viatjaran amb l'equip Nico Laprovítola, Simon Birgander, Luce Hackenson i ni Jenny Crack, que s'uniran a les concentracions de les seves seleccions per disputar els partits de les finestres FIBA d'aquesta última setmana d'agost.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 27 graus de temperatura a Badalona.
6: A partir del 7 de setembre...
1: Torna al Badalona Matí.
7: Bon dia, Badalona. Són les 8.
1: Una nova mirada a la nostra ciutat.
3: Una finestra oberta a l'actualitat.
6: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
3: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
1: Badalona Matí, amb Àlex Isó.
3: El despertador de Badalona.
8: 20 anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
10: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
11: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
10: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
11: Un moment, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
10: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
11: Ah.
9: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: les 8 del matí fins...
1: Fins a 3:45, 7 hores, 7 hores màxim, dues sessions. Anem a d'altres temes del dia i parlem del tema del xou...
0: Quin xou?
1: Dels autobusos. Avui he de felicitar el diari El Punt per al titular. Diu, tot Déu utilitza el bus.
0: Com un joc aquí, no?
1: T'agrada, eh?
0: Sí, ho han estat pensant durant hores, eh?
1: Sí, durant
0: hores. La setmana passada.
1: Avui la notícia, però, és una revista que, clar, ha aprofitat, en aquest cas, aquesta iniciativa, aquesta polèmica que hi ha entre ateus, entre cristians, aquesta guerra que hi ha entre propaganda als autobusos per fer una campanya publicitària. Estic parlant de la revista Pronto.
0: Sí, que està molt bé. He vist l'anunci i està molt
1: Pronto,
0: ben trobat.
1: Pronto, és la revista, bé...
0: Un clàssic.
1: Jo crec que és la més venguda. Sí, és la més venguda de l'estat espanyol.
0: És possible.
1: No, és la més venguda. L'anunci que Pronto va posar des d'ahir i durant les properes setmanes als autobusos, a 50 autobusos de la ciutat de Barcelona, diu, hi ha autobusos que ens pregunten, Déu existeix o no? Diu, aquest autobús et garanteix que la revista Pronto existeix.
0: Està molt ben aprofitat.
1: Està ben trobat.
0: Aprofita la polèmica per fer una gran publicitat.
1: Sí, sí, es veu que la revista ha contractat una campanya perquè l'eslògan es passegi des d'ahir i fins al dia 1 de febrer a 50 autobusos de la ciutat de Barcelona.
0: Molt bé, el trobo fantàstic.
1: Però ahir va començar aquesta campanya dels cristians. I va començar fatal.
0: Sí.
1: Sí, perquè només un dels tres vehicles contractats per aquesta publicitat dels cristians va poder sortir al carrer. Va ser el de la línia 17, perquè el que havia de sortir a la línia 6 estava espatllat i estaven esperant un recanvi. El que va substituir en el servei no duia el panell publicitari i en l'últim bus, contractat el de la línia 14, el panell no s'adaptava al model d'autobús. Sí, total, dels tres que havien de sortir, només va sortir un. Anem a trucar, si et sembla, a E-Cristians, i aviam si avui han sortit els tres o no.
0: Som-hi. Jo em pensava que trucaries a Pronto.
1: No. Pronto també era un... un detergent, no?
0: Pronto, un detergent, no?
2: Sí.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: He trucat a E-Cristians.
2: Sí.
1: Mira, et truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
1: Mira, et truco per fer-te una pregunta. El tema dels autobusos, que ahir només va poder sortir un dels tres contractats...
2: Sí, avui han sortit tots.
1: Avui tots, ja?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, ja està... tot normal?
2: Tot està normal. Mira, la línia 14 està normal, la 17 també, i la línia 6, que era la tercera, el Transports Metropolitans l'ha canviat per la 70.
1: La 70?
2: En lloc de la 6.
1: La 70 quina és?
2: La 70 va de Bonanova a no sé on. No sé, es veu que fa un trajecte semblant al 6, eh?
1: Al 6?
2: Sí.
1: Sí, tot normal ja, eh?
2: Tot normal. Es veu que això ho fan, eh? Vull dir que això és... Així és com lo d'ahir, no sabem massa...
1: Què va passar?
2: Què va passar.
1: Ja és mala sort, eh?
2: Sí, perquè de 3, 2, que els hi passi alguna amb la candidata d'autobusos que hi ha a Barcelona és... No, però avui lo del canvi de la 70 a la 6 és normal, perquè jo que sé, tenim la 17... Doncs podria ser que pel que fos la canviessin per la 7 un dia, perquè ho necessiten pel que sigui. O sigui, el que fan és, quan fan un canvi així, és mirar que tinguin trajectes semblants.
1: Val, perfecte.
2: Doncs i pot ser que demà, en lloc de la 70, ja torni a ser la 6,
1: correcte,
2: és a dir, que sigui provisional.
1: Però són 3 els autobusos,
2: tot
1: eh?
2: Són 3 i ja tot normalitzat.
1: Molt bé, doncs perfecte, gràcies.
2: A tu.
1: Adéu.
2: Adéu.
1: Escolta, trobo Déu-n'hi-do aquesta campanya, eh?
0: Sí, sí, però tu saps del que s'està parlant? Perquè avui estàs comentant aquesta notícia quan dels autobusos en parles de fa una setmana, ben bé.
1: Sí. Per cert, Pronto sí que era un detergent. No un detergent, sinó per rentar els mobles.
0: Ah, Pronto.
1: El Pronto, no? Es deia? Sí, oi? De tota la vida.
0: Ah, sí?
1: Sí, era l'anunci aquell mític que sortia una senyora que es tirava amb una mena de mantel.
0: De drap, sí.
1: De drap,
0: per tota
1: damunt
0: la
1: de la taula.
0: És veritat.
1: I amb aquest producte, el Pronto... passava i netejava tota la taula.
0: Mític, mític.
1: Encara hi ha Pronto, no?
0: Encara ho venen?
1: No ho sé. No ho sé si venen Pronto.
0: No ho tinc clar.
1: No ho sé. Mira, si alguna persona ho sap, que ens truqui, va.
0: Que ens truqui, va. 933-95...
1: Atenció a la pregunta, eh?
0: 933-95-40-04, sí. 933-95-40-04. Encara es continua venent el Pronto?
1: El Pronto. No la revista.
0: El que neteja, eh?
1: Sí, el que neteja els mobles...
0: La revista en bruta.
1: Sí.
0: Parlem del detergent.
1: Sí, sí, com es diria? No sé... detergent, no. Detergent seria per roba, no?
0: Sí.
1: No sé, el limpiamuebles.
0: Limpiacristales.
1: El limpiamuebles.
0: Limpiacristales.
1: No,

0: Tenim alguna trucada, Xenó.
1: Sí, clar, algú que ja arriba directe, eh?
0: Compra pronto habitualment.
1: Sí, sí, doncs anem a saber si hi ha pronto o no hi ha pronto.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal?
0: Maria Teresa.
2: Sí, escolta'm una cosa, sí. Pronto era com un spray,
1: sí.
2: Com ara el Centella.
1: Sí. Ah, sí, és veritat.
2: No era cap, no era cap, o sigui, tu apretaves amb un spray i llavors netejaves i quedava com lluent, diguéssim, no?
0: I encara es ven o no?
2: Jo no ho sé, jo...
1: Ah.
2: Jo vaig comprar-ne un l'estiu passat.
0: L'estiu passat.
1: L'estiu passat
2: amb... Centella i no tenien Centella i vaig... En una drogueria vaig trobar el Pronto i vaig comprar el Pronto.
0: Mm.
2: Però jo no... Faig servir la Centella, sí. I ara ni això, vull dir. Però bueno.
1: Ja, molt bé.
2: Igual. Però sí que existia... O sigui, l'estiu passat...
1: L'estiu passat encara hi era. Molt bé. Maria Teresa, gràcies.
2: Res,
0: bon dia, Trini.
3: Hola, bon dia.
0: Aporta més informació, sí, sobre aquest debat.
3: Sí que n'hi ha, eh?
1: Sí.
3: Encara es ven. Lo que... A mi no m'agrada.
0: A tu no t'agrada?
1: Per què?
3: Perquè no m'agrada. Aquests productes fa servir més aviat per mobles que són com de fòrmica i mobles així. Però mobles que no tinguin brillo, per mi jo trobo que em queda més entelat fer-lo servir que si fa servir, per exemple, aigua i sabó.
1: Sí, a tu el Pronto no t'agrada, eh?
3: Ni el Centella, no.
1: Perfecte.
0: Molt bé, gràcies, Trini.
3: No m'acaba. O sigui, sé que em venen, jo el poble el tinc, però perquè tinc
1: perfecte.
3: El poble...
0: Ha quedat clar.
3: De fòrmica.
1: Molt bé, gràcies, Trini.
3: Vale, bon dia.
0: Carme, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Més informació.
1: Debat, atenció, debat important. En aquesta hora, si encara hi ha pronto o no hi ha pronto.
4: Sí, mira, abans hi havia el del pot. De...
1: Sí, el que feia xup-xup.
4: I ara ha sortit un altre que és el Pronto Multisuperfície.
0: Ah,
4: està bé. I serveix per la fusta, perdó.
0: Per lavabo, també?
4: Espera't.
1: A veure, agafa el tio.
4: Per tot,
1: eh? Multiusos Pronto. Això és una novetat, eh?
4: Sí.
0: Molt bé, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Bon dia, Carme.
1: Jo crec que ha quedat clar, eh?
0: Doncs amb aquesta reflexió, que indica una mica quin és el nivell de la secció, acabem, si et sembla.
1: Molt bé, gràcies, fins demà.
0: Adéu.
5: Hello. Víctimes al telèfon.
6: Qui diga?
5: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
6: Ràdio Zeta.
7: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona.
5: Vint anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
10: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: He llamat la tele xurro.
12: Sí, però no.
9: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
13: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
5: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
14: Manténgase a l'espera, gràcies.
1: Sí, sí, aquí estoy.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
15: Bueno,

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui protagonitzat per...
3: Avui comencem marxant fins a Tarragona, aquesta ciutat fantàstica, ciutat romana, que des de l'Ajuntament han tingut una gran idea. No sé si això s'estendrà a d'altres municipis catalans.
2: A veure.
3: De fet, la intenció de l'Ajuntament de Tarragona és atorgar beques a les nenes que es diguin Tecla. Tecla,
2: Per
3: sí, premiarà a les Tecles. Per què? Doncs per fer tarragonisme, ara sí, i evitar que es perdi el nom de la patrona de la ciutat. O sigui, la patrona de la ciutat es diu Santa Tecla. I des de Tarragona es vol que aquest nom no es perdi, i per aquest motiu, doncs, l'Ajuntament ha proposat augmentar el nombre de nenes que llueixin el nom de la patrona de la ciutat.
2: A mi, per molt que em paguin, no li poso la meva filla Tecla, però ni per,
3: Tecla.
2: Ni per 6.000 euros, eh?
3: És com si aquí a Badalona, a partir d'ara, l'Ajuntament de Badalona vaqués, o sigui, donés suport i, no sé, donés diners als nens que neixin i es diguin Anastasi. Bueno, és el mateix.
2: Anastasi també és horrorós.
3: Home, però, no diguis això.
2: Però no tant com Tecla.
3: Però és com si al teu nen li poses Anastasi.
2: És que no li posaria mai.
3: Per què no?
2: Perquè és horrorós,
3: si és un nom preciós, sí.
2: Pues posaria el teu fill.
3: És un nom molt preciós, qui Anastasi.
2: Qui li dirien? Tasi.
3: Tasi.
2: No?
3: Tasi és maco.
2: Preciós. Tant com Tecla.
3: Fem una cosa, anem a trucar a l'Ajuntament de Tarragona, aviam què els hi donen. Perquè, clar, aviam per quan o què els hi donen a les nenes que siguin Tecla.
2: Sí, perquè no oblidem que estem en temps de crisi.
3: Clar, i potser, mira, si potser donen alguna quantitat important de diners, jo m'ho penso, eh? Es veu que fins i tot seran apadrinades pel mateix alcalde, eh?
4: Bon dia.
3: Hola, bon dia. He trucat a l'Ajuntament de Tarragona.
4: Sí.
3: Mira, us volia fer una consulta, si és possible. Mira, t'explico. Volia saber el tema aquest de la beca per les nenes que siguin Tecla.
4: Sí.
3: Això què reportarà?
4: A veure, les bases encara no estan aprovades.
3: Ah.
4: Llavors, qualsevol informació més a fons, pots fer una instància aquí ara i portar-la a l'OMAC.
3: Sí.
4: I llavors, ens deixa un número de telèfon, això de que té mal Departament de Relacions Ciutadanes.
3: Bueno, jo t'explico, és que jo estic... bueno, aviat seré pare, eh? I clar, amb la meva dona ens estan plantejant de posar-li Tecla.
4: Clar.
3: Però clar, volíem una mica saber...
4: Mira, a veure, les bases no estan aprovades, però el que...
3: Més o menys, què es diu?
4: Sí, mira, el que és, ara li dic. Que pot canviar, eh? Però bueno...
3: Clar, clar, m'entens, oi? És que estem,
4: sí.
3: Estem a la setmana de posar-li el nom... Ja sabem que és nena. Ara ja ho sabem.
4: Ha de ser Tecla, diguéssim, el nom principal, ¿vale?
3: Tecla.
4: Sí. I el nom principal ha de ser Tecla, ¿vale? Llavors, hi ha beques d'estudis.
2: Tecla com Tecla de l'ordinador, eh?
4: Durant l'edat escolar, també.
2: Intro, li posaria
4: jo. Però la quantia s'ha establerta. Quina quantia
3: Windows.
4: Per llibres i beques es donarà.
2: Llavors, Windows no, és una Tecla.
3: No sap, a veure què diu.
4: No se sap perquè no estan aprovades les bases. Però, bueno, hi haurà alguna
3: cosa. Hi haurà alguna
4: cosa, sí, de llibres i de beques. El que passa que la quantitat exacta no se sap.
3: Molt bé. Doncs, escolta, fem una cosa.
4: També la Mona, hi haurà un regal de per Reis.
3: Hi haurà un regal de què?
4: Per Nadal.
3: Ah, per Nadal. Ah,
2: està bé.
4: Després, la Mona de Pasqua.
3: La Mona també, eh?
4: I després, un
2: braç
4: de Santa Tecla per festes majors.
2: Mira.
4: És a dir, que tot això, els llibres, i que és el més important així, els llibres i llavors també beques, una
3: ara,
4: beca d'estudis.
3: Ara em perdó, la broma, ja amb un pis públic i ja estaria tot, això?
4: Com? Un?
3: Un pis, dic.
4: Un què?
3: Un pis. Que l'Ajuntament donés un pis i dic, ja seríem tots contents.
4: Ah, ja, home, clar, i nuvi i tot, ja.
3: Sí, sí, ja la vida resolta.
4: Sí, no,
3: vale, fem una cosa, escolta una cosa.
4: L'únic que un dels pares ha d'haver estat aquí empadronat un mínim 10 anys.
3: No, sí, això sí.
4: Que,
3: això sí.
4: A Tarragona.
3: La meva dona és a Tarragona tota la vida.
4: Vale.
3: D'aquí de la Rambla Nova.
4: I després, això només, aquestes ajudes, seran mentre la nena estigui empadronada a Tarragona.
3: Sí. Ah, si marxa de Tarragona, s'acaba tot.
4: S'acaba, sí.
3: Va, val. Escolta una cosa.
4: I serà mentre la nena estigui residint aquí a Tarragona.
3: Clar, sí. Si se'n va per aventura ja s'acaba la cosa.
4: Sí, si es manté a viure a Saló o marxa, llavors no.
3: Molt bé. Escolta una cosa, fem una cosa, estarem pendents i bueno, ja ho decidirem amb la meva dona.
4: Això ho porta al Departament de l'Àrea de Relacions Ciutadanes.
3: Val, perfecte.
4: Igualment, si vostè vol fer aquí a l'OMAC una instància per més informació...
3: Va, doncs ho farem.
4: Ho porta una instància amb el número de telèfon, això ho enviem al departament i ells es posen en contacte
3: Perfecte.
4: Amb vostè per informar-li millor.
3: Molt bé, doncs gràcies per tot.
4: Vale, de res.
3: Gràcies, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Bueno, ens ho pensarem. Aviam si li posem tecla
2: de moment,
3: a la nena.
2: Llibres.
3: Sí, sí, escolta, la mona de Pasqua.
2: La mona de Pasqua.
3: Un regalet per Nadal.
2: De Reis, sí.
3: Uns confits, no? Ha dit no sé què ha dit per la festa major, no sé què ha dit, també.
2: Sí.
3: Per la festa major de Santa Tecla també alguna coseta, escolta.
2: Una cosa de festa major, no? Està molt
3: que
2: bé.
3: Les mones valen cares, eh?
2: Sí, cada cop més.
3: Cada cop més. O sigui, quan et fan padrí, no et donen una alegria.
2: És un marrón.
3: És un marrón. Perquè cada any li has de comprar la mona que val, val dinerons.
2: I la palma, no? També es compra.
3: Sí, sí, la palma també. Escolta, anem a altres temes al dia i atenció perquè anem a explicar-vos un cas aquells que dius, aviam, és possible que hagi passat? Doncs sí, no és cap pel·lícula i ha passat en aquest cas a un poble de Palència, en P. Atenció, et diu el titular, un avi apareix en una cuneta de la carretera després de caure de l'ambulància que el traslladava.
2: No.
3: El més curiós del cas és que el conductor no es va donar ni compte.
2: Ai.
3: I va quedar l'avi allà a la cuneta, mig lisiat. Què et sembla, això?
2: La mama pensa, estoy en l'autopista para el cielo ya, ¿no?
3: Això que el conductor assegura, això ho publica avui al diari 20 Minutos, aquest diari gratuït, que el hombre debió bajarse en marcha.
2: Però l'home està bé o no està bé?
3: Sí, es veu que l'avi, l'avi de Liniston aquest...
2: L'home es va quedar allà...
3: Bé, el van localitzar amb diverses contusions, però no, no. L'home de 80 anys està bé, està bé.
2: Estava allà dormint, l'home
3: sí,
2: fent una becaina.
3: Però és que només fora és que venia de ser atès a l'hospital per una caiguda, també.
2: És real.
3: No riem del tema, però...
2: És a dir,
3: tela.
2: A veure, l'home va caure.
3: A veure, l'home va caure.
2: Es va fotre una nana.
3: L'home va caure, d'acord?
2: Va venir l'ambulància.
3: Va venir l'ambulància de, atenció, viu a Barruelo.
2: Sí.
3: Això està a Palència.
2: Bonic poble, sí.
3: El van portar fins a l'hospital més proper, en aquest cas, l'Hospital Río Carrión de Palència.
2: I l'home, vaya leche me metido...
3: El dia següent li van donar l'alta.
2: Sí.
3: Total, que l'ambulància que el portava des d'aquest hospital, Río Carrión, fins a Barruelo, quan anava per la carretera, va perdre l'avi. L'avi va aparèixer al cap d'unes hores a la cuneta.
2: Vols cafè, dues tasses, no?
3: Però és que el més fort és que va ser el conductor, quan va arribar a la casa de l'avi, que ja el portava de l'hospital, clar, va darrere, va buscar l'avi i no hi era.
2: I no hi era.
3: Clar, busca l'avi, aviam on li ha caigut.
2: A quin quilòmetre l'ha caigut,
3: a
2: no?
3: A quin quilòmetre de la carretera li ha caigut.
2: Això és surrealista.
3: Anem a trucar a l'Ajuntament, aviam si ens donen... Per cert, l'avi es diu Cecilio.
2: Cecilio, un nom habitual entre la gent gran.
3: Sí. Anem a veure què... què ha passat més i si tenim més detalls sobre el tema.
2: Pobre Cecilio. M'has dit que està bé, per això l'home està bé.
3: Sí, sí, l'home està bé. Sí, sí, sí, sí. Per això se'n rient, eh? L'home està bé. Aviam si hi ha algú en aquest ajuntament.
1: Ayuntamiento de Barruelo, buenos días.
3: Hola, buenos días. Mira, te explico, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
1: Sí.
3: ¿Qué tal, cómo vamos?
1: Muy bien, muy bien.
3: Mira, te explico por un caso que ha pasado aquí en el pueblo, a ver si me puedes dar algún dato más, sobre un abuelo que apareció en una cuneta de una carretera después de caer de una ambulancia.
1: Uy, yo...
3: ¿Te suena el tema?
1: No, yo no sé, le voy a pasar con el secretario por si él...
3: Esto ha pasado, me han comentado aquí en Barruelo... Barruelo, ¿no? ¿Es el pueblo?
1: Sí, sí, sí, pero no sé yo.
2: No tiene idea.
3: Y el abuelo se llama Cecilio.
1: Se dicen muchas cosas. Le voy a pasar con el secretario porque puede que sepa algo
3: porque
1: más.
3: Porque Cecilio no lo conoce usted.
1: No, no, no, claro. No.
3: Así Cecilio P, de 80 años.
1: No, no, no.
3: No, no, no.
1: Le paso con el secretario.
3: Vale, vale.
2: ¿Cuántos habitantes deu tenir Barruelo?
3: No ho sé. Ara ho preguntarem.
2: Perquè, clar, tu preguntes si ho coneix i potser és un poble de milers d'habitants.
3: No. Bueno, pero aquí Badalona, son bots. ¿Sí? Hola, buenos días.
5: Buenos días.
3: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
5: Sí.
3: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
5: Vamos tirando.
3: Bueno, te explico, te llamo sobre un tema que hoy aparece en el periódico.
5: Sí.
3: Sobre un abuelo que apareció en una cuneta de la carretera después de caer de la ambulancia.
5: Sí.
3: ¿Te suena el tema?
5: Me suena el tema, pero sé muy poco.
3: Muy poco.
5: Muy poco nada. Es que... Algo he oído comentar ayer de un señor que, pues no sé, que se le llevaban a rehabilitación y se cayó, se bajó, en fin, no lo sé. Pero es que te puedo comentar muy poco porque...
3: Se ve que el abuelo se llama Cecilio, ¿te suena?
5: No lo sé, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no soy de aquí. Ah,
3: ¿cuántos habitantes tiene?
5: Barruelo tiene unos 1.600.
3: Bueno, pequeñito.
2: Sería fácil, calcular.
3: Es pequeñito. Pues se ve que esto pasó aquí en el pueblo, casi. Bueno, en la entrada del pueblo. El hombre, según ha explicado hoy el periódico, venía del hospital Río Carrión.
5: Sí, es un hospital de Palencia, efectivamente, sí.
3: Y se ve que venía con la ambulancia, pobre hombre. La ambulancia estaba en marcha y se ve que, bueno, que no sé cómo, cayó de la ambulancia y se encontró en una cuneta.
5: Pues puede ser más.
3: Está bien, el hombre está bien.
5: Ya, sí.
3: Y esto no me puedes pasar, no sé, algún teléfono de alguien que me pueda dar algún dato más.
5: Pues sí, no lo sé, a lo mejor en el...
3: La policía local, por ejemplo, la Guardia Civil, no sé.
5: El consultorio, a lo mejor...
3: El consultorio.
2: De Elena Francis,
5: vamos
2: sí.
5: A ver, un momentito.
3: Deme el teléfono del consultorio, Aviam, ¿qué pasa?
5: Un momentín.
3: Vamos
5: a ver si lo localizamos.
2: Home, doncs, amb 1.000 habitants seria fàcil que coneixessin el Cecilio, eh?
3: Clar.
2: Amb 80 anys.
5: Vamos a ver.
3: Aviam, si... A ver, el secretari...
2: Sí, suerte.
3: Troba telèfon.
2: No en tenen ni idea.
5: 979...
3: A veure, 979... El telèfon del consultorio, eh?
5: Sí.
3: 979... Sí.
5: 63.
3: Vale, perfecto.
5: Y la Guardia Civil, por si acaso, que también puede estar enterada...
3: Ah, sí, dígame.
5: Es el 979...
3: Sí.
5: 62...
3: Sí. De acuerdo, gracias.
5: Vale, de
3: buenos
5: nada.
3: Días.
6: Gracias, dígame.
3: Hola, buenos días, es el consultorio.
6: Sí, dígame.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
3: Mira, perdona que te moleste. Te llamo sobre un caso que hoy sale en el periódico, sobre un abuelo que ha aparecido, bueno, apareció en una cuneta de la carretera después de caer...
6: No quería dar información, ¿no?
2: Ay.
6: No pides a mis superiores, soy la celadora, yo no te voy
3: a... ¿Y no está el...?
6: No, el coordinador está en el centro de salud de Aguilar, ¿vale?
3: Vale, pero solo una pregunta, ¿esto pasó realmente? Solo esto te pido.
6: No, desconozco, sé quién es el paciente y desconozco lo
3: Cecilio.
6: Que le pasó.
2: Cecilio.
6: Sí, sé quién es el paciente.
2: Se está enfadando,
6: pero desconozco lo que le pasó, ¿vale?
3: Vale, de acuerdo.
6: Venga,
3: gracias.
6: Perdona,
2: tío,
6: adiós.
2: Sí, perdona, pero ya no lo has metido, ¿eh?
3: Claro.
2: Tío, el que estiu mal la folla matinera, ¿eh?
3: No, pero suposo que, clar, si pot ser que sigui també que passés algo... Amb el conductor de l'ambulància, m'entens o no?
2: Haurà rebut alguna que altra represàlia. Vols tenir més informació? Truquem a la policia.
3: Sí, caiem i truquem a la Guàrdia Civil, que com sempre no ens diran res.
2: No.
3: Però bé.
2: Totes les fonts, les víctimes al telèfon.
3: Ens fa una por trucar a la Guàrdia Civil. Un dia ja veuràs. Ens tanquen la barraca. Ens tanquen la... Sort que aquí la Guàrdia Civil ja no pinta res, Catalunya.
2: No, per això.
5: Guàrdia Civil de Barruelo.
3: Hola, buenos días. Mira, perdona que te moleste. ¿He llamado a la caserna?
5: Pues no.
3: ¿No es la Guardia Civil?
5: Ah, sí, sí.
3: Ah, vale.
5: La caserna, sí, es en catalán, ¿verdad?
3: Ah, sí, sí, es en catalán. Perdona, ¿eh?
5: Y de momento nada, ¿no? Sí,
3: mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
5: Sí.
3: Mira, te llamo sobre un caso que nos ha llamado la atención de un anciano...
5: Sí.
3: ...que apareció en una cuneta...
5: Efectivamente.
3: ...de la carrera. ¿Esto es verdad? Solo era para confirmar el tema.
5: Eso es cierto, sí.
3: Es que nos parece de, bueno, de película.
5: Sí, sí, lo único que pasa, nosotros, tal como lo tenemos ordenado...
3: Sí.
5: La información que damos tiene que ser toda a través de la comandancia.
3: Ah, vale.
5: En la comandancia de la Guardia Civil, en Palencia, hay una extensión...
3: No, pero una cosa...
5: Encargado de...
3: Perdona, pero solo sí. Que me lo confirmaras ya tenía bastante. Ya.
5: Ah, bueno, estupendo.
3: Tú me confirmas...
5: De Badalona, ¿no?
3: Sí.
5: Venga, si yo he vivido 2 años en Cataluña.
3: ¿Dónde? Creo, ¿dónde?
5: En la SEU.
3: En la SEU d'Urgell.
2: Oh, qué bonito.
3: Ah, qué bonito. El frío que hace también.
5: Y tengo muy buen recuerdo.
3: Sí, el río que hay...
5: Sí, por ahí para el Segre.
3: El Segre, sí, el Canal Olímpico.
2: Los catalanistas.
5: Tengo amigos allí y tal, y vale. Así sí, que sí. Nada. Y mi madre de Barcelona.
3: ¿Ah?
2: Ay, mira.
5: Así que nada, mis abuelos eran uno de... En fin, que yo, a mí, Cataluña me encanta.
3: O sea, sí, te encanta.
5: Lo de caserna me ha sonado.
3: Perdona,
5: bien,
3: lo de caserna.
5: No,
3: ya, cuarteles. Bueno, pues, gracias por todo.
5: Un saludo.
3: Venga, adiós.
5: Un saludo, hasta luego.
2: Veus quina simpatia, tant que queixaves de la Guàrdia Civil? Simpàtic, l'home, home.
3: Caserna, anda, que jo també...
2: Caserna.
3: Aquí, a la caserna, eh?
2: He llamat a la caserna, eh? Sort que...
3: Sort que... Perquè havia... si no ens pengen.
2: Sí, si no ens pengen.
3: La caserna. Bé, escolta, confirmant la notícia d'aquest avi...
2: És cert. Confirmant la notícia de l'avi Cecilio.
3: Jo crec que d'aquí uns dies hem de tenir l'avi...
2: Cecilio.
3: En directe aquí a Radio Ciutat.
2: Al consultori sabem qui hi va. Potser és qüestió de trucar al consultori fins que el localitzem.
3: Sí. Bé, anem a altres temes al dia i directament, eh? Avui fem geografia espanyola. De Palència, anem fins a Lleó. Resulta que hi ha un poble d'aquesta província de Lleó que es diu Sant Andrés del Rabanedo.
2: Sí.
3: Fantàstic, és meravellós aquest poble, fantàstic.
2: Té una rambla i,
3: sí,
2: i la plaça...
3: Una església...
2: La plaça de l'Ajuntament és preciosa.
3: Preciós. Resulta que aquest poble celebrarà a partir del proper mes de març, atenció a això, batejos civils. Com t'has quedat?
2: Batejos civils?
3: Sí.
2: Això és nou, no?
3: Això és nou.
2: I això és legal?
3: Però és que ben bé, per què s'ha batejat civilment a un nen?
2: Ja, no ho acabo d'entendre. Bé, el bateig és un acte religiós, igual que el matrimoni, no?
3: Sí, es veu que dues famílies del municipi ja han demanat celebrar aquesta cerimònia de batejos civils. I anem ràpidament, anem fins a aquest poble, fins a Sant Andrés del Rabanedo. Mm. Es veu que aquest consistori és pioner en instaurar aquesta cerimònia com a acte de benvinguda a la comunitat. Això sona com a acte de benvinguda al nen, eh?
2: Els habitants d'aquest poble es diuen Rábanos.
3: No sé com es diuen, ara ho preguntarem.
2: Rábanos?
3: Sí, segur?
2: No.
3: No, jo crec que no, eh?
7: Ayuntamiento de San Andrés, buenos días.
3: Hola, buenos días. Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
7: Sí.
3: Mira, te llamo sobre el tema de los bautizos civiles. ¿Esto quién lo lleva?
7: Pues mira, en principio la persona que lo lleva es Iñaki, del departamento
3: Iñaki,
7: de prensa.
3: Sí.
7: Lo que ocurre es que yo creo que ha salido Iñaki, pero bueno.
3: Es en la hora del desayuno, ¿eh?
7: Sí, pero espera un momento porque igual está su compañera, vale, que también te puede ayudar.
3: Perdona una cosa,
7: sí,
3: una duda, personal, ¿eh?
7: Sí.
3: Los habitantes de San Andrés del Rabanedo, ¿cómo se llaman?
7: Pues no sé, San Andresino serán.
2: San Andresino.
7: Es que depende, porque
2: ver, si
7: es que en el municipio hay varias localidades.
2: Ya me invento yo.
7: Y depende de la localidad, pero bueno, en general, es que, mira, igual te lo puede decir él también.
3: También Iñaki, ¿eh?
7: Sí.
3: Vale, pásame a Iñaki.
7: Te paso.
2: O a su compañera.
3: Sí. Potser està al bar Les Termes, d'allà esmorzant. O el Cala Manuela, d'allà, també.
2: No, o sí. Can Serra.
3: Hola, buenos días.
8: Hola, buenos días.
3: Iñaki.
8: En este momento no está.
3: Está con el desayuno, ¿no?
8: Sí, vendrá dentro de 10 minutos,
2: pero
8: una cosa así.
2: Pero ya, compañera.
3: Te llamo de Radio Badalona.
8: ¿Sí?
3: En Cataluña.
2: La más
8: sí.
2: Mona.
3: Mira, te llamo sobre el tema de los bautizos civiles.
8: Ah, sí, cuéntame, yo soy Ana, el de prensa.
3: Ah, vale, vale. Explícame un poco esto de qué va,
8: pues
3: porque
8: mira,
3: no lo he entendido.
8: Pues es un acto muy sencillo, que ha habido algunas familias que pues
3: ¿quién
8: que
3: es?
8: Han solicitado...
3: Anabel, ¿no?
2: Anabel,
3: ¿no? Anabel, sí,
8: ese acto, que es como acto de bienvenida a la comunidad.
3: Ah, bienvenida, sí.
8: Entonces, bueno, para llamarlo de alguna manera, como están las bodas civiles, pues tenemos también los bautizos civiles. Hemos puesto bautizos civiles. Aquí en León,
3: pero esto es un tema muy pionero, ¿no?
8: Hay algunos ayuntamientos ya en la... en España, que lo están haciendo. Aquí en la provincia de León somos, bueno, hay otro ayuntamiento más pequeño, que es el de La Bañeza, que también lo,
3: sí,
8: lo ha aprobado. Y
2: también.
8: Nosotros lo más seguro que lo aprobemos en el pleno de la semana que viene.
3: Uh-huh. Y esto será un acto muy simple, ¿no? Creo.
8: Sí, en principio sería un poco una lectura de un documento, de un texto que está basado en la Carta de los Derechos del Niño. Y bueno, pues... si quieren, pues habría padrinos. En principio está
3: previsto. Uy, ¿qué es esto?
8: Vamos, no lo sé cómo va a quedar al final, ¿sabes?
2: Ha surtido un teléfono.
8: Entonces, de momento aquí ha habido dos familias que ya se han interesado por el tema. Y bueno, yo si quieres me das un...
3: Bueno, no, yo me ha quedado claro, ¿eh?
8: Si quieres te doy un correo y te mando la nota de prensa.
2: No hace
8: que
2: falta,
8: mandamos.
3: Bueno, no, con lo que me has explicado y tengo aquí ya hay bastante. Otra pregunta ya personal.
8: Dime.
3: ¿Los habitantes de San Andrés, del Rabanedo, cómo se llaman?
2: Rábanos.
8: No, rabanenses. Espera. Es
2: ¿qué me has sentido?
8: A ver, ¿cómo te diré yo? Rabanenses.
3: Rabanenses.
8: Mira, el Ayuntamiento de San Andrés
3: sí.
8: Está en el área metropolitana de León. Lo
2: sí,
8: mismo
2: no
8: que
2: interesa.
8: Sería ahí el área metropolitana,
3: de
8: León. Aquí le llaman el Alfoz de León.
3: Sí.
8: Está pegadito a León. Con
2: muy bien, ¿cómo es diuen?
3: Sí, pero se llaman Rabanedos.
8: No, el municipio en sí es San Andrés del Rabanedo.
3: ¿El gentilicio?
8: El gentilicio me lías porque cada uno dice una cosa, pero yo creo que es rabanenses.
2: Rabanenses.
3: De rábano.
8: Sí, no exacto de rábano, porque el viene de Rubanedo, Rabanedo viene de Rubanedo y tal, pero bueno, los...
2: San Andresines de los Rabanenses.
3: Bueno, más o menos.
8: Más
3: bueno,
8: o
3: pues
8: menos.
3: Anabel, gracias por todo.
8: Si necesitas algo...
3: Yo te llamo.
8: Llamas, ¿vale?
3: Sí, sí. Venga, gracias.
8: Venga, hasta luego.
3: ¿Te ha quedat clar, el que és un bateig civil? Sí. Aviat hi haurà comunions, ja, civils.
2: No està mal pensat, com a acte simbòlic.
3: Aquí al Xiquiparc aquest, d'aquí de les Guixeres.
2: Quin Xiquiparc?
3: Hi ha un Xiquiparc d'aquests.
2: Ah, i allà podríem fer l'acte solemne.
3: Sí, sí, sí, una comunió civil, aquí a les Guixeres.
2: Un bateig civil.
3: Sí, no, i una comunió, també.
2: I una comunió, també.
3: Bé, anem a altres temes al dia. Anem sobre una polèmica de la contaminació acústica dels avions. Avui ho publica el diari Avui. Diu el titular Units contra els avions. Es veu que, segons publica avui el diari Avui, primera trobada de les entitats veïnals afectades pel soroll del trànsit aeri. Mm. Diuen que darrerament aquí a Badalona també passen molts avions. No sé si t'has donat compte, Carles, que passen molts avions. A molts totes avions. Hores, sí.
2: Jo és que em molesten més les motos que els avions, eh?
3: Sí?
2: Sí, aquí a Badalona almenys.
3: Mira, mira, mira, ara passa un. Aquest va a Eivissa. Mira, mira.
2: Mira el Pocholo, mira. Com saluda.
3: Diu, fins i tot, l'ens estatal va ser a la reunió aguantant el xàfec. L'entitat de Gavà i Castelldefels avala el nou pla aeroportuari català descentralitzat. Bé, això que els veïns d'aquestes poblacions, sobretot del Baix Llobregat, ja estan una mica fins als nassos de que, per sobre de les seves cases, els hi passin tants avions. Mm. Tenen ja, tant una mica ja, farts.
2: Això va passar a Castelldefels, també.
3: Per exemple, sí, sí, ho dèiem ara, Castelldefels, de fet. Doncs diu que la reunió, la Unió, volíem dir, fa la força, diu que n'estan convençudes les entitats que formen part d'aquesta plataforma que s'ha creat, que podran fer força per evitar que tants avions passin per damunt dels seus caps. Mm. Anem a trucar. Hi ha una entitat que es diu Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
2: Sí.
3: Aviam si... Ells, des d'aquesta entitat, també han fet algun tipus d'acte i de força per evitar el soroll dels avions.
2: Això inclou també les motos, per això, no?
3: Suposo, sí, sí, tot.
2: Els cotxes d'escombraries...
3: Anem a preguntar, aviam, què incorpora.
2: La veïna del quart. El camió que anuncia els partits de la penya.
3: Horrorós, mira.
2: Contaminació acústica.
3: Aviam, sense agafar el telèfon. Bon dia.
9: Hola.
3: Hola, he trucat a l'entitat Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
9: Vinga, sí.
3: És aquí o no?
9: Sí, sí, és aquí.
3: Ah, estàs dormint?
9: No.
3: No? Ah. Vale, és que...
9: Tinc veu d'encostipada.
3: Ah, estàs encostipada. Mira, truco de Ràdio Badalona.
9: Sí.
3: Ah, aquí a Badalona.
2: Uh-huh. Molt bé.
3: Escolta una cosa. Jo he trucat perquè avui surt una notícia al diari Avui... de que diverses entitats veïnals s'han unit contra el soroll dels avions?
9: Mira, jo he estat fora, per qüestions familiars, a Tenerife.
3: Ah.
9: Vaig arribar ahir.
3: I tu no tens idea?
9: I, home, idea sí, sé que la cosa estava posant-se en marxa. Però,
3: jo volia fer una pregunta. Tu ets a l'entitat, eh?
9: Sí.
3: Tu com a persona... Com a secretària, en aquest cas,
9: sí.
3: Tu creus que aquestes entitats veïnals podran fer tanta força per evitar que tants avions passin per damunt dels seus caps?
9: Home, David i Goliat, la història ja la sabem tots. Lo que potser no s'aconseguirà una cosa espectacular,
3: ja.
9: Però es van aconseguint coses si la gent protesta. Lo que està clar és que si no diem res, no es farà res.
3: Ja. I escolta una cosa, i la vostra entitat, Contaminació Acústica, Només lluita contra tot tipus de sorolls, per dir-ho d'alguna forma.
9: Sí, som una ONG, no som una entitat, no som una consultoria, ni una empresa, ni
3: mira,
9: res.
3: Mira, doncs ara et diré una cosa personal. Perquè, per exemple, també hi ha la típica furgoneta que ven matalassos.
9: Sí, sí.
2: El del gas em molesta a mi.
9: El butano, el matalassos...
2: El dels bombones de butà.
3: El del butà, per exemple,
9: butà
3: que fa clonc, clonc, clonc. Però, sobretot, hi ha un home aquí a Badalona... que va amb una furgoneta destartalada, que ven matalassos.
9: Uh-huh.
3: I que posen com una falca de ràdio, de sí, ràdio teletaxi.
9: Sí, sí, sí. Sí, això és de tercermundista total i absoluto. Però, clar, segurament ni a l'Ajuntament saben que aquesta furgoneta existeix.
3: Ja.
9: Com que tampoc hi ha guàrdies al carrer,
3: no, aquí
9: la Guàrdia Urbana no existeix,
3: no.
9: I no tenen competència. Si passa alguna cosa d'aquestes, com que no tenen ordres en aquest sentit, pues es dediquen a posar multes, que és per lo que estan. Però tot això, si es parla amb l'Ajuntament, que es podria fer un programa de ràdio amb la
3: majoria
9: corresponent, es podria arribar a plantejar tots aquests problemes. Perquè ells sàpiguen, ells estan amb la seva bombolla, els elegidos, diguéssim, els que triem.
3: Bueno, i una cosa, i les motos, què em diràs a les motos? El crec, crec, crec, crec, crec.
9: A mi no em diguis res, perquè les motos... És... Tot això és molt fàcil de controlar, si es vol. Perquè posar multes és com la velocitat al trànsit.
3: Ja.
9: Fins que no s'han posat multes i no s'han posat en sèrio, en plan càstig, no s'ha aconseguit res. La gent no té capacitat per triar.
2: Està convertint vostè en una contaminació acústica, també.
9: Perquè no estem educats en aquest sentit.
3: Molt bé. Esther, fem una cosa. Truco un altre moment.
9: Vale.
3: D'acord? Gràcies.
9: Cap a la setmana que ve.
3: Perfecte, gràcies.
2: Se'n va al carnaval. Adéu.
3: Adéu. Vinga, adéu. Tenerife. Escolta, marxo.
2: Hello.
0: Víctimes al telèfon.
10: Qui diga?
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
10: Ràdio Z.
11: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
11: No, de Badalona.
12: És la ràdio de Badalona.
0: Vint anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
14: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
3: No, no.
14: ¿Ha disculpe.
3: No.
14: Si necesita
3: que no.
14: Disculpe, no le he entendido.
3: A ver, ayuda, ayuda.
14: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
3: Ay, por favor.
2: ¿Qué nivel de radio?
3: Operador.
2: ¿Qué nivel de...
14: Disculpe por la confusión.
3: Sí. Sí.
14: Gracias.
15: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
16: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
17: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
18: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
19: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
20: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
19: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
20: Fem créixer el català.
21: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
22: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA.
23: El partit del Badalona Women's.
24: Atlètic Club Badalona Women's.
21: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
22: Amb la prèvia a partir de 11:45 del migdia.
25: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
0: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità. A partir del 7 de setembre...
13: Torna al Badalona Matí.
26: Bon dia, Badalona. Són les 8.
13: Una nova mirada a la nostra ciutat.
27: La informació de proximitat.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
27: Us esperem al 94.4 de l'FM. Badalona Matí.
13: Amb Àlex Sisó.
27: El despertador de la ciutat.
0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
13: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
5: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. Mor als 80 anys Fermín Casquete, un dirigent empresarial, esportiu, exsindicalista i escriptor vinculat a Badalona. Nascut el 1946 a Tordehumos, Valladolid, va ser president del Club de Futbol Badalona de les temporades 2000 a 2011 i president de la fusió amb la Unió de l'Esport Badaloní la temporada 2002, club del qual va ser un dels fundadors l'any 1989. Va ser director general de l'empresa de transport urbà Tuxal entre el 1987 i el 2012. També va tenir una destacada influència en la vida política local, especialment a Badalona. Paral·lelament, va desenvolupar una faceta literària marcada per una veu poètica personal amb la qual expressava els seus pensaments i sentiments a través d'un llenguatge auster, de musicalitat subtil i gran força evocadora. La seva vocació per l'escriptura remuntava a la infància quan improvisava lletres de cançons. L'obra transmet experiències vitals, inquietuds i una profunda reflexió sobre la condició humana. Va publicar sota el pseudònim Gaviota els llibres de la llibertat i l'aliento de l'alma. Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en incendiar-se la campana d'una cuina en un pis de l'avinguda Alfons 13, número 117. Una d'elles ha estat afectada per inhalació de fum i l'altra per cremades en una mà. Els bombers han rebut l'avís a les 12:40 hores d'aquest dimecres i fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions. En arribar no hi havia foc desenvolupat i han refredat la campana i ventilat l'habitatge. El Departament de Política Lingüística obre dues línies de subvencions per fomentar l'aprenentatge i l'ús del català en l'àmbit local. Els ajuntaments podran optar als ajuts per fomentar iniciatives que promoguin l'ús social de la llengua catalana en diversos àmbits com el comerç, l'educació, el lleure o l'acció municipal. La segona línia està destinada perquè institucions i entitats de municipis de menys de 17.500 habitants organitzin cursos de català per a majors de 18 anys. Es permet la inscripció a joves d'entre 16 i 18 anys amb l'autorització parental. Els cursos podran ser presencials, semipresencials o virtuals i hauran de correspondre als nivells A1 o A2 amb una durada d'entre 45 i 90 hores. El termini de sol·licituds finalitza el 29 d'octubre. I avui comença l'estança de la sisa joventut a Astúries. El Club Verdinegre viatjarà al Principat i s'hi estarà fins diumenge 30 d'agost. Els de Dani Miret prepararan així el seu primer amistós, que disputaran el dissabte 29 davant el Montbus Obradoiro a Gijón a les 9 de la nit.
6: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat de les platges.
5: Ara mateix uneix a la bandera verda totes les platges de Badalona. Hi ha mar arrissada, la temperatura de l'aigua és de 28 graus, amb una bona qualitat i no hi ha presència de meduses.
6: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral, perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. On compren els professionals? Obramat.
5: Ara mateix, una temperatura de 28 graus a Badalona i cel força ennuvolat.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: A partir del 7 de setembre...
9: Torna al Badalona Matí.
10: Bon dia, Badalona. Són les 8.
9: Una nova mirada a la nostra ciutat.
28: Tota l'actualitat i els millors continguts.
8: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
28: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
9: Amb Àlex Sisó. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
29: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
30: Fue idea de Tony.
31: Dime, ¿dónde está Tony? ¿Dónde está Tony?
32: Y yo soy Tony.
33: ¡Tony!
30: ¡Tony!

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alex Isó. L'Hospital de Neurorehabilitació Goodman compta amb un projecte per a la readaptació dels seus pacients a les seves cases. El centre mèdic ha construït una simulació d'apartament perquè els pacients practiquin actes quotidians que hauran de fer un cop els donin d'alta. A l'espai hi ha tot allò que podríem trobar a un apartament: llits, sofàs, lavabos i una cuina adaptada. Els pacients ingressats practiquen activitats que per nosaltres poden ser quotidianes, com ara aixecar-se, sortir de la banyera o posar-se les sabates, però que amb la seva lesió han de practicar o adaptar nous hàbits si van amb cadira de rodes. La intenció d'aquests exercicis és que guanyin la màxima autonomia possible un cop abandonin el centre. Escoltem Antonio José Romero, pacient de la Goodman, i la Joana Puig, que és terapeuta ocupacional.
4: Yo me encuentro un poco más, bueno, no autónomo, porque no lo soy, pero me levanto en la cama, me acuesto en la cama, que eso para mí es impensable. Y bueno, hago algunos pequeños movimientos que antes no hacía, que jo entiendo que al final seran buenos para mí.
5: Al final és una miqueta com mirar a traslladar tot el que estem aprenent al gimnàs, tota aquesta força que estem adquirint, mirar de buscar-li un sentit molt més significatiu i molt més funcional, i mirar de que les persones a l'hora de sortir de l'hospital siguin autònomes i siguin independents en les activitats del dia a dia, com podria ser vestir-se, fer les transferències al sofà, al lavabo, a la banyera, o bé cuinar.
3: Mor als 80 anys Fermín Casquete, un dirigent empresarial, esportiu, exsindicalista i escriptor vinculat a Badalona. Nascut el 1946 a Tordehumos, Valladolid, va ser president del Club de Futbol Badalona de les temporades 2000 a 2011 i president de la fusió amb la Unió de l'Esport Badaloní la temporada 2002, club el qual va ser un dels fundadors l'any 1989. Va ser director també de l'empresa de transport urbà Tuxal entre el 1987 i el 2012. També va tenir una destacada influència en la vida política local de Badalona i paral·lelament va desenvolupar una faceta literària marcada per una veu poètica personal. Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en incendiar-se la campana d'una cuina en un pis de l'avinguda Alfons 13, número 117. Una persona ha estat afectada per inhalació de fum i l'altra per cremades en una mà. Els bombers han rebut l'avís a les 12:40 hores d'aquest dimecres i fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions. En arribar no hi havia foc desenvolupat i han refredat la campana i ventilat l'habitatge. La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir ahir al matí un home de 29 anys com a presumpte autor d'una temptativa de furt a les dependències municipals del Viver. Els agents el van localitzar a l'interior del despatx de la regidora de Cultura, on presumptament intentava sostreure diversos objectes de valor. L'home va ser enxampat i va quedar detingut. Segons el govern local, l'individu acumula 26 antecedents policials.
6: Obramat Badalona, amb tots els oficis de la construcció i reforma en un únic lloc, patrocina la informació esportiva.
3: Avui comença l'estança de la sisa joventut a Astúries. El club verd i negre viatjarà al Principat i s'hi estarà fins al diumenge 30 d'agost. Els de Dani Miret preparen així el seu primer amistós, que disputaran dissabte 29 davant el Montbus Obradoiro a Gijón a les 9 de la nit. No viatjaran amb l'equip Nico Laprovítola, Simon Birgander, Lud Hakanson ni Yannick Crack, que s'uniran a les concentracions de les seves seleccions per disputar els partits de la finestra FIBA d'aquesta última setmana d'agost. Tampoc ho farà Diego Niebla, que està a la preparació dels partits de la selecció espanyola a Saragossa. Un cop tornin a Badalona, el conjunt dirigit per Dani Miret participarà en el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta a Osona, on s'enfrontarà el 3 de setembre a 8:45 de la nit al Kitzas Manresa i el 6 de setembre a la 1 del migdia al Radiofarm Ulm Alemany. Després arribarà el torn dels partits de la Lliga Catalana el 9 de setembre contra el Lleida i el dia de la Diada davant el Girona.
6: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral, perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. On compren els professionals? Obramat.
3: Tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: A partir del 7 de setembre,
0: Torna al Badalona Matí.
8: Bon dia, Badalona. Són les 8.
0: Una nova mirada a la nostra ciutat.
3: Una finestra oberta a l'actualitat.
9: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
3: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
0: Badalona Matí, amb Àlex Sisó.
3: El despertador de Badalona.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una 5a etapa que començarà a Falset i que acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels Ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Miguel. El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una 50a d'hectàrees pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat al voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C241D, que va entre Serral i Rocafort de Caral, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Caral perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecten les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molné, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari sense el PSOE i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
12: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes ens hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals, doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
14: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
13: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
15: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
15: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
16: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat el dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
0: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
17: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà tres grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
18: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
17: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
0: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
19: El DeltaCar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el DeltaCar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del DeltaCar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
20: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
19: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
21: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema. Ho explica la investigadora Margarita Fernández.
22: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
21: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
22: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any, comencen més prompte i duren més temps. Aquesta és la tendència i aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent rècord.
21: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
4: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili i la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
0: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
4: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
0: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
4: La representació sindical denuncia que la negociació amb el Consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
0: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
7: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
2: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
8: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia, Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
23: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la cinquena etapa. L'única que es disputa

0: de la prova després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
1: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens em pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
0: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
2: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
3: For me it's like that.
4: Veure,
3: I don't want to speak about.
4: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
2: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalasser. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
5: Va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça, hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
2: En bàsquet, l'Esperoni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgac, que escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
6: Amb l'arribada d'Adut Bulgac, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors com a mínim pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
2: Per ser aquest divendres, Espar Girona, Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
7: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques. Aquesta col·lisió va donar lloc a la formació de la serralada de l'Himàlaia i a l'elevació gradual de la muntanya Everest. El procés d'orogènesi implica la convergència de les plaques tectòniques, cosa que provoca que l'escorça terrestre es plegui i s'elevi. A mesura que les plaques continuen empenyent-se entre si, la muntanya continua elevant-se lentament en el temps. Tot i que mig centímetre pot semblar insignificant, al llarg de milions d'anys, aquest creixement acumulatiu ha portat a l'Everest a la seva imponent alçada actual.

0: d'aproximadament 8.848 metres sobre el nivell del mar. És important destacar que la taxa de creixement pot variar a causa de diversos factors, com ara els moviments de les plaques tectòniques i els esdeveniments sísmics. Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
3: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
2: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Estabilitzat del foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
7: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza... Un montón de humo, me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
8: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
5: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
9: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
10: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
5: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
9: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
5: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
9: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
5: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
9: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
11: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
5: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
9: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
5: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
12: Amb una 5ª etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes, el recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
5: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Respecte ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa, i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte, perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
15: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
7: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
8: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
15: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
5: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
16: Doncs sí, així és. Fa una mica més, un parell d'hores, que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, segons necessari tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Queralt, perquè doncs, hi pot haver una mica de confusió en aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
5: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
17: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no estem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
5: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
10: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Berà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
5: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
9: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Berà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
18: En situacions en les quals et trobes en què potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
9: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
9: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
5: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
9: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
5: De tornar a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
9: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i acció contra la fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
19: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
9: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb dos països afectats pels sismes.
14: Notícies en xarxa.
5: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la ronda de dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
10: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
20: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El Bassa Digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
5: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
11: Nosaltres no ens oposem, que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
0: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
5: Gairebé 3:15 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
9: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una, amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
21: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és efectivament d'un envelliment.
5: Compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
22: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
23: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
22: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
5: A Vic, després de 4 anys de la incorporació del Deltacar a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000, al llarg de tot l'any, al 9FM, Caral Tarissa.
24: El Deltacar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Deltacar

0: debat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
1: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
0: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
2: Repassem altres notícies destacades avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
3: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
2: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
3: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Ona Malgrat.
4: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno i identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
5: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
4: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
6: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge mot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
2: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
8: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va tancar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals de les produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
7: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
2: I atenció perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
9: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt Nadal, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
10: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
11: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
10: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
12: For me it's like that. I don't want to speak about...
13: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
10: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a Primera Divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:15 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
14: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
15: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
14: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
10: Gràcies, la Torre Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Vulga. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espart Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos. A les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova. A 8:15, Vic Europa B. I a 9:15, Singerlin Martinenc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 26 d'agost de 2026. Se'ls parla Àlex Isó. El futur campus de Can Ruti doblarà les places d'aparcament amb unes 3.340 més que se sumaran a les actuals. El gran gruix, més de la meitat, destinades als treballadors, podrien estar regulades amb un sistema de tarifació simbòlica. Tot plegat són algunes de les propostes que inclouen l'estudi de mobilitat que ha de servir per redactar el projecte d'ampliació del futur campus de Can Ruti. Mor Fermín Casquete als 80 anys, dirigent empresarial, esportiu, sindicalista i escriptor vinculat a Badalona. Va ser president del club de futbol de la ciutat durant 11 anys i director de Tuxal durant 25. La vetlla serà demà, dia 27, a 9:15 del matí al tanatori de Badalona i la cerimònia tindrà lloc a 11:45. L'Hospital de Neurorehabilitació Goodman compta amb un projecte per a la readaptació dels seus pacients a les seves cases. El centre mèdic ha construït una simulació d'apartament perquè els pacients practiquin actes quotidians que hauran de fer un cop els donin d'alta. Escoltem la Joana Puig, que és terapeuta ocupacional.
4: Al final és una miqueta com mirar a traslladar tot el que estem aprenent al gimnàs, tota aquesta força que estem adquirint, mirar de buscar-li un sentit molt més significatiu i molt més funcional i mirar que les persones a l'hora de sortir de l'hospital siguin autònomes i siguin independents en les activitats del dia a dia, com podria ser vestir-se, fer les transferències al sofà, al lavabo, a la banyera o bé cuinar.
3: Les activitats no es queden només a l'interior de la casa. Amb aquest pla també aprenen a com pujar i baixar d'un cotxe o el maneig de la cadira en rampes, esglaons i escales. També s'inclouen altres activitats fora del centre, com fer la compra. Els pacients segueixen tots els passos necessaris. Fer una llista amb els ingredients d'una recepta, anar a un supermercat a comprar-los i tornar a la Goodman a preparar-la. Aquestes activitats els ajuden a nivell físic, cognitiu i adaptar-se a la realitat dels diversos espais que es trobaran fora de l'hospital. En esports, el Badalona s'enfrontarà avui a l'APA Poble-Sec, equip de primera catalana. L'enfrontament tindrà lloc al camp de futbol La Bàscula a Sants Montjuïc a les 7 de la tarda. Els escapulats arriben al partit amb millors sensacions que les últimes setmanes després d'haver empatat contra el Tona per 2-2. Per la seva part, l'equip rival ha perdut els dos partits que ha jugat aquesta pretemporada. Demà dijous, Badalona tindrà una jornada de temps estable amb alguns núvols durant el matí i cel més assolellat a partir del migdia. No s'esperen precipitacions. Les temperatures pujaran una mica amb una mínima al voltant dels 22 graus i una màxima que pot arribar als 33 graus.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Ruta 66.
7: Una setmana més, puntual, s'arriba a la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre, i també amb moltes novetats discogràfiques. Sigueu benvinguts i disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Un dia més, portem música d'arrel americana, concerts i la secció de versions. Abans de començar, rep la salutació de l'equip del programa. Marc de los Santos al control tècnic i davant del micro en Pitu. Comencem!
8: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Freedom Heart forma part de l'àlbum Starbomb Stories, el debut discogràfic del britànic Mark Hudson. Després de 12 anys com a vocalista de la banda de power metal Dragon Force, ara prova carrera en solitari. Segons el cantant, el disc està basat en música japonesa i en les bandes sonores de videojocs. Després d'escoltar tot el treball, he triat una segona, The Siren.

A Just Die in Your Arms és el gran hit de l'any 86 dels londinencs Cutting Crew, una cançó de pop rock que els australians Lord han versionat i l'han inclòs en el seu àlbum de covers, titulat Undercovers. Una banda que ha editat al llarg de 20 anys 5 àlbums d'estudi i 2 enregistrats en directe. En aquest treball han versionat una cançó antiga d'una banda pop australiana dels 80, els Real Life. Aquesta és la seva coneguda composició, Send Me an Angel.

Need a Favor és una cançó country número 1 a USA i Canadà. Pertany a Jelly Roll i el seu 7è àlbum d'estudi. Un artista que va començar al món del hip-hop, però que també barreja estils com el country i el southern rock. Jelly Roll es fa acompanyar els seus treballs d'artistes de tots els gèneres, com en el cas de la següent que punxarem, amb Live, amb la col·laboració del rapper d'Alabama, Yellow Wolf.

No One Like You és una cançó original dels alemanys Scorpions del 82, que també van incloure en la seva versió en directe dins el doble àlbum World Wide Life, una recopilació dels seus hits en viu, editat l'any 1985, i que ara torna a sortir en versió vinil, en aquest antic format, però amb la nova tecnologia que porta un so superior al CD. Un altre dels seus èxits, de la banda de Hanover, és aquesta del 84, també inclosa en directe, Rock You Like a Hurricane.

0: I per acomiadar aquesta veterana banda amb més de 50 anys de carrera discogràfica, escoltarem una tercera en directe. Recorda que ara pots trobar la reedició en nou vinil d'aquest doble disc, World Wide Life, on també pots escoltar èxits com Still Loving You, Holiday i aquest Big City Nights.
1: We have a song for you from the new album from Lover Sing called Big City Nights.

Gods from the Future, des de Grècia, el més nou dels Stray Gods, una banda de power metal que presenta el seu nou àlbum titulat Olympus. I amb ells, els Stray Gods, posarem el punt i final a la ruta 66 d'avui. Amb la cançó Angels of the Light, marxem. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Salutacions dels dos que fem possible aquest programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera, han visitat el Parc Industrial de Carboni Zero, Tianjin número 1, a Beijing. El parc és un exemple de transformació d'un antic espai industrial en un nou pol d'innovació tecnològica i sostenibilitat. La visita ha permès a la delegació badalonina conèixer de primera mà un model de regeneració urbana que dona nous usos a antigues àrees industrials i s'emmarca en la participació de Badalona en el segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya. Aquesta és una de les quatre ciutats que la delegació municipal visitarà durant la seva estada. L'acte central tindrà lloc el 28 d'agost, passat demà, a Yantai, on se celebrarà aquest fòrum que reuneix més de 40 ciutats espanyoles i xineses centrades en qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. El futur campus de Can Ruti doblarà les places d'aparcament amb unes 3.340 més que se sumaran a les actuals. El gran gruix, més de la meitat, destinades als treballadors i podrien, de fet, estar regulades amb un sistema de tarifació simbòlica. Tot plegat són algunes de les propostes que inclouen l'estudi de mobilitat que ha de servir per redactar el projecte d'ampliació del futur campus de Can Ruti. Mor Fermín Casquete, als 80 anys, dirigent empresarial, esportiu, sindicalista i escriptor vinculat a Badalona, va ser president del Club de Futbol Badalona durant uns anys i director de Tuxal durant 25. De fet, la vetlla serà demà, dia 27, a 9:15 del matí, al Tanatori de Badalona, i la cerimònia serà a 12:15 del migdia. Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en incendiar-se la campana d'una cuina en un pis de l'avinguda Alfons 13, número 117. Una ha estat afectada per inhalació de fum i l'altra per cremades en una mà. Els bombers han rebut l'avís cap a 1:15 de la matinada d'aquest dimecres i fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions. En arribar no hi havia foc desenvolupat i han refredat la campana i ventilat l'habitatge. El Centre d'Estudis Històrics de Badalona ha presentat el seu cicle de conferències de la temporada tardor-hivern. Serà una conferència mensual de setembre a desembre sobre la història de la ciutat a l'Espai Betúlia. Les xerrades tractaran temes tan diversos com el regnat d'Isabel II, la figura de Joan Peiró, la publicitat de perfumeria Parera abans de la Guerra Civil i el rock internacional a Badalona als 70 i 80. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web del Centre d'Estudis Històrics de Badalona. En esports, el jugador Daniel Rincón ha passat la primera ronda classificatòria de l'US Open, un dels quatre tornejos més importants del món del tennis. Rincón s'entrena a l'Acadèmia de Tenistes Professionals Wii Tennis al Tennis Club de Badalona. Si guanya els dos partits següents, jugarà al quadre principal del torneig.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: A partir del 7 de setembre...
6: Torna al Badalona Matí.
7: Bon dia, Badalona. Són les 8.
6: Una nova mirada a la nostra ciutat.
8: Una finestra oberta a l'actualitat.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
8: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
6: Badalona Matí, amb Àlex Isó.
8: El despertador de Badalona.
9: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
11: el partit del Badalona Women's.
12: Atlètic Club Badalona Women's.
9: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
10: Amb la prèvia a partir de 12:45 del migdia.
13: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
14: Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
16: D'un estiu al mercat, viure desconnectat.
17: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Què és això de fer esport? O què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha perdut el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomana, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies, preferim fer-lo en quina hora del dia. Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Ja la pitjor manera de fer esport, que no és esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres, corres, corres i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa quan et persegueixen, més que fer esport estàs fugint però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no en mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests cercles l'any 2019, el llançava, però que de fet diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, que més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat, molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge. No a
1: doncs
0: mi,
1: mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone
1: precisament
0: porta a la cara, va tatuadet.
1: I jo la cara de moment no, prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me, però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç, uau, Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig, així acabem de fer la màniga sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no tinc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però
1: ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el 5...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des que m'he mudat a Cardedeu és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles per mi té un punt i facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles en què
1: bastant
0: molta gent ho fa, sí?
1: Sí.
0: I es creua l'estany, creuava l'estany a nedant, es creua bé un estany, saps que aquí no tenim estanys.
1: Sí.
0: Però l'estany és fatal, eh? Bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, okay, pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale?
1: Oh. Ai, ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bé. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria, un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com fareu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per Vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica i, per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes i l'Obert per Vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient al final de l'estiu, al començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val escolar. Com el podeu utilitzar? Com l'heu d'utilitzar? Enguany, en fi, que us ajudi una miqueta doncs, a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui, dins l'espai de patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, Lluc Salelles veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salelles ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que s'agreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que s'agreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclama més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
3: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
3: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
3: Sí, així és, de teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, ens dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
5: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc, així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del parc natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
5: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
5: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques en vaga decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
5: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm-hmm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació, també.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Tina Forés des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a... Bé, l'emissora que ens fa el servei informatiu és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
7: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsa de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com deia, malmena al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí. Passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa d'aquest

0: Moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
1: A vosaltres.
0: Adeu, adeu. I avui per ser dimecres la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montesino. Víctor, bon
2: Hola.
0: Dia.
2: Hola. Hola, bon dia, Núria.
0: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en Móra d'Ebre i en Móra la Nova.
2: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja va explicar alguna d'aquestes afectacions.
3: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya. No sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra doncs sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
2: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja, vent i pedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies, que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
0: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
2: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
2: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
0: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
2: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
4: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
2: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
0: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montesino, La Plana Ràdio, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Un darrer apunt a Tarragona amb la Marina Pere Duart. Marina, bon dia.
5: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'envies les alert al dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no envies les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026, aquest dimecres, presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
5: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tarda.
0: A migdia?
5: A migdia.
0: Allò en ple sol, quan fem la migdia de la resta dels mortals.
5: Efectivament.
0: Són d'un altre món, aquesta gent.
5: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
0: Molt bé, doncs gràcies per la brevetat, Marina. Moltes gràcies. Fins demà. Fins ara. Fins demà. En fi, nosaltres sí que ens

0: Quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
1: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
2: Sí,
0: et tenim?
2: Sí.
0: Et
2: bon
0: sentim,
2: dia.
0: Et sentim.
2: Ara sí, perfecte.
0: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat?
2: Sí, val. Exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
3: Aquesta iniciativa és una de les iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn de Suara Cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financa amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de Mirades del Senegal que, bàsicament, l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, la idea és capacitar en tecnologia i impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
2: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
3: Des d'aquí de Lleida, per un cantó participen els nostres joves que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
2: Quants, tenim xifres més o menys de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
3: Sí, estem parlant de 13 joves.
2: Perfecte.
3: Tots d'aquí de Lleida.
2: Perfecte, i clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà, què és el que realment serveix, quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
3: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
2: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
3: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suara al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després hem presentat dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
2: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
3: Sí, un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
2: Perfecte. Centrem-nos en aquest mirar des del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
3: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
2: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal?
3: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que, diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Llavors, som una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt. Els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poc que vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terremotos, dels terratrèmols, van fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
2: Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
3: sí,
2: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen això també?
3: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions que estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
2: Que se senten útils.
3: Sí, exactament. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil, i ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la, i en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie, per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
2: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
3: Digue'm, perdona?
2: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
3: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, bueno, una mica dades per poder justificar. I bueno, també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Eucularis que ens va agradar molt i potser la fem realitat.
2: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en que tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
3: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també en podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
2: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
3: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, estem molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació, que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
2: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
2: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
4: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
5: Bon dia.
4: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
5: Ara mateix Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí, que van sortint en el dia a dia.
4: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
5: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te a més profunditat a algunes realitats. I en tenim més, d'activitats que anem fent.
4: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol, hi ha un projecte que teniu en marxa, que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
5: Sí, a Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any, perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara, a Rubí, els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
4: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
5: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
4: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits a futur de l'entitat.
5: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
4: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona no fer d'aquest pas, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, a la Torre. Josep, bon dia.
6: Hola, bon dia, Núria, què tal?
0: Què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
6: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques, després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que...

0: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
1: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
2: Hola.
0: Hola.
2: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure. I vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna cosa.
0: Cada dia passa alguna
2: cosa. L'altre avui plou.
0: Jo el veig tranquil, aquest noi.
2: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
0: No es pot. No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
1: És una persona molt esportista que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
0: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Re, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
1: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
0: En sèrio? La millor festa major?
1: Jo sé quina és.
0: Clar, és la de Banyoles, potser.
1: Exacte.
0: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu, una abraçada.
1: Una abraçada, fins demà.
0: I sense més temps de més, que dir-vos adeu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera, han visitat el Parc Industrial de Carboni Zero, Tianjin número 1, a Beijing. El parc és un exemple de transformació d'un antic espai industrial en un nou pol d'innovació tecnològica i sostenibilitat. La visita ha permès a la delegació badalonina conèixer de primera mà un model de regeneració urbana que dona nous usos a antigues àrees industrials i s'emmarca en la participació de Badalona en el segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya. Aquesta és una de les quatre ciutats que la delegació municipal visitarà durant la seva estada. L'acte central tindrà lloc el 28 d'agost, passat demà, a Yantai, on se celebrarà aquest fòrum que reuneix més de 40 ciutats espanyoles i xineses centrades en qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. El futur campus de Can Ruti doblarà les places d'aparcament amb unes 3.340 més que se sumaran a les actuals. El gran gruix, més de la meitat, destinades als treballadors i podrien, de fet, estar regulades amb un sistema de tarifació simbòlica. Tot plegat són algunes de les propostes que inclouen l'estudi de mobilitat que ha de servir per redactar el projecte d'ampliació del futur campus de Can Ruti. Mor Fermín Casquete, als 80 anys, dirigent empresarial, esportiu, sindicalista i escriptor vinculat a Badalona, va ser president del Club de Futbol Badalona durant uns anys i director de Tuxal durant 25. De fet, la vetlla serà demà, dia 27, a 9:15 del matí, al Tanatori de Badalona, i la cerimònia serà a 12:15 del migdia. Dues persones han resultat ferides lleus aquesta matinada en incendiar-se la campana d'una cuina en un pis de l'avinguda Alfons 13, número 117. Una ha estat afectada per inhalació de fum i l'altra per cremades en una mà. Els bombers han rebut l'avís cap a 1:15 de la matinada d'aquest dimecres i fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions. En arribar no hi havia foc desenvolupat i han refredat la campana i ventilat l'habitatge. El Centre d'Estudis Històrics de Badalona ha presentat el seu cicle de conferències de la temporada tardor-hivern. Serà una conferència mensual de setembre a desembre sobre la història de la ciutat a l'Espai Betúlia. Les xerrades tractaran temes tan diversos com el regnat d'Isabel II, la figura de Joan Peiró, la publicitat de perfumeria Parera abans de la Guerra Civil i el rock internacional a Badalona als 70 i 80. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web del Centre d'Estudis Històrics de Badalona. En esports, el jugador Daniel Rincón ha passat la primera ronda classificatòria de l'US Open, un dels quatre tornejos més importants del món del tennis. Rincón s'entrena a l'Acadèmia de Tenistes Professionals Wii Tennis al Tennis Club de Badalona. Si guanya els dos partits següents, jugarà al quadre principal del torneig.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: A partir del 7 de setembre...
6: Torna al Badalona Matí.
7: Bon dia, Badalona. Són les 8.
6: Una nova mirada a la nostra ciutat.
8: Una finestra oberta a l'actualitat.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
8: Us esperem cada matí al 94.4 de l'FM.
6: Badalona Matí, amb Àlex Isó.
8: El despertador de Badalona.
9: La Lliga Femenina juga en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Diumenge 30 d'agost a les 12 del migdia i des de l'EFAMA,
11: el partit del Badalona Women's.
12: Atlètic Club Badalona Women's.
9: Amb la locució de Pau Roche i els comentaris tècnics d'en Jordi Ferrón.
10: Amb la prèvia a partir de 12:45 del migdia.
13: Tenim una cita amb la primera jornada de la Lliga F.
14: Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
16: El millor del Badalona Matí.
17: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
16: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
10: Els joves que han passat per la Direcció de Prevenció i de Protecció de la Infància i de l'Adolescència reben acompanyament a través del Servei de Primera Acollida i Atenció Integral, un servei que ofereixen diverses entitats arreu del territori on es proporciona les competències per ser autònoms i arribar a la seva emancipació. I avui parlem precisament d'això, d'infants i d'adolescents, d'estrangers nouvinguts que han arribat a casa nostra sense referents familiars en molts casos i que necessiten d'aquest acompanyament per integrar-se completament a la societat i per poder-se desenvolupar també com a persones. Una d'aquestes entitats que treballa al territori, concretament a casa nostra, és la cooperativa ISOM. Avui ens acompanyen en Joan Arribas, ell és director dels pisos de Barcelona i també de l'àrea metropolitana. Què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia.
10: I està amb nosaltres també en Lluís Feliu, que és director d'operativa dels serveis residencials de la cooperativa ISOM. Molt bon dia.
18: Bon dia.
10: Joan, a quants nois i noies heu ajudat a ser autònoms aquest passat 2025?
0: Doncs ara el 2025 hem tingut, tenim actualment 38 places de pisos aquí a la ciutat i per rotació d'entrades i sortides de joves que ja han sortit perquè han complert amb el projecte d'inserció laboral que venien a fer, hem arribat a uns 50 joves.
10: Una cinquantena cada any,
0: sí.
10: I som, però entenc que opera també altres punts del territori català, no?, i que dona una cobertura més àmplia.
18: Sí, efectivament, tenim el projectes de pisos d'inserció laboral a Lleida, a Reus, Barcelona i Badalona, bueno, i Barcelona comarques, també tenim per Terrassa, Rubí.
10: Aquesta xifra que ara ens comentaves, no?, aquesta cinquantena doncs, de joves que deixen de ser menors però que encara necessiten aquest acompanyament, no?, que vosaltres oferiu, és una xifra més o menys que es manté que es manté al mateix nivell en aquests últims anys, o hi ha oscil·lacions?
0: Bueno, en el nostre cas, clar, que tenim és un número de places limitat i determinat en els pisos, i aleshores el que sí que veiem és que els joves al final arriben amb un projecte migratori doncs, de necessitat de poder donar suport a la família i de poder-se emancipar ells aquí, i una mica la nostra missió és poder-los donar suport amb això. Aleshores, en el moment en què fan una inserció laboral en el mercat de treball, doncs ja marxen del pis per poder continuar aquest procés fora.
10: Per tant, majoritàriament el que volen és formar-se, treballar i poder emancipar-se i també alhora ajudar a la família que han deixat en el seu punt d'origen?
0: Sí, potser fa uns anys estàvem molt centrats, no?, en la inserció laboral i en donar un cop de mà a la família, i últimament sí que estem veient doncs, un perfil de joves que tenen una mirada, un horitzó amb la formació molt més a llarg termini, i una mica estem treballant amb això, que els joves puguin fer formació, alfabetització, competències digitals, tot per garantir un accés al mercat laboral.
10: Mm-hmm. L'altre dia ens acompanyava precisament un jove exhotelat, l'Ahmed Mansour, i ens deia, jo volia venir a Europa per estudiar com estudien els blancs, no? I ara me n'adono que la clau és treballar com treballen els blancs, buscant aquesta doncs, feina, diguéssim, més ben qualificada, no? Que suposo que això va molt lligat amb el que ens explicava en Joan d'intentar tenir una mirada més llarga pel que fa doncs, en aquesta formació, no? Poder tenir més i millors oportunitats laborals.
18: Correcte, i a part són nanos que, tot i que hagin tingut alguna primera experiència laboral al país d'origen, les maneres de fer del nostre territori poden ser diferents. Per tant, és necessària aquesta formació per acabar d'adaptar-se a les demandes del mercat, no?, laboral.
10: Quin és la procedència, diguéssim, majoritària d'aquests joves, no?, el perfil, les edats amb què han arribat també aquí, com ho han fet?
18: Cada cas és particular, però si haguéssim de treure un perfil general, et diria que sobretot arriben nanos del Marroc o del Magreb, i, bueno, en tot cas, africans, majoritàriament, i sobretot de Senegal i Gàmbia. Són els nanos que ens arriben a Catalunya. I també depèn molt, però normalment arriben amb uns 17 anys de mitjana. I els pisos, doncs, com que tenem a joves tutelats i extutelats, sí que els tutelats vol dir que són menors d'edat, però normalment són nanos molt propers a la majoria d'edat, amb 17 anys i 8 mesos, 10 mesos, i després això, nanos ja majors d'edat.
10: En què consisteix el servei? Quants pisos teniu, per exemple, a Badalona, no? I com es fa aquest acompanyament?
18: A Badalona, ara mateix tenim 9 pisos, I l'acompanyament és un acompanyament relatiu, diguéssim, perquè entenem que són nanos que ja tenen cert grau d'autonomia, que s'ha pogut treballar aquesta autonomia, com comentaves, els espais, els centres d'acollida.
10: Ara ja són majors d'edat.
18: Correcte, o els hi queda molt poquet, però en tot cas ja partim d'un nivell d'autonomia relativament alt, i aquest acompanyament relatiu vol dir que l'educador o educadora està pel pis doncs 3-4 hores o depenent de les necessitats de cada pis o de cada cas. La idea és que ells ho facin tot, però amb l'acompanyament o el suport educatiu. Pues, per exemple, si s'han d'anar a matricular en una formació, l'educador els hi pot indicar com, però ells es matriculen a la formació. No? O les tasques de les activitats diàries del pis, doncs ja sigui la neteja o les compres i de més, se'ls donen pautes, però ells fan aquestes
10: Ells són els responsables, activitats. També amb aquesta intenció de que guanyin en autonomia, no?
0: Exacte.
10: Parlem de nois, majoritàriament, no noies, o també hi ha noies?
0: No, també hi ha noies. Sí que és veritat que en el cas de joves migrats sols que han arribat al territori, el perfil és molt majoritàriament de nois, però en el cas de Badalona sí que tenim dos pisos de noies i serien més o menys un 25% de les places són noies que també han fet aquest procés migratori, però que representen un percentatge molt més baix.
10: En aquest servei d'acompanyament, amb quins professionals compteu? No? Parlava en Lluís d'educadors socials, però no sé si també hi ha pedagogs, psicòlegs...
0: En el nostre equip sí que és que el treball és multidisciplinar, perquè al final enriqueix, diguéssim, la intervenció i la mirada, i en el nostre cas els educadors i educadores socials són els que intervenen directament en els pisos i els que fan la feina directa amb els nanos, però també és veritat que comptem amb un servei d'orientació i inserció laboral, amb dues insertores laborals que fan aquesta tasca, diguéssim, d'acompanyament i de suport a la inserció laboral, però també una orientació formativa, no? I comptem també amb el servei d'atenció psicoterapèutica, amb un psicòleg a l'equip, que fa tant orientació a l'equip com atenció terapèutica individual als nanos que ho precisin o que ho puguin necessitar.
10: Com és la relació amb les famílies? Alguns potser en aquest procés migratori no han tingut relació fins que arriben a un servei com el vostre, que diguéssim cobreix aquestes necessitats bàsiques.
0: Sí, quan arriben al centre s'intenta fer un contacte amb les famílies, una mica com per rebaixar angoixes, no? per avisar que estan aquí, que estan bé. El que intentem és que ells mantinguin aquesta relació, sobretot perquè són ells els que són els que han fet el procés migratori, i un cop aquí intentar entendre doncs, que les famílies tenen unes necessitats, fan una demanda, però que ells són els que estan aquí. Aleshores, la nostra relació bàsicament és amb els nanos, però sí que estimula que no perdin el contacte amb la família.
10: Clar, ens explicàveu que comparteixen pis, no? Pisos de 3-4 diguéssim, residents, no? Com és la convivència entre ells, no? Com s'organitzen? I també amb el conjunt de veïnat, no?
18: Al
10: final és un pis de joves.
18: Correcte. I de joves migrats, que no sempre d'entrada són ben acollits, amb la qual normalment abans d'inaugurar, diguéssim, un pis, sí que fem una feina prèvia dels educadors o el Joan mateix, no? Amb el veïnat, i no només amb el veïnat, sinó a vegades també amb el teixit associatiu del barri. Perquè la idea és que ens vegin, doncs, bueno, que vegin que anem a sumar. No? I inclús podem participar estratègicament també, no? D'alguna taula de treball amb els ajuntaments o amb les associacions de veïns, no? I en quant a la convivència, bueno, també normalment els hi donem el contacte directe als veïns per si hi ha alguna incidència, doncs que la puguem resoldre juntament amb els joves. Incidències normals en tota convivència. I entre els joves, doncs, bueno, jo crec que la convivència és bona. Això no vol dir que es facin amics, és a dir, la idea és que cadascú tingui el seu itinerari individual, però en general no he tingut grans problemes de convivència.
10: Precisament aquesta setmana ens fèiem ressò també del cas d'en Senei Kanté, que és un jove senegalès que va arribar aquí i que s'ha passat 3 anys al carrer, tot i ser menor, perquè doncs, no va poder doncs, fer, no se'l va reconèixer com a menor. No sé si aquesta és una realitat que es dona més del que ens pensaríem. En parlàvem aquesta setmana amb l'Albert Parés, que és advocat de Noves Vies, i ens explicava, i de fet ens ho tenia el propi Sanell, no? En les dependències del monestir de Sant Jordi de la Murtra, que és on s'ha estat després de viure, doncs, com dèiem, 3 anys al carrer, després d'intentar tramitar, doncs, aquest permís de residència, i que la justícia finalment hagi reconegut que quan va arribar era menor i, per tant, sí que tenia dret, diguéssim, a aquesta atenció en un centre d'acollida, no? Això es dona més del que ens imaginem?
18: Clar, nosaltres què passa? Que els centres, bueno, estem parlant de pisos i els nanos que ens arriben ja són nanos normalment amb la situació administrativa regularitzada. Llavors no ens trobem amb aquests casos. I els nanos que no la tenen regularitzada, en tot cas, estan en procés i pràcticament al 100% l'obtindran. Això que comenteu seria més als centres d'acollida. No, jo no manego les xifres, això en tot cas l'administració ho sabrà, però els centres d'acollida que gestionem nosaltres no hem tingut cap cas que hagi de sortir per aquest motiu.
10: Molt bé. Parlàvem ara una mica de com ha gestionat la convivència, no?, dins del pis i també a la pròpia comunitat de veïns. No sé si des d'ISOM també s'aposta per fer xarxa en el sentit d'intentar que els joves que teniu, no?, també s'impliquin en activitats de barri, fins i tot culturals, no? Els hi proposeu? Perquè venen també sense aquesta xarxa, no?, familiar o d'amistats en molts casos, no? I això, a vegades també té un impacte a nivell emocional i la promoció de la cultura, doncs sabem que també és una eina d'integració important.
0: Sí, al final els joves que tenem són joves migrassols, però són joves, no? I al final estan en un moment evolutiu en el que també tenen ganes de fer vida, de fer xarxa, de fer amistats, amb la diferència amb els joves que siguin de Badalona de tota la vida, que potser no tenen un grup d'amics establert, i aleshores la nostra feina amb ells, més enllà de l'orientació laboral i formativa, que és superimportant, també contempla el que dèiem abans, no? Doncs tenir cura del pis i tenir companys, i aquell aspecte més socioeducatiu, no? De tenir la mirada més àmplia. Per exemple, doncs, participar d'activitats de lleure, un partit de futbol, una entitat de lleure que pugui oferir qualsevol tipus d'activitat on els nanos puguin fer xarxa, on puguin conèixer gent al territori, puguin empapar-se també, no?, nodrir-se de la cultura, en aquest cas, doncs, de la ciutat de Badalona, però per extensió també, doncs, fer una xarxa aquí que en cert moment els pugui ser de sostén, no?
10: Tinc entès, Lluís, que també treballeu amb persones que viuen al carrer a través del Housing Fest, eh? Ho dic perquè en un moment on el sensellarisme es fa palès, i més a la nostra ciutat, no?, amb les notícies d'aquestes últimes setmanes, que és una problemàtica, que a més hi ha una llei del sensellarisme pendent de ser aprovada al Parlament de Catalunya, i per tant és un problema, no?, amb la crisi de l'habitatge, doncs, que s'agreuja i que preocupa, no?, us volia aprofitar també per demanar per aquesta iniciativa, el Housing Fest, no?, com neix i en què consisteix aquest programa, que no sé si també apliqueu a la ciutat de Badalona.
18: Sí, en Badalona, Sant Adrià, crec que Santa Coloma, això, el que ho porta són companys, però, a veure, el Housing First parteix de la idea de que perquè una persona surti del carrer, el que primer ha de tindre és un sostre, no? I és evident que a partir de que poden tenir un habitatge, un sostre, podem començar a construir altres qüestions, doncs com la formació, la inserció laboral, no? I no tenim ara mateix, bueno, estem pensant en obrir més pisos, però em sembla que en tenim 3 o 4, no et voldria enganyar. I
10: 3 o 4 a Badalona?
18: Sí. Previ a això sí que es fa una feina, evidentment, amb serveis socials del municipi, en aquest cas de Badalona, i també tenim educadors de carrer, doncs, per intentar detectar, no?, casos que potser no estan dins del circuit de serveis socials, perquè simplement no coneixen, no?, els tipus de joc que hi ha, i fer una miqueta d'enllaç això amb serveis socials i buscar posteriorment l'atenció que els hi convingui.
10: En aquest sentit, des de la taula del sensellarisme a Badalona, no?, on ja es van comptabilitzar amb l'últim recompte de persones sense sostre, la vora d'un centenar de persones que dormen al ras habitualment a la ciutat de Badalona, més enllà de les altres condicions d'infrahabitatge, no?, on també altres persones, doncs, viuen, al nostre municipi, i en entorns com el nostre, no?, sobretot metropolitans, ens indicaven que moltes de les persones, o que hi ha una tendència que cada vegada són més joves les persones que es troben en situació de sensellarisme, no? Vosaltres copseu també aquesta realitat?
18: Clar, sí, sí. I, de fet, probablement té a veure... bueno, són col·lectius, normalment, com deia el Joan, com que són nanos que migren sols, que no vol dir que estiguin sols aquí, que no tinguin amistats i de més, però són gent que no tenen un suport familiar, no? Estem parlant que la mitjana d'emancipació em sembla que rondava els 30 anys, no? I actualment a l'estat espanyol, això vol dir que si tu t'emancipes als 30 anys, fins que no hi arribes, tens un suport familiar o d'amistats. Aquests nanos no tenen aquest suport. Això vol dir que si no tenen la situació regularitzada, no poden treballar, i tot i que treballin, és difícil o impossible pràcticament l'accés a l'habitatge, perquè estem parlant, bueno, doncs de sous justets, no? Això els aboca necessàriament al carrer. I hi ha nanos que tenen la situació regularitzada i estan al carrer.
19: Doncs Lluís Feliu, Joan Arribas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos explicat la feina que feu també des de la cooperativa ISOM a Badalona, i fins la propera, que vagi bé.
18: Moltes gràcies.
19: Adéu. Gràcies.
20: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
21: El millor del Badalona Matí
20: amb xancles i banyador.
19: I aquest que escoltarem de seguida és un fragment del documental Moure muntanyes.
22: De l'hospital ens deriven al genetista. Una visita de 5-10 minuts va ser, més o menys, i l'essència va ser: no hi ha diners per investigar, per tant no podrem arribar a fer res.
23: Aquestes malalties minoritàries te n'has d'ocupar tu, t'has de buscar tu la financiació i has de buscar el científic que pugui dur a terme aquesta investigació.
24: Jo crec que en els pròxims 5 anys veurem com podem anar desenvolupant de forma important teràpies per moltes patologies que ara semblaven impossibles.
19: Com dèiem, aquest és un fragment de Moure muntanyes, un documental del programa Sense Ficció del 3CAT, un documental també que recull els testimonis de diverses famílies que lluiten per impulsar una teràpia experimental per curar els seus fills de la síndrome CTNNB1. A tot l'estat espanyol hi ha només 36 casos diagnosticats, dels 450 que hi ha arreu del món, i una de les famílies que hi surt és precisament de la nostra ciutat, de Badalona. Ella és en Martí, Jové Espà, és alumna de l'escola la Minguella, i és el primer infant diagnosticat amb aquesta malaltia a Espanya, i avui doncs ens acompanya el seu pare, i és l'Agustí Jové. Què tal? Molt bon dia.
25: Benvingut. Hola, bon dia.
19: I també saludem el periodista Carles Prats, qui ha liderat l'equip de professionals que ha fet possible aquesta feina documental. Bon dia.
26: Molt bon dia.
19: Carles, com sorgeix aquesta idea, la de moure muntanyes?
26: Doncs sorgeix a partir d'un cafè, fent un cafè amb una de les mares que ens explica la història i ens captiva, no? És d'aquelles històries que t'arriba al cor i dius: això s'ha d'explicar, ho hem d'explicar, hem d'explicar a la gent que hi ha famílies que viuen aquesta situació, que tenen un nen, que veuen que passen coses, no saben ben bé què, i estan anys buscant respostes, i quan les troben, quan els hi donen el diagnòstic, doncs no en poden fer res perquè no tenen cura, perquè són malalties minoritàries, i no s'investiga prou. I és el que expliquem en aquesta història, que davant d'aquesta situació, doncs un grup de famílies, en concret de la síndrome CTNNB1, decideixen ajuntar-se i plegats finançar la recerca, cosa que és sorprenent, que al final han aconseguit una cosa que semblava impossible, i aconsegueixen, doncs, això, no? Moure muntanyes.
19: Un documental que dona visibilitat, com dèiem, a aquestes malalties minoritàries, no?, com la que pateix en Martí, aquesta síndrome d'un nom tan estrany, no?, que ens sona com tan llunyà, que és la CTNNB1, però que a casa vostra, doncs, és molt proper, no? Malauradament, explica'ns què és aquesta síndrome, com es manifesta.
25: Bueno, la síndrome CTNNB1 al final és una mutació genètica ex novo, que ni el pare ni la mare són portadors. O sigui, ens podria haver tocat qualsevol de les persones que estem aquí i a qualsevol altre lloc. És la loteria dolenta, però la loteria, i al final el que genera aquesta mutació genètica és la manca d'una proteïna que es veu en una clínica en tots els nens i persones afectades amb una afectació greu al neurodesenvolupament, ja sigui a nivell motriu, problemes a la parla, trastorns del son, dèficits d'atenció. Al final acaba sent, segons ens deien els metges, no?, una de les principals causes, segurament, es veurà amb els anys, de paràlisis cerebrals mal diagnosticades. De fet, el Martí, quan neix, primer no ens diuen que està bé, però després, quan es va veient que hi ha alguna cosa que falla, a priori ens plantegen que podria ser una paràlisi cerebral. El que passa que arribem al diagnòstic i finalment veiem que no.
19: Quan va ser que vau veure doncs, que alguna cosa no anava bé, no? Va costar molt arribar a aquest diagnòstic?
25: Bueno, el Martí neix bé, marxem de la clínica sense, com si no passés res, no? Com amb les altres germanes. I sí que és veritat que veiem a les primeres setmanes doncs, que no aguanta el cap, que no té aquell el reflejo patelar que es diu, no?, dels nens petits, quan, els nadons, quan neixen. I ja els primers mesos té un ingrés per broncoespasmes, bronquiolitis al mes i mig, té una cardiopatia, tenia un buf al cor. Al final tot això és fruit del retard madurativ i de l'afectació del síndrome, no? I a partir d'allà hi ha un cardiòleg que ens diu que hi ha alguna cosa que...

0: dia a dia, per això som els primers diagnosticats a Espanya.
1: I és aquest, en concret?
0: Correcte.
1: D'aquesta síndrome.
0: I després, a partir d'aquí, van apareixent més casos a mesura que aquesta prova es va fent o oferint a altres llocs.
1: Això arriba amb quina edat té en Martí?
0: Doncs el Martí neix el 2013 i el diagnòstic el tenim just a l'11 de maig, que en aquesta ciutat és una data assenyalada per nosaltres, a l'11 de maig del 2016. Vull dir que el Martí tenia dos anys i un pico.
1: Molt bé. És més dura la diagnosi o que et diguin que no hi ha diners per investigar?
0: Bueno, el més dur és l'acceptació, no? El diagnòstic, al final, nosaltres quan ens diagnostiquen estem anys sense saber què implica el CTNV1, perquè només hi havia dos estudis. El 2012 i el 2014 hi havia dos estudis d'història natural, però quan buscaves CTNV1 a internet, al Google, no? Allò que no hem de fer, però fem tots, només et sortia aquest gen relacionat amb un tipus de càncer. No és més endavant que quan comences a posar CTNV1 ja comencen a sortir més coses, no? Llavors hi ha el problema de no tenir el diagnòstic és que, com bé deia el doctor Manel del Castillo, no tens pronòstic, no saps a què t'enfrontes, i una mica el neguit nostre era: necessitem saber què té, perquè si no sé què té, no sé si puc fer alguna cosa. I era allò que nosaltres, jo molt personalment, creia que no em podia perdonar, no posar-li nom, perquè no em podria perdonar al cap d'uns anys, de dir, hosti, si hagués sabut el nom, potser hagués pogut fer alguna cosa. I tenir diagnòstic és important.
1: I que aquest diagnòstic sigui, entenc, el més precoç possible, també.
0: Correcte. No? Quan abans es té el diagnòstic, doncs abans pots saber si pots fer alguna cosa o no. En el nostre cas no teníem gaire marge per fer. A partir d'aquí sí que apareix una persona, Eslovènia, amb capacitat i amb una força immensa, que és la que mou muntanyes, no?, al final, i és la que ens arrossega a tots a posar-nos a les piles, per dir d'alguna manera, i comença a fer, impulsar el que és la investigació de la teràpia gènica.
1: Qui és aquesta persona? És també familiar d'una persona afectada?
0: Sí, és una mare d'un nen també amb aquest síndrome, d'Eslovènia, és Pela Mirosevic, diré que és científica, o, i amb la capacitat de moure els contactes per aconseguir que es comenci a fer una investigació de teràpia gènica, inclús de canviar les lleis del seu país per aconseguir subvencions i aconseguir ajudes econòmiques per poder dur a terme aquesta investigació. Nosaltres, quan ens diagnostiquen amb genètica, nosaltres plantegem què necessitem per fer una investigació. I a nosaltres ens van parlar de milions d'euros i nosaltres, com a únics diagnosticats a Espanya, vam dir, nosaltres això no ens veiem en cor, no? Perquè a part has de compaginar això més tot el que és el teu estat emocional.
1: I la cura del dia a dia, no?
0: A part, la dedicació i la cura del dia a dia del Martí, del nen afectat, i a part de la resta de la família. I aquí m'agradaria posar en valor les germanes, no? Perquè al final les germanes, nosaltres com a pares ho vivim, però les germanes de tots els nens amb discapacitat i amb problemes viuen una situació que els fa més forts, però és dura i moltes vegades no està reconegut, no? I com a pare també tens la sensació de que estàs dedicant al teu fill, però no pots descuidar les altres filles.
1: Que res, una mica pel que explicava l'Agustí, no? Per moure muntanyes, cal moure, al final, és així de trist, però de necessari igualment milions, no? I per fer-ho possible, segurament, doncs, si la idea sorgia d'un cafè, després n'has hagut de fer molts altres per posar-te en contacte amb tots aquests, no sé si amb tots, però amb alguns d'aquests 36 casos, o fins que hi ha l'estat espanyol, o fins i tot aquesta persona, no?, que ens deies que amb aquesta embranzida des d'Eslovènia també, doncs, donava... doncs això, impuls a aquest projecte també d'investigació de teràpia gènica, no? Com ha anat una mica, doncs, això, el fer aquesta xarxa?
2: Doncs nosaltres, a partir de parlar amb la Meritxell, que és la mare d'un altre nen, el Iago, vam entrar en contacte amb altres famílies, primer catalanes, després espanyoles, i vam arribar a anar a Eslovènia, no? Aquestes famílies, com moltes famílies amb nens amb malalties minoritàries, se solen trobar, se solen reunir en associacions, també fan jornades en les quals, doncs, hi ha un centre, per exemple, a Burgos, que els acull uns dies a l'any, i per tant, per nosaltres era important parlar de la CTNV1.

0: però no només de la CTNMV. És a dir, el que ens explica l'Agustí del que els hi passa amb el Martí, els hi passa a tantes i tantes famílies amb nens amb malalties minoritàries que es troben en aquesta indefinició de no poder posar nom a la malaltia, no saber com abordar-la, i un cop li poden arribar a posar nom, a diagnosticar-la, després és un diagnòstic que poques vegades et serveix de gaire perquè o no hi ha tractaments o hi ha un gran desconeixement. I aquesta història ens va captivar per la força d'aquestes famílies que, davant d'això, tenien l'opció de resignar-se, de dir, bon, me'n vaig a casa, ploro, que és el que ens havien dit alguns metges en alguns d'ells, no? Escolti, no hi ha res a fer, vagi a casa i cuidi'l el millor que sàpiga, saps? I això passa molt sovint. I davant d'això ells van decidir no resignar-se i van decidir, gràcies a la força de l'Espela Mirosevic, doncs posar-hi tot el que tenen, ella, literalment, hipotecant-se la casa, però ells organitzant tota mena d'actes, fent tot el que calgués per recaptar diners i anar a buscar els científics, ja que els científics no s'hi posaven de motu proprio. Escolti, per què no investiga això? Home, però... I al final els han convençut, no? Fins al punt de posar-se a fer una investigació amb un tema punter com és la teràpia gènica.
1: On s'està duent a terme aquesta investigació?
2: Aquesta investigació es capitalitza des d'Eslovènia, però es treballa amb equips mèdics des de diversos llocs, des d'Austràlia, Oxford, diversos països.
0: Sí, aquesta mare ha aconseguit des d'Eslovènia liderar un projecte de recerca, com molts projectes de recerca, a àmbit internacional, perquè són projectes que necessiten de col·laboració d'especialistes, que, doncs, això, com diu l'Agustí, un pot estar a Oxford, l'altre pot estar a l'altra punta de món, i l'Espel ha tingut la capacitat de teixir aquesta xarxa de contactes i d'investigadors, i els pares de tot el món, catalans, eslovens, italians, francesos o americans, ja han posat el seu gra de sorra, i tots han anat posant per construir aquesta teràpia que quan ho expliquen, doncs els mateixos especialistes que es dediquen a la recerca se'n fan creus, perquè en un temps rècord han aixecat 4 milions, 5 milions d'euros per posar en marxa un projecte que normalment triguen molts més anys i que els laboratoris, doncs, inverteixen molts diners i es dedica molt de temps, no?
1: I en quin punt està aquesta investigació ara mateix, no? Parlàvem d'aquesta disseminació al final de casos, no?, a nivell internacional, i quan això arribi, diguéssim, a assaig clínic, no?, en humans, que entenc que no és encara el cas, hi haurà, doncs, la possibilitat que també arribi, diguéssim, a aquesta multitud de casos que al final en diem malalties minoritàries, però que tenen una incidència molt important, no?, en la població.
2: Jo, per respondre aquesta pregunta, primer convidaria a tothom a veure el documental, que és una feina brutal del Carles Prats i del seu equip.
1: També ho tenim fàcil, demà mateix. No?
2: Des d'ahir, agrair aquí al Carles Prats i al seu equip, perquè ens han ajudat a visualitzar molt aquesta feina que estem fent entre tots. Llavors, en quin punt estem? Estem en el punt en què s'ha acabat la investigació, diguéssim, de laboratori. Ara estem en la fase d'investigació d'assaig clínic. El desembre
0: Perquè ens entenguem, sí? En provar-ho en persones.
2: Correcte. L'assaig clínic, provar-ho en persones, el desembre es tracta el primer nen a Eslovènia, és el fill de l'Espela Mirosevic, i per la informació que tenim podem dir que no ha anat malament, que està tenint un bon resultat. Evidentment són intervencions quirúrgiques complicades, amb molts riscos. Ara tenim una família de Portugal a la que li desitgem tota la sort del món, que està viatjant a Eslovènia per fer el segon assaig clínic.
1: Suposa la reversió de la malaltia? Suposa aturar, diguéssim, els efectes d'aquesta?
2: Si em permets que acabo la d'allò i contesto l'altra, i llavors a l'estiu està previst que s'acabi aquesta primera fase d'assaig clínic a Eslovènia, i arrel també del documental i la visualització que es va fer del documental hem aconseguit que Sant Joan de Déu porti 5 teràpies gèniques després de l'estiu a Sant Joan de Déu, on es podran tractar 5 nens a Espanya, i aquí és on entra el nostre punt d'esperança, no?
1: Encara no s'han seleccionat quins nens
2: no ara. No s'han seleccionat els nens, s'ha de veure com funciona aquesta primera assaig clínica a Eslovènia. Llavors, sobre l'efecte que té aquesta teràpia, torno a convidar que es vegi el documental, no? Que aprofito que dissabte, suposo que ho comentarem, però al cine fem un passeig del documental. Es veu com una nena de Catalunya, del poble de l'Esquirol, la Irai, que pateix una malaltia similar, com bé deia el Carles, això no és un CTNV1, això és, va de totes les malalties minoritàries, que hi ha la tecnologia, hi ha el coneixement, però falta els diners per poder dur a terme aquestes teràpies, i on es veu que aquesta nena, que era una nena que, com defineix la seva mare, era una nina de drap...
0: Només obria els ulls. No podia fer res més que obrir els ulls.
2: Doncs, després de la teràpia, és una nena que camina, que parla, que es comunica, de fet...
0: Va a l'escola
2: de casa seva, a l'escola... camina tranquil·lament un quilòmetre i va soleta. Uh-huh. Els pares tenen aquell punt de resistència, no? Però és un canvi de vida total. És donar una oportunitat d'una vida diferent a aquella persona, però també al seu entorn, als seus germans, als seus pares.
0: Uh-huh. El que no se sap és si tots els efectes de la síndrome, la manca de desenvolupament que no hi ha hagut en el moment que tocava, si tot es pot revertir o no. I de fet, uh-huh, part de la investigació va d'això, no? De veure l'eficàcia i la idoneïtat, no? De quan apliques la teràpia, perquè quan abans millor, diuen els experts, doncs t'evites problemes que després no puguin ser reversibles. Uh-huh. No? Hi haurà uns mals que podràs evitar, i hi haurà altres que, si ja està fet el mal, doncs difícilment el podràs revertir. Però, bueno, d'això va la recerca,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: de provar medicaments, de trobar teràpies que no existien. I, com diu l'Agustí, aquest tipus de tècniques, de teràpies avançades, que n'hi diuen, de teràpia gènica, permeten, per dir-ho molt planerament, corregir, entre cometes, un defecte en un gen. Això fa uns anys era impensable, ara això ja es pot començar a fer, i són tècniques que, aplicades a altres malalties minoritàries, han tingut resultats espectaculars, com el de la IRAI, i gràcies a l'empenta de l'Espela i tota la gent de la CTNV1, doncs ara tenen també una eina per lluitar o per intentar pal·liar els efectes d'aquesta síndrome. No? És com un miracle, així ho defineixen també, no?
2: Jo coneixia personalment la Irai, coneixia els seus pares abans de tractar, perquè coincidim al poble on són.
1: Abans parlaves de la loteria dolenta,
2: sí,
1: no?
2: Aquesta és la bona.
1: I ara aquesta,
2: és la bona, no?
1: És la bona després de molts esforços, no? També, segurament.
2: I el canvi és radical, vull dir, no sembla la mateixa persona.
1: Agustí, com està en Martí? Va a l'escola Minguella, va també a un centre a Barcelona, no? Com és això de l'escolaritat compartida i quines esperances vosaltres teniu que pugui suposar respecte al seu estat de salut i d'autonomia a dia d'avui?
2: Bueno, el Martí, quan em pregunten com està, sempre dic que és un nen feliç. I per nosaltres això és molt important, no? No es tracta de relativitzar-ho tot, perquè tots els que tenim fills volem el millor, però al final vas baixant les expectatives i el primer que vols és que sigui una persona feliç. I el Martí és feliç. Evidentment té moltes problemàtiques. Nosaltres hem tingut 3 episodis de fer la maniobra de Heimlich, moments crítics en què pateixes i veus riscos que els tens a tocar, però és un nen feliç. I a partir d'aquí, doncs, li intentem donar el millor que com a pares pensem que li podem donar. Ell des del primer moment va a una escola d'educació especial a Barcelona, a Espace, a la qual estan molt agraïts, i el que fem és, a una certa edat, quan amb ell ja el veiem capaç d'estar dins d'un grup classe, doncs mirem de sol·licitar el fet de poder fer una escola compartida. Ens posem en contacte al Minguella, que és on han anat les seves germanes, i a partir d'allà el Martí comença a fer una escola, un o dos dies d'escola compartida, al qual també estem superagraïts a l'escola Minguella, que per cert, sortint d'aquí ens anem a fer la cursa de l'Albert Esteve en benefici de l'associació també. I la veritat és que l'acollida de l'escola, els nens que comparteixen la classe amb el Martí, la resta, els professors, estem superagraïts. I com parlàvem amb la Rufi, amb la directora, doncs abans de començar, jo li plantejava i li deia, dic, és que això no serà un benefici per Martí, serà un benefici per tots. Estem acostumats a la majoria de la gent, no?, de no tenir una persona amb discapacitat, amb unes certes problemàtiques, i quan amb 50 anys o 40 anys se'ns posa al costat una persona amb discapacitat, sovint no la sabem tractar. Però és com tot, si no ho hem fet abans, és difícil que ho haguem après de manera sobrenatural, sinó que si de primer moment incorporem aquesta part de la societat al dia a dia dels infants, aquesta gent aprendrà a saber tractar i a tenir la sensibilitat i tenir al final una societat millor.
1: Mm-hmm. Teniu la sensació, vosaltres també, com a periodista, no, Carles, també d'haver après d'en Martí i de totes aquestes famílies? Ho dic perquè en les malalties minoritàries també la lluita, al final, no només és contra la malaltia, sinó també contra aquesta reivindicació que ara comentàveu, no, de reivindicar investigació i, sobretot, de reivindicar visibilitat i respecte, no, per la dignitat de totes les persones.
0: Sí, evidentment. Totes les històries t'aporten coses, no? De totes les històries n'aprens coses. En històries com aquesta n'aprens i no sé si se'n pot dir créixer personalment, però sí que ho hem dit més d'una vegada, no? Hem plorat molt, no? Hem plorat molt en tots els sentits, no? Mm. En el sentit de que doncs, vius i empatitzes amb el que estan vivint ells i el patiment que poden tenir en certs moments, però també amb les alegries, no? I això també és important, no? Mm-hmm. Penseu que el documental no és un documental, o almenys no el vam voler plantejar així, com un documental per anar a plorar i fer teràpia, per dir-ho d'alguna manera, eh? Era un documental d'una història de superació. És un documental d'una història de superació. Gent que davant d'una adversitat doncs s'uneix i fa el cor fort i tira endavant i aconsegueix resultats inesperats. I això et fa créixer, no? Et fa créixer com a persona, com a professional i et fa veure això que diu l'Agustí, no? De que la societat a vegades doncs anem tots massa com... sense mirar què tenim al voltant, no? I davant, afortunadament al nostre voltant passen coses molt diverses, molt interessants i que només escoltant una miqueta podem fer la vida una mica millor a les persones que ens envolten, no?
1: I veiem però no mirem, eh? No observem allò que tenim al costat i que tan necessari és. Recordar això, abans ho deia l'Agustí, a aquesta hora se celebra aquesta cursa. Albert Esteve, a quina hora arrenca?
2: Doncs arrenca els primers grups de classe, em sembla que sortien ara a les 9, 9 i quart, i jo sortint d'aquí me'n vaig cap allà.
1: Molt bé, doncs a fer molts quilòmetres, recordeu que és una cosa que du a terme també a l'Escola Minguella per recaptar fons, en aquest cas per aquest motiu també, per aquesta malaltia, per poder finançar aquesta teràpia gènica, i dissabte a les 12... passi matinal, de moure muntanyes, que també serà un passei benèfic a l'Ocine del Màgic Badalona.
0: Sí, això ho hem d'agrair molt a l'Ocine, perquè, doncs això, demà al migdia faran un passi del documental i tot, a un preu simbòlic, i tota la recaptació es dedicarà a l'associació CDNBU Espanya, que són doncs, aquestes famílies que posen els diners per poder investigar. Perquè, abans dèiem, no? S'ha acabat la primera fase en laboratori, però les fases que venen ara de l'assaig clínic en
1: també
0: persones
1: són costoses.
0: Són molt costoses. Encara més, fins i tot, encara que pugui semblar mentida, però és així, encara més del que porten ja fins ara. Han aixecat gairebé 5 milions d'euros per desenvolupar la teràpia. Ara, l'aplicació d'aquesta teràpia i fer-la extensiva, perquè aquí també l'interès és que això arribi a més nens, no? No només el primer que li han posat la teràpia, no? Fer extensiu això pot costar 10, 12, 15 milions d'euros, no? I per tant, malauradament, davant de la incapacitat de les administracions d'arribar a tot arreu, doncs les famílies s'han de mobilitzar i han d'organitzar tota mena d'actes per poder doncs, continuar aquest camí. No? I demà, doncs, una bona oportunitat per a aquells que no sàpiguen què fer i com poder donar un cop de mà, és anar al cine i passar-s'ho bé i que pensin això, que és una història de la qual sortiran, esperem, amb un somriure i havent pogut aportar un granet de sorra.
1: Doncs esperem que siguin moltes les persones que s'hi animin. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Agustí Jové i Carles Prats, i enhorabona també per aquesta tasca, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Molt bé.
2: Adéu. Moltes gràcies.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I el robatori de dos gossos del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Barcelonès, que està ubicat a la nostra ciutat, ha destapat un negoci il·legal amb animals d'aquest refugi. En aquest cas, els dos gossos es van poder recuperar, però des de la Fundació d'Aina, que és gestora d'aquesta instal·lació, demanen més seguretat en les instal·lacions. Avui en parlem de tot plegat amb la Romina Martínez. Ella és portaveu de la Fundació d'Aina per la defensa dels animals i la natura. Què tal, Romina? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Hem vist el cas del robatori d'en Thunder, també d'en Tyson, no?, a través de les xarxes, però explica'ns tu què ha passat, com s'han succeït els fets i quan i com descobriu que desapareixen aquests dos animals al centre.
5: Bueno, això va passar el cap de setmana de la setmana passada, la nit de diumenge a dilluns. Quan vam arribar el dilluns al centre, doncs havien forçat la tanca perimetral del centre i també després, un cop vam entrar, vam veure que havien forçat també les tanques de dues gàbies i que els gossos que hi havia en aquelles gàbies no hi eren. Llavors, bueno, nosaltres automàticament truquem a Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana ve, fa una inspecció dels desperfectes que s'han fet i anem presencialment també a la comissaria per posar una denúncia. En tot això va ser a les 9 del matí, que ens vam donar compte, que és quan entrem, bueno, quan comencen els treballadors allà. I en tot això vam rebre l'avís, per altra banda, també de la mateixa Guàrdia Urbana, que hi havien recollit un animal que estava sol per la via pública, bastant a prop del centre, per cert. I quan vam anar a buscar el gos, doncs era un dels que ens havien, del que ens havien robat, que era el Tyson. Llavors, bueno, nosaltres vam començar a fer com una campanya per xarxes socials, publicant que ens havien robat el Thunder, que era el que encara no havia aparegut, que a més és un cadallet d'uns 3 mesos. I, bueno, doncs va tenir molta repercussió, es va publicar per molts llocs de la ciutat i per xarxes socials, a un grup de voluntaris d'una associació de voluntaris que tenim al centre. També van penjar cartells per tota la ciutat de Badalona. I bueno, i després, 2 dies després, ens va trucar una persona que creia que havia vist el Thunder passejant amb un senyor, amb un noi, per barri de la Salut de Badalona, i que es va apropar, com fent-se la tonta una miqueta, de «Ai, aquest gos, que maco, d'on l'has tret?», tal, i el noi li va dir que l'havia comprat. Llavors, ens va dir al carrer on l'havien vist, ens va dir que era un noi que ell el tenia vist del barri i que normalment sempre es movia per 2 o 3 carrers del barri. Llavors, doncs, dos cuidadors del centre van decidir agafar el cotxe i anar-se a fer voltes amb el cotxe pel barri. I casualment doncs van veure una parella que portava el Thunder. Van parar el cotxe, van baixar i li van dir: «Escolta, aquest gos és nostre, és robat, l'estem buscant. Està denunciat el robatori». Llavors es van com espantar i van deixar el gos i van marxar. Llavors, per allà hi havia una noia que va veure tot el que havia passat i es va apropar a ells, en els cuidadors, i els hi va explicar, doncs, que es veu que per algun grup de WhatsApp o per diferents grups de WhatsApp pel barri, pues, anaven com oferint els nostres gossos, que si algú en volia algun, que entraven al centre i se l'emportaven a canvi de pagar, clar. I que en tot això ho hem traslladat també a Guàrdia Urbana, i des de Guàrdia Urbana ens van dir que ho traspassarien a Mossos d'Esquadra perquè fessin una investigació, perquè ens sembla un fet pues, realment greu, no? Que estiguin intentant vendre els nostres gossos, que al final que tothom ho sàpiga, que poden venir a adoptar-los, que no cal robar-los, que nosaltres volem donar-los en adopció, aquests gossos.
1: Clar, és un cas realment alarmant. No sé si entenc que s'han pogut fer detencions, s'han localitzat les persones que haurien robat, que haurien sostret els animals del centre comarcal, o encara no?
5: No en tenim constància nosaltres. Sí que vam aconseguir, amb la nostra investigació, entre cometes, que vam fer, el nom i el telèfon de la persona que estava difonent que si volien algun gos que podia entrar al refugi i emportar-se'l, i ho vam traslladar també a Guàrdia Urbana. Però nosaltres no sabem si s'ha començat la investigació, si aquesta persona se l'ha almenys cridat a testificar, no en tenim ni idea.
1: Pel que dius, sí que aquí hi podria haver, no? Creieu que hi podria haver com a mínim un negoci legal amb gossos del centre d'acollida de Badalona, no? Aquesta és la conclusió a la que arribeu?
5: Sí, no, bueno, clar, jo crec que parlada com perquè, o sigui, clar, això s'ha com viralitzat una miqueta i ens han trucat molts medis de comunicació i parlaven com en algun cas de grup organitzat. Jo no, personalment no penso que sigui algo així. Jo, bueno, penso que també la gent pues, té necessitats econòmiques i es busca la vida, saps? Però, clar, no és la manera de buscar-te la vida, fer això. Uh-huh. Sí que és veritat que en un any és la tercera vegada que ens han entrat a robar i que al final tots els gossos han acabat apareixent. El dia següent, dos dies, l'únic que hem hagut d'anar a buscar nosaltres ha sigut el Thunder. I llavors, el que nosaltres, la conclusió a la que hem arribat és que aquesta persona ja porta molt de temps fent això, no?, i que potser ha ofert, o sigui, ha tingut demandes de pues, que m'agrada aquest gos físicament. Uh-huh. I llavors, un cop ha arribat en el comprador, com si diguéssim, pues, la persona s'ha fet enrere i llavors què faig amb el gos? Pues el deixo suelto al carrer perquè ja el recolliran una altra vegada i és el que, creiem.
1: Això, Romina, t'anava a preguntar. És el que penseu que ha passat en els altres dos casos, eh? On l'animal ha aparegut.
5: Exacte. I amb el cas del Tyson, també.
1: Uh-huh. Hi ha una raça concreta, no sé si coincideix, en els tres casos de gossos, diguéssim, robats, que són de la mateixa raça?
5: No, en les tres vegades que han entrat a robar, s'han endut, la primera vegada es van endur un gos i la segona i la tercera es van endur dos gossos cada vegada. Excepte el cadallet, el Thunder, tota la resta de gossos eren de raça potencialment perillosa. Uh-huh. Llavors no sabem si és que pues, aquesta gent busca un perfil així o els potencials compradors volien un tipus de gos així, ni per què volien aquests gossos, clar, no, no uh-huh. ho sabem.
1: Teniu algun sospitós o penseu que la persona o les persones que haurien robat aquests animals, 5 en total, no? Ens dius en aquest últim any, doncs pot tenir alguna vinculació amb el centre, pot ser una persona voluntària, pot conèixer com a mínim les vostres instal·lacions?
5: Conèixer-la les coneix perquè hi ha entrat 3 vegades. No creiem que sigui... Bueno, de fet, ja et dic, tenim el nom de la persona que està publicant, ha anat publicant, que... Uh-huh. s'oferia a fer això. I aquesta persona no és cap dels nostres voluntaris, no? Nosaltres confiem al 100% amb la gent que està amb nosaltres.
1: Mm-hmm. Us heu adreçat directament a aquesta persona?
5: No. Ho hem traslladat tot a policia. Mm-hmm.
1: Aquest fet us ha fet replantejar-vos la seguretat de la instal·lació? No sé si heu pogut parlar doncs, amb l'ens que és competent, amb el Consell Comarcal, no? També entenc, o amb el propi Ajuntament de Badalona o de l'entorn, per mirar doncs, de reforçar precisament aquestes mesures de seguretat. No sé si disposeu de càmeres, no? Nous cadenats...
5: Sí, mira, nosaltres portem gestionant el centre d'acollida de Badalona des de l'any 2018. ¿Vale? Quan vam arribar nosaltres a Badalona, aquest centre era competència del Consell Comarcal del Barcelonès Nord i hi havia un sistema de seguretat de càmeres amb circuit tancat i que gravaven 24 hores i un sistema d'alarma, tant perimetral com a dins. Llavors... fa uns anys va haver-hi el traspàs perquè el Consell Comarcal es va dissoldre uh-huh. i ara la competència del centre és de l'Ajuntament de Badalona. Amb tot això va haver-hi unes obres de millora del centre pel mig i amb aquestes obres tota la instal·lació de les càmeres es va malmetre. I portem des de llavors demanant a l'Ajuntament que, si us plau, tornin a activar el sistema de seguretat. Amb els robatoris que hi ha hagut, cada cop que ha passat un robatori, hem tornat a recordar que, si us plau, necessitàvem aquest sistema de seguretat. Uh-huh. Aquesta tercera vegada que ha passat, bueno, sembla que s'estan posant les piles. En principi, entre aquesta setmana que ja estem acabant, que de moment no ha passat, i la que ve ha de venir una empresa a veure com està tota la instal·lació de càmeres i estan contactant amb empreses de seguretat per reactivar tant l'alarma com el sistema de les càmeres uh-huh. i esperem que d'aquí molt poquet ho tinguem en marxa.
1: Uh-huh. El que ha passat a Badalona, al centre d'acollida d'animals, és un cas aïllat. No sé si vosaltres si teniu contactes amb altres gosseres, amb altres centres d'atenció també als animals de companyia que també puguin estar patint robatoris d'aquesta mateixa índole.
5: Sabem que l'any passat, no recordo exactament quin mes va ser, la protectora de Tiana, que és un centre molt petitó, els hi van robar un gos, que es diu Mango, que era un gos, a més, que havien rescatat de la Dana, de València, uh-huh. i no l'han trobat mai. Però a part d'això, nosaltres, a part del centre d'acollida de Badalona, gestionem 3 centres d'acollida més. I, bueno, algun cop ens ha passat que hi ha un gos que hem recollit i el propietari ve, però no li podem tornar perquè hi ha un tema legal i no sé què, i llavors, de cop, al dia següent, pues, el gos no hi és. Però, bueno, això és bastant evident que ha sigut el mateix propietari, no? Que això ens ha passat alguna vegada, tampoc no és gaire habitual, però el que ha passat al CAC de Badalona no ens havia passat abans.
1: Quants animals teniu a dia d'avui?
5: Total o a Badalona?
1: A Badalona.
5: A Badalona ara mateix hi ha uns 45, més o menys, sí, perdona, és que li estava, tinc aquí la companya, sí, 46 gossos tenim ara mateix.
1: I gats també n'hi ha, oi?
5: Ah, no, a Badalona, no els tenim al CAC de Badalona, però sí que en tenim de gats també.
1: 45 gossos, eh? Que en aquest cas veiem, doncs, que la resposta ciutadana, no?, amb aquesta difusió també de la vostra crida a través de xarxes socials va ser important també, no?, i això, doncs, ha donat molt de ressò també a aquest cas. Què és el que hem de tenir en compte els ciutadans, no?, davant, doncs, d'una suposada, no?, facilitació, venda, digue-li com vulguis, no?, de gossos, d'animals de companyia a través de grups de WhatsApp, com el que vosaltres, doncs, en veu tenir coneixement a través d'aquesta ciutadana que us va alertar, no?, veient també el que estava passant, i això ha pogut, doncs, donar ales, com a mínim, a la investigació, que de moment no sabem si continua oberta, si ja està tancada, no?, o si s'ha saldat amb alguna detenció al respecte. Vull dir, d'entrada, abans ho deies, nosaltres encantats de donar en donació, no?, d'oferir en donació tots aquests animals que tenim al CAC a totes aquelles persones que compleixin els requisits, no?, però a banda, doncs, de què hem de sospitar, no?, si ens fan un oferiment com aquest i com hauríem d'actuar.
5: D'entrada, que comprar un animal per xarxes socials o... Sí, és il·legal. O sigui, a dia d'avui només es poden comprar gossos a criadors oficials, que han de tenir un nucli zoològic, han de tenir uns papers, uns permisos, i són animals bueno, pues que estan completament controlats i que quan els compres han de venir amb unes condicions de microxip, vacunes, compromís d'esterilització, has de signar un contracte. És l'única manera legal de comprar un gos o un gat a dia d'avui. Tot el que surti d'aquí, que t'ofereixin del vecino que ha tenido una camada, de que m'estan dient d'un gos per xarxes socials, no sé què, tot això és il·legal. Llavors, el que s'hauria de fer quan tu tens coneixement de que hi ha un possible delicte davant teu, tens l'obligació com a ciutadà de denunciar-ho. Entenem que, pues, segurament, pues, que si a més és una persona que és del barri i és coneguda, la gent tampoc no s'hi vol ficar gaire, però el que s'hauria de fer és anar a la policia i posar una denúncia.
1: Doncs, Romina, moltíssimes gràcies per haver-nos donat a conèixer també aquest cas. Esperem que les mesures de seguretat siguin un fet el més aviat possible, les instal·lacions també del Centre d'Atenció a Animals de Companyia aquí a Badalona, i que no es tornin a produir robatoris com aquests i que estiguin en bon estat. Es van recuperar, entenc, en bon estat, tots els animals.
5: Sí, estaven perfectes els dos. Una mica desubicats, però estan bé.
1: Molt bé. Doncs, Romina Martínez, moltíssimes gràcies. Portaveu de la Fundació d'Aina. Fins aviat.
5: A vosaltres.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. L'Hospital de Neurorehabilitació Goodman compta amb un projecte per a la readaptació dels seus pacients a les seves cases. El centre mèdic ha construït una simulació d'apartament perquè els pacients practiquin actes quotidians que hauran de fer un cop els donin l'alta. A l'espai hi ha tot allò que podríem trobar en un apartament: llits, sofàs, lavabos i una cuina adaptada. Els pacients ingressats practiquen activitats que per a nosaltres poden ser quotidianes, com ara aixecar-se, sortir de la banyera o posar-se les sabates, però que amb la seva lesió han de practicar o adaptar nous hàbits si van amb cadira de rodes. La intenció d'aquests exercicis és que puguin guanyar la màxima autonomia possible un cop abandonin el centre. La Joana Puig és terapeuta ocupacional.
4: Al final és una miqueta com mirar a traslladar tot el que estem aprenent al gimnàs, tota aquesta força que estem adquirint, mirar de buscar-li un sentit molt més significatiu i molt més funcional, i mirar que les persones a l'hora de sortir de l'hospital siguin autònomes i siguin independents en les activitats del dia a dia, com podria ser vestir-se, fer les transferències al sofà, al lavabo, a la banyera o bé cuinar.
3: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i la primera tinent d'alcalde, Cristina Güera, han visitat el Parc Industrial de Carboni Zero a Beijing. El parc és un exemple de transformació d'un antic espai industrial en un nou pol d'innovació tecnològica i sostenibilitat. La visita ha permès a la delegació badalonina conèixer de primera mà un model de regeneració urbana que dona nous usos a antigues àrees industrials i s'emmarca en la participació de Badalona en el segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya. Aquesta és una de les quatre ciutats que la delegació municipal visitarà durant l'estada. L'acte central tindrà lloc demà passat, 28 d'agost, a Yantai, on se celebrarà aquest fòrum que reuneix més d'una quarantena de ciutats espanyoles i xineses. Mort Fermín Casquete, als 80 anys, dirigent empresarial, esportiu, sindicalista i escriptor vinculat a Badalona. Va ser president del Club de Futbol Badalona durant 11 anys i director de Tuxal durant 25. En concret, també va estar vinculat al PSC del Barcelonès Nord i va ser un destacat sindicalista de la UGT. Paral·lelament, va desenvolupar una faceta literària. Va publicar sota el pseudònim Gaviota els llibres A la Libertat i El Aliento de l'Alma. La vetlla serà demà a 9:15 del matí al Danatori de Badalona i la cerimònia tindrà lloc a 11:15 del matí. En esports, el Badalona s'enfronta avui a l'APA Poble-sec, equip de primera catalana. L'enfrontament tindrà lloc al camp de futbol La Bàscula a Sants Montjuïc a les 7 de la tarda. Els escapulats arriben al partit amb millors sensacions que les últimes setmanes, després d'haver empatat contra el Tona per 2-2. Per la seva part, l'equip rival ha perdut els dos partits que ha jugat aquesta pretemporada.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: A partir del 7 de setembre...
1: Torna al Badalona Matí.
6: Bon dia, Badalona. Són les 8.
1: Una nova mirada a la nostra ciutat.
3: Tota l'actualitat i els millors continguts.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 12 del migdia.
3: Us esperem al 94.4 de l'FM.
1: Amb Àlex Sisó.
3: El despertador de la ciutat.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
10: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
9: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
10: Momento, momento, entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
9: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
10: Ah.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Hello. Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. Avui anem fins a quin diari?
3: Avui deixem ja el 20 minutos, després hi tornarem de seguida, però comencem amb el diari El Mundo. Mm. Apartat de cultura, a més aquesta notícia també surt en el titular d'aquest dimarts 20 de gener. Diu, aprenda a bailar con Farruquito por 180 euros al mes. Què et sembla?
2: Ara que parlàvem d'accidents de cotxe, no?
3: Això que avui el bailaor comença de nou unes classes per ensenyar la seva tècnica a una escola petita de Sevilla a un grup de 10 alumnes. Les classes seran de dilluns a divendres entre la 1 i les 2 del migdia. Resulta que a partir d'avui comencen aquestes classes, ho explica el diari El Mundo, eh? Si tens 180 euros i pots entrar-hi, estàs de sort.
4: Sí, diu el diari. Sí.
3: Hi ha dos telèfons, podem trucar-hi, et sembla?
4: Sí, sí,
3: aviam
4: sí.
3: Si encara queden places per apuntar-te a les classes general de flamenco con Farruquito.
2: Truquem al mòbil d'aquí de Farruquito.
3: No sé. Perquè no tenim una altra música per immediat de...
2: Sí, una que no sigui tan...
3: Aquesta.
2: No, no.
3: Aquesta. Aviam si contés algú. Hola, buenos días.
5: Hola, buenos días.
3: Mira, te llamo por el tema de las clases de Farruquito.
5: Sí, eres prensa, ¿no? También.
3: Sí, soy prensa. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
5: Sí.
3: ¿Aún quedan plazas?
5: Me parece que sí.
3: Sí.
5: Sí.
3: Porque eso empieza hoy.
5: Sí.
3: ¿Y cuántas plazas son?
5: Mira, si tú quieres, llámame como en media hora, porque ya están haciendo un comunicado de prensa para decir, ¿sabes? Yo no tengo nada que ver con eso, ¿entiendes?
3: Ah, tú no tienes nada que ver.
5: O sea, yo, digamos, la escuela es mía.
3: La escuela es tuya. Pero, sí. pero te puedo hacer una pregunta. Las clases serán impartidas por Farruquito, ¿no?
5: Mira, si me llamas en media hora, yo te digo todo lo que quiero. Lo que pasa es que yo tengo que esperar a que me digan cómo...
3: Pero no me puedes contestar si será el mismo Farruquito que hará las clases.
5: Trabajamos con la familia Farruco, ellos se alternan ellos.
3: Ah. Vale, pero no cada día será Farruquito.
5: No.
3: Vale. Venga. De acuerdo, gracias. Doncs aquesta informació del Mundo no és correcta.
2: Per tant, no s'ha de quedar amb Farruquito.
3: Un dia més ho han descobert.
2: Bé, s'aniran alternant, però tots són artistes, eh? Tots són grans
3: ballarins. Sí, clar, però una cosa és que el que surt a la notícia, que tu durant un mes el mateix Farruquito per 180 euros et faci aquestes classes, i l'altra que sigui tota la família que vagi passant i et vagi fent aquestes classes.
2: Mm. No és el mateix.
3: Si podem anar per final, trucarem a aquesta noia de l'espai, et sembla? Sí. Aviam si ja té el comunicat i ens pot dir alguna dada més.
2: Molt bé, m'agrada això de "yo no tengo nada que ver con esto", però quina és la directora de l'escola?
3: Sí.
2: M'agrada molt aquesta coherència en el missatge.
3: Sí.
2: M'agrada molt.
3: Per cert, m'encanta perquè el diari El Mundo reprodueix el cartell que surt el mateix Farruquito i posa "classes con Farruquito", eh?
2: Mm-hmm.
3: I posa de dilluns a divendres, diu "flamencos per el mundo, más información... Calle, Fernando Álvarez de Toledo, 4, Boca Calle con Sánchez P. Ferrer, zona de la Macarena". Sí, troba-ho. Troba-ho.
2: Sí, troba-ho.
3: Troba-ho, Sevilla, eh?
2: Home, està molt ben indicat, eh?
3: Sí.
2: Una altra cosa, no.
3: Un Google Map.
2: Molt ben indicat.
3: Va, anem a altres temes al dia?
2: Sí.
3: Doncs va, parlem un dia més a la crisi i atenció al breu que avui publica el 20 Minutos. Jo crec que la millor secció d'aquest diari gratuït, Carles, és una que surt cada dia a l'apartat d'actualitat. És un breu que porta per títol "Sembla mentida i no ho és".
2: Mm.
3: És una secció que cada dia nosaltres, quan arribem a la redacció, és el primer que fem.
2: Sí, quan arribeu tu i...
3: Quan arribo jo sol, perquè a aquella hora no hi ha ningú aquí. Bueno, no. Sí, hi ha les xatxes.
2: No, les xatxes, una mica respecte a les dones de fer feines. No?
3: Sí.
2: No les xatxes? Què és això de dir les xatxes?
3: A veure... Tothom ho diu.
2: Les dones de fer feines. I no és veritat, perquè també està aquí el Jordi Alcubé.
3: Bé, escolta una cosa. Tot per què varia?
2: Però
3: ara ja...
2: És mentida, però no me lo creo. No sé com es diu.
3: Ah, sí. Part. Sembla mentida i no ho és.
2: Veus? Igual que ho havia dit jo.
3: Sí, sembla mentida i no ho és.
2: Mm.
3: Diu el titular, diu "morir i renéixer per sortejar la crisi. Atenció, atenció. Diu, un temple tailandès ofereix un ritual budista per esquivar la crisi. Mm. Considera, o consisteix en aquest cas, en morir i renéixer.
2: Home, doncs també una mica de morir.
3: De forma simbòlica. Espera't, la Puri la tenim aquí avui.
2: Sí.
3: Sí. Puri, Puri, toca alguna cosa, va. Toca. Però
2: de música trista, vol?
3: Sí, de música trista.
2: Sí, música
3: sí,
2: trista.
3: Sí, ja em serveix.
2: Doncs vinga, Paqui. Diu Paqui, no Puri, eh?
3: Es diu Paqui.
2: La Puri és la de la recepció.
3: Ah. Torno a repetir. Es veu que aquest ritual, segons el 20 minutos, consisteix en morir i renéixer. Això sí, de forma simbòlica.
2: Mm.
3: Això vol dir que en pocs minuts pots emprendre una nova vida amb sort gràcies a aquest ritual i a tenir un esperit, una alma més renovada. Mm. Què et sembla?
2: Doncs que no entenc res el que m'estàs dient.
3: A veure, que et fan un ritual...
2: Sí.
3: Que la simbologia d'aquest ritual és morir i tornar a néixer, que neixes com a nou,
2: sí.
3: I així d'aquesta forma pots superar la crisi.
2: Sí.
3: Ho has entès?
2: Més o menys.
3: No ho has entès.
2: Et preparen per superar la crisi, però no entenc sí. Per què has de morir per superar la crisi.
3: Bueno, però tot això és una simbologia.
2: No, ja.
3: És un ritual.
2: Que sí,
3: és un
2: que
3: ritual
2: sí.
3: Budista.
2: A mi em fa por.
3: Escolta, anem a trucar, si et sembla. Hi ha un centre budista a Barcelona
2: sí.
3: Que es diu Mahakarana.
2: Mm.
3: Anem a trucar-hi i aviam si també ho fan, això.
2: Mahakarana, no? Una mica.
3: Sí. S'ha patrocinat per els germans del Rio.
2: Sí?
3: Com el supermercat.
2: Que tenen el supermercat, també. Hi ha gent que es pensa que del Rio és del supermercat dels cantants, eh?
3: Sí.
2: De los del Rio. Doncs no.
1: Centro budista.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
3: Mira, perdona que te moleste.
1: No, ninguna molestia. Cuéntame.
3: Mira, yo te llamo a ver si me puedes ayudar. Mira, hoy he visto en el... A lo mejor piensas que es una tontería, ¿eh? He visto en el periódico, en el 20 minutos,
1: sí.
3: Que hay un templo en Tailandia
1: sí.
3: Que ofrecen un rito budista
1: sí.
3: Para esquivar la crisis.
1: Sí.
3: ¿Tú lo has leído esto?
1: No lo he leído.
3: Bueno, yo te explico. Consiste en morir y renacer de forma simbólica, ¿eh?
1: Sí.
3: O sea, a los pocos minutos ¿sí? Puedes emprender una nueva vida.
1: Ajá.
3: Con buena suerte, gracias a esta alma revivida.
1: Ya.
2: Mira, le fue gracia.
1: Y entonces, ¿y cuál es
3: yo
1: la pregunta?
3: Yo te llamaba la pregunta. ¿Esto vosotros también lo impartís?
1: Bueno, a ver, yo te doy mi experiencia, ¿sí?
2: No creo que me la done.
1: Cuando alguien habla de, digamos...
3: ¿Sabes por qué te llamo?
2: ¿Qué pasa?
1: ¿Qué? ¿Por qué?
3: Mira, porque yo ya, ¿sabes? Me he quedado sin trabajo.
1: Ya.
3: No
1: ya.
3: Tengo ni un euro.
1: Ya.
3: Casi estoy viviendo aquí en los matorrales.
1: Ya, estás pasándola mal, ¿no?
3: Sí, estás aquí en Montigala.
2: Pasándola
1: sí.
2: Mal.
1: Sí. Hombre, pues, ¿cómo te llamas?
3: Yo, Juanjo.
1: Juanjo. Mira, mi nombre es Lorena. Mira, yo, claro, no conozco esa práctica. Lo que sí te puedo decir es que en realidad todos nuestros problemas...
3: Sí.
1: Surgen de la manera en que los afrontamos. No quiere decir que hay un problema externo real, como tú dices que...
3: Bueno, pero la crisis está,
1: es no
3: ¿eh?
1: No tener trabajo. No, por eso. Pero es muy importante cómo afrontamos nosotros.
3: Ya,
2: entonces, no, total raro.
1: Claro, cuando tú me explicabas ese ritual,
3: sí.
1: Yo lo que pensaba es algo de la impermanencia, que es que en realidad... Si tú piensas dónde está la persona con la que hablábamos hace un minuto, esa
3: sí.
1: Persona ya no existe.
2: ¿Cómo?
1: Y tú ya ahora eres una persona nueva. ¿Se entiende?
3: No,
1: o sea que
3: no.
1: Es un tipo de pensamiento, la impermanencia.
2: La
1: claro,
2: impermanencia.
1: Si yo ahora te digo, por
3: sí,
1: ejemplo...
3: Sí, a ver, dime un ejemplo porque esto me suena sí. A mí, perdón, a peluquería, la permanente.
1: Ya, no. Es en realidad la impermanencia es un pensamiento... es uno de los pensamientos básicos budistas, ¿sí? Entonces, tú, por ejemplo,
3: sí.
1: Es como minuto a minuto nosotros vamos cambiando. Y si tú quieres buscar dónde está la persona que por ejemplo, hace 5 años estaba en un trabajo haciendo una determinada cantidad
3: sí.
1: De cosas, pues ¿dónde está esa persona?
3: Pues no lo sé.
1: Ya, no existe.
3: Está, no.
1: Entonces, es como el ritual este. Mm. Cuando tú me lo explicabas, pensaba en esto.
3: Y eso sí que hacéis este tipo de rituales.
1: Entonces, claro, no es un ritual, sino son enseñanzas y meditaciones.
3: Es una manera de ver la vida, ¿no?
1: Exacto, es una filosofía de vida que te ayuda a afrontar las situaciones difíciles. ¿Cómo? Cambiando tu mente.
3: Vale.
1: ¿Sabes? Entonces, para eso está la meditación y luego las enseñanzas. Entonces, aquello que parece como de peluquería, que ahora me decís que estoy diciendo, en realidad son enseñanzas budistas que te sirven para afrontar las situaciones difíciles. Entonces, tú de manera práctica aplicas esas enseñanzas y esas enseñanzas te ayudan a cambiar tu mente. ¿Sí?
3: O sea, que siempre hemos de ser positivos.
1: Exacto, exacto.
3: Ahí hay la clave.
1: Exacto, exacto. En lugar de... Porque si no se suma al problema externo que ya existe, se suma otro problema.
3: Ya.
1: Y es tu negatividad ante la situación. Ya,
3: hemos de ser positivos.
2: Es muy
1: negativo. Y esa negatividad...
3: Por ejemplo, si trabajara en una fábrica que no va nada, o sea, no va el ordenador, no va la impresora, no va nada. Nada es nada.
1: Sí. Lo conozco.
3: Sí, ¿no?
1: Sí.
3: Que no sé, vas a abrir el ordenador y no va.
2: Y no va.
1: Ya,
2: y vas a imprimir una escaleta.
3: Vas a imprimir una, no sé, lo que sea, un papel.
2: Y no va.
3: Y no va. No va nada.
1: No va. Exacto.
3: Pones el interruptor y no va tampoco.
2: El internet no va, pero es que no ha ido nunca.
1: Entonces, tú ahí tienes dos problemas.
3: Sí.
1: Tienes el problema de que nada te funciona. Ahora, frente a ese problema, tú tienes la posibilidad, tú tienes la elección de reaccionar enfadándote con Dios y María Santísima.
3: Sí, o con el jefe, sí.
1: Y con el jefe, con las cosas, con todo eso. O aceptar con paciencia la situación.
2: No, claro, pero es que hay un programa que se hace cada día.
1: Buscar soluciones. Cuando uno tiene una mente positiva, tiene una mente creativa y tiene posibilidades de buscar opciones.
2: Y cuando tiene las narices hinchadas, ¿cómo está?
3: Sí, lo entiendo.
1: Entonces, desde ahí es que nos sirve la meditación y nos sirve meditar en estas enseñanzas, en estas ideas.
3: Bueno, yo creo que el resumen de todo es ser positivos.
1: Sí, claro.
3: ¿Cómo te llamas?
1: Lorena,
3: de verdad, gracias por todo, ¿eh?
1: No, por favor.
2: A ti,
1: Juanjo. Si te apetece.
3: Sí, ¿dónde estáis?
1: Nosotros estamos detrás de la Ilia.
2: ¿De Ilia? La Ilia Diagonal.
3: ¿De dónde?
1: De la Ilia Diagonal.
3: Ah, de la Ilia. Había entendido el Lidl.
1: No, de la Ilia en Diagonal.
2: Yo había hecho un gag y es brutal,
1: y si te apetece, este día 30 de enero festejamos el primer aniversario, porque antes estábamos en otro sitio y nos mudamos a un sitio a pie de calle. Y habrá una conferencia que da el maestro. Y bueno, que estaría bien si te puedes venir.
3: Pues sí, vendré con Cristina, que es una amiga mía que le interesa mucho esos temas.
1: Dale, pues será, te digo la hora exacta, porque no... Es a las 7 de la tarde.
3: Perfecto.
1: ¿Vale?
2: Cuarenta paga.
1: Vale, pues espero verte entonces.
3: Venga, gracias Lorena.
1: Un cariño.
3: Venga, adiós.
1: Adiós.
3: Tu recordaràs que farà uns dies, parlant d'una convocatòria que s'havia fet per fer d'extra a l'aeroport de Barcelona.
2: Sí.
3: De fet, en parlàvem divendres. Dèiem que es buscaven ciutadans per fer de figurants a la nova terminal del Prat de Llobregat. Bé, avui el diari La Vanguardia, l'apartat de Vivir, publica un reportatge sota el títol El gancho de la T1. Resulta que això ha estat un èxit.
2: Sí.
3: Un èxit. Diu que en 4 dies... 6.200 ciutadans s'han apuntat per fer de figurants durant 2 dies en aquesta terminal del Prat. Però avui la novetat, a diferència de la passada setmana, és que hi ha un número de telèfon directe.
2: Ah.
3: Suposo que la gent de l'aeroport del Prat ja s'ha cansat que centraleta truqui tothom i han habilitat un telèfon. Anem a trucar, aviam què passa.
2: Vinga.
3: Si hi ha places o no.
2: A veure si tenim més informació, perquè l'última vegada no ens van donar cap tipus, eh?
4: Ha llamado usted a Manpower Business Solutions.
3: Això és l'altre dia.
4: Espera un moment, por favor.
6: Por favor, continúe a la espera.
3: Sí.
6: Y atenderemos en breve.
3: Potser estan saturats, perquè és una ETT, això, eh?
2: Sí.
3: Això és una TTT.
2: Una TTT.
7: Por favor. Manpower Business Solutions, buenos días.
3: Hola, bon dia. Mira, trucar pel tema del Prat, de l'aeroport... Ho porteu vosaltres, oi?
7: Sí.
3: Em pots donar informació?
7: Doncs són els dimarts i els dijous, de 8:30 del matí a fins a les 3:30.
3: Però quin dia?
2: Dimarts i dijous.
7: Els dimarts i els dijous.
3: Però alguna data en concret?
7: De cada setmana.
3: Durant quant de temps?
7: Del 19 de febrer fins al 30 d'abril.
3: Fins al 30 d'abril?
7: Sí.
3: I això com ho he de fer per apuntar-me? Com va això?
7: Tens que registrar-te per la pàgina web d'Aena.
3: D'Aena?
7: Sí. Va, www.aena.es.
3: I això directament ja m'hi apunto i ja està.
7: Sí, un cop que estigui registrat ja ens posarem en contacte amb vostè.
3: Vale, que vosaltres sou, suposo, l'empresa.
7: Sí.
3: Quant val? Bueno, quan es cobra?
7: Són 46 euros... Per sessió.
3: 46 euros per sessió.
7: Amb un màxim de 2.
3: Val, i això quantes hores són?
7: Són 7 hores.
3: 7 hores.
7: De 8 i mitja del matí fins a les 3 i mitja.
3: 7 hores.
2: Què vol dir amb un màxim de 2?
7: I després hi ha un servei de càtering gratuït.
3: Ah?
7: I el transport també és gratuït.
3: Que hi ha entrepà de mortadela?
7: Digue'm?
3: Entrepà de mortadela.
7: Pot ser.
3: Pot ser, eh? Molt bé, gràcies.
7: De res.
3: Gràcies, Eu. Hi ha entrepà de mortadela.
2: Què vol dir que pot ser?
3: Pot ser que hi hagi entrepà de mortadela.
2: I qui pregunta quan va fer una feina si l'entrepà és de mortadela?
3: A veure, és important, eh?
2: Que sigui de mortadela.
3: És important, sí, sí.
2: 46 euros per estar des de les 8 del matí fins...
3: Fins a 3:15, 7 hores. 7 hores, màxim 2 sessions. Anem a d'altres temes del dia i parlem del tema del xou...
2: Quin xou?
3: Dels autobusos. Avui he de felicitar el diari El Punt per el titular. Diu, tot Déu utilitza el bus.
2: Com un joc aquí, no?
3: T'agrada, eh?
2: Sí, ho han estat pensant durant hores, eh?
3: Sí, durant hores.
2: Des de la setmana passada.
3: Avui la notícia, però, és una revista que, clar, ha aprofitat, en aquest cas, aquesta iniciativa, aquesta polèmica que hi ha entre ateus, entre cristians, aquesta guerra que hi ha entre propaganda als autobusos per fer una campanya publicitària.
2: Uh-huh.
3: Estic parlant de la revista Pronto.
2: Sí, que està molt bé. He vist l'anunci i està
3: Pronto,
2: molt ben trobat.
3: Pronto, és la revista, bé...
2: Un clàssic.
3: Jo crec que és la més venguda. Sí, és la més venguda de l'estat espanyol.
2: És possible.
3: No, és la més venguda.
2: Mm.
3: L'anunci que Pronto va posar des d'ahir i durant les properes setmanes als autobusos, a 50 autobusos de la ciutat de Barcelona, diu, hi ha autobusos que ens pregunten, Déu existeix o no? Diu, aquest autobús et garanteix que la revista Pronto existeix.
2: Està molt ben aprofitat.
3: Està ben trobat.
2: Aprofita la polèmica per fer una gran publicitat.
3: Sí, sí, es veu que la revista ha contractat una campanya perquè l'eslògan es passegi des d'ahir i fins al dia 1 de febrer als 50 autobusos de la ciutat de Barcelona.
2: Molt bé, ho trobo fantàstic.
3: Però ahir va començar aquesta campanya dels cristians.
2: Mm.
3: I va començar fatal.
2: Sí.
3: Sí, perquè només un dels tres vehicles contractats per aquesta publicitat dels cristians va poder sortir al carrer. Va ser el de la línia 17, perquè el que havia de sortir a la línia 6 estava espatllat i estaven esperant un recanvi. El que va substituir en el servei no duia el panell publicitari i l'últim bus, contractat el de la línia 14, el panell no s'adaptava al model d'autobús.
2: Mm.
3: Sí, total, dels tres que havien de sortir, només va sortir un.
2: Mm.
3: Anem a trucar, si et sembla, a E-Cristians, i aviam si avui han sortit els tres o no.
2: Som-hi. Jo em pensava que trucaries a Pronto.
3: No. Pronto també era un... un detergent, no?
2: Pronto, un detergent, no.
8: Sí.
3: Hola, bon dia.
8: Bon dia.
3: He trucat a E-Cristians.
8: Sí.
3: Mira, et truco a Ràdio Badalona.
8: Sí.
3: Mira, et truco per fer-te una pregunta. El tema dels autobusos, que ahir només va poder sortir un dels tres contractats...
8: Sí, avui han sortit tots.
3: Avui tots, ja?
8: Sí, sí, sí.
3: Sí, ja tot normal?
8: Tot està normal. Mira, la línia 14 està normal, la 17 també, i la línia 6, que era la tercera, el Transports Metropolitans l'ha canviat per la 70.
3: La 70?
8: En lloc de la 6.
3: La 70 quina és?
8: La 70 va de Bonanova a... no sé on. No sé. Es veu que fa un trajecte semblant al 6, eh?
3: Al 6?
8: Sí.
3: Sí, tot normal ja, eh?
8: Tot normal. Es veu que això ho fan, eh? Vull dir que això és... Així és com allò d'ahir, no sabem massa...
3: Què va passar?
8: Què va passar.
3: Ja és mala sort, eh?
8: Sí, perquè de 3, 2... que els hi passi alguna amb la quantitat d'autobusos que hi ha a Barcelona és... No, però avui el canvi de la 70 a les 6 és normal, perquè jo què sé, tenim la 17, doncs podria ser que pel que fos la canviessin per la 7 un dia, perquè ho necessiten pel que sigui. O sigui, el que fan és, quan fan un canvi així, és mirar que tinguin trajectes semblants.
9: Val, perfecte.
8: Doncs i pot ser que demà, en lloc de les 70, ja torni a ser les 6, correcte, és a dir, que sigui provisional.
9: Però són 3 els autobusos,
8: són
9: 3
8: i ja tot normalitzat.
9: Molt bé, doncs perfecte, gràcies.
8: A tu.
9: Adéu. Adéu. Escolta, trobo, déu-n'hi-do, aquesta campanya, eh?
2: Sí, sí, però tu saps del que s'està parlant? Perquè avui estàs comentant aquesta notícia quan dels autobusos en parles de fa una setmana, ben bé.
9: Sí. Per cert, Pronto sí que era un detergent. No un detergent, sinó per rentar els mobles.
2: Ah, Pronto.
9: El Pronto, no? Es deia? Sí, oi? De tota la vida.
2: Ah, sí?
9: Sí, era l'anunci aquell mític que sortia una senyora que es tirava amb una mena de mantel.
2: De drap, sí.
9: De drap,
2: per tota
9: damunt
2: la
9: de la taula. I amb aquest producte, el Pronto, passava i netejava tota la taula.
2: Mític, mític.
9: Encara hi ha Pronto, no?
2: Encara ho venen?
9: No ho sé. No ho sé si venen Pronto.
2: No ho tinc clar.
9: No ho sé. Mira, si alguna persona ho sap, que ens truqui, va.
2: Que ens truqui, va. 933-95...
9: Atenció a la pregunta, eh?
2: 933-95-40-04, sí. 933-95-40-04. Sí. Encara es continua venent el Pronto?
9: El Pronto. El no que, la revista.
2: El que neteja, eh?
9: Sí, el que neteja els mobles...
2: La revista en bruta. Sí. Parlem del detergent.
9: Sí, sí. No, com es diria? No sé. Detergent, no. Detergent seria per roba, no?
2: Sí.
9: No sé. El limpiamuebles.
2: Limpiacristales.
9: El limpiamuebles.
2: Limpiacristales. Crec que tenim alguna trucada, això.
9: Sí, clar, ja arriba directe, eh?
2: Compra Pronto habitualment.
9: Sí, sí. Doncs anem a saber si hi ha Pronto o no hi ha Pronto.
2: Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Què tal?
2: Maria Teresa.
10: Sí. Escolta'm una cosa. Sí. Pronto era com una...

0: no m'agrada.
1: A tu no t'agrada?
2: Per què
0: no m'agrada aquests productes per servir més aviat per mobles que són com de fòrmica i mobles així. Però mobles que no tinguin brillo, per mi jo trobo que em queda més entelat fer-lo servir que si fa servir, per exemple, aigua i sabó.
2: Sí, a tu el pronto no t'agrada, eh?
0: Ni el centella, no.
2: Perfecte.
1: Molt bé, gràcies,
0: no,
1: Trini.
0: No m'acaba, o sigui, sé que em venen, jo el poble el tinc, però perquè tinc
1: perfecte.
0: El poble...
1: Ha quedat clar.
0: De fòrmica.
2: Molt bé, gràcies, Trini.
0: Vale, bon dia.
1: Carme, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Més informació. Debat, atenció, debat important. En aquesta hora, si encara hi ha pronto o no hi ha pronto.
3: Sí, mira, abans hi havia el del pot. De...
2: Sí, el que feia xup-xup.
3: I ara ha sortit un altre, que és el pronto multisuperfície.
1: Ah, està bé.
3: I serveix per la fusta, per tot.
1: Per lavabo, també?
3: Espera't.
2: A veure, que el tinc...
3: Per tot.
2: Els aparatos, multiusos pronto. Això és una novetat, eh?
3: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Bon dia, Carme.
2: Jo bé, crec que ha quedat clar, eh?
1: Doncs amb aquesta reflexió, sí. Que indica una mica quin és el nivell de la secció, acabem, si et sembla.
2: Molt bé, gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
6: Ràdio Z.
7: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
7: No, de Badalona.
8: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
10: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: He llamat la tele xurro.
12: Sí, però no.
9: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
13: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
14: Manténgase a l'espera,
2: sí,
14: gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Avui protagonitzat per...
3: Avui comencem a marxar fins a Tarragona, aquesta ciutat fantàstica, ciutat romana, que des de l'Ajuntament han tingut una gran idea. No sé si això s'estendrà a d'altres municipis catalans.
2: A veure.
3: De fet, la intenció de l'Ajuntament de Tarragona és atorgar beques a les nenes que es diguin Tecla. Tecla,
2: Per sí, què?
3: Premiarà a les Tecles. Per què? Doncs per fer tarragonisme, ara sí, i evitar que es perdi el nom de la patrona de la ciutat. O sigui, la patrona de la ciutat es diu Santa Tecla. I des de Tarragona es vol que aquest nom no es perdi, i per aquest motiu, doncs, l'Ajuntament ha proposat augmentar el nombre de nenes que llueixin el nom de la patrona de la ciutat.
2: A mi, per molt que em paguin, no li poso la meva filla Tecla, però ni per,
3: Tecla.
2: Ni per 6.000 euros, eh?
3: És com si aquí a Badalona, a partir d'ara, l'Ajuntament de Badalona vaqués, o sigui, donés suport i, no sé, donés diners als nens que neixin i es diguin Anastasi. Bueno, és el mateix.
2: Anastasi també és horrorós.
3: Home, però, no diguis això.
2: Però no tant com Tecla.
3: Però és com si al teu nen li poses Anastasi.
2: És que no li posaria mai.
3: Per què no?
2: Perquè és horrorós,
3: si Anastasi. És un nom preciós, sí.
2: Pues posaria el teu fill.
3: És un nom molt preciós,
2: qui diria,
3: Anastasi.
2: Qui li dirien Tasi?
3: Tasi.
2: No?
3: Tasi és maco.
2: Preciós. Tant com Tecla.
3: Fem una cosa, anem a trucar a l'Ajuntament de Tarragona, aviam què els hi donen. Perquè, clar, aviam per quan

0: o què els hi donen a les nenes que siguin tecla.
1: Sí, perquè no oblidem que estem en temps de crisi.
0: Clar, i potser, mira, si potser donen alguna quantitat important de diners, jo m'ho penso, eh? Es veu que fins i tot seran apadrinades pel mateix alcalde, eh?
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. He trucat a l'Ajuntament de Tarragona.
2: Sí.
0: Mira, us volia fer una consulta, si és possible. Mira, t'explico. Volia saber el tema aquest de la beca per les nenes que siguin tecla.
2: Sí.
0: Això què reportarà?
2: A veure, les bases encara no estan aprovades.
0: Ah.
2: Llavors, qualsevol informació més a fons, pots fer una instància aquí i portar-la a l'OMAC.
0: Sí.
2: I llavors ens deixa un número de telèfon, això de que té mal Departament de Relacions Ciutadanes.
0: Bueno, jo t'explico, és que jo estic... bueno, aviat seré pare, eh? I clar, amb la meva dona ens estem plantejant de posar-li tecla.
2: Clar.
0: Però clar, volíem una mica saber...
2: Mira, a veure, les bases no estan aprovades, però el que...
0: Més o menys, què es diu?
2: Sí, mira, el que és, ara li dic. Que pot canviar, eh? Però bueno...
0: Clar, clar, m'entens, oi? És que estem a la setmana de posar-li l'om... Ja sabem que és nena. Ara ja ho sabem.
2: Ha de ser tecla, diguéssim, el nom principal, ¿vale?
0: Tecla.
2: Sí. I el nom principal ha de ser tecla, ¿vale? Llavors, hi ha beques d'estudis.
1: Tecla com tecla de l'ordinador, eh?
2: Llibres, durant l'edat escolar, també.
1: Intro, li posaria
2: allà. Però la quantia està establerta. Quina quantia
0: Windows.
2: Per llibres i beques es donarà.
1: Llavors, Windows no és una tecla.
0: A veure què diu.
2: No se sap perquè no estan aprovades les bases. Però, bueno, hi haurà alguna cosa.
0: Hi haurà alguna
2: cosa, eh? Sí, de llibres i de beques. El que passa que la quantitat exacta no se sap.
0: Molt bé. Doncs, escolta, fem una cosa.
2: També la Mona, hi haurà un regal de per Reis.
0: Hi haurà un regal de què?
2: Per Nadal.
0: Ah, per Nadal. Ah,
1: està bé.
2: La Mona de Pasqua.
0: La Mona també, eh?
2: I després, un
1: braç
2: de Santa Tecla per festes majors. És a dir, que tot això, els llibres, i que és el més important així, els llibres i llavors també beques, una beca d'estudis.
0: Ara em perdó, eh? La broma, ja en un pis públic i ja estaria tot, eh? Això?
2: Com? Un?
0: Un pis, sí.
2: Un què?
0: Un pis. Que l'Ajuntament donés un pis i dic, ja seríem tots contents.
2: Ah, ja, home, clar, i nuvi i tot, ja.
0: Sí, sí, ja la vida resolta.
2: Sí, no,
0: vale, fem una cosa, escolta una cosa.
2: L'únic que un dels pares ha d'haver estat aquí empadronat un mínim 10 anys.
0: No, sí, això sí.
2: Cap,
0: això sí.
2: A Tarragona.
0: La meva dona és a Tarragona tota la vida,
2: vale,
0: d'aquí de la Rambla Nova.
2: I després, això només, aquestes ajudes, seran mentre la nena estigui empadronada a Tarragona.
0: Ah, si marxa de Tarragona, s'acaba tot.
2: S'acaba, sí.
0: Va, val. Escolta una cosa.
2: Ajut serà mentre la nena estigui residint aquí a Tarragona.
0: Clar, sí. Si se'n va per aventura ja s'acaba la cosa.
2: Sí, si es manxa a viure a Salou o marxa, llavors no.
0: Molt bé. Escolta una cosa, fem una cosa, estarem pendents i bueno, ja ho decidirem amb la meva dona.
2: Això ho porta al Departament de l'Àrea de Relacions Ciutadanes.
0: Val, perfecte.
2: Igualment, si vostè vol fer aquí a l'OMAC una instància per més informació...
0: Va, doncs ho farem.
2: Ho porta una instància amb el número de telèfon, això ho enviem al departament i ells es posen en contacte
0: perfecte.
2: Amb vostè per informar-li millor.
0: Molt bé, doncs gràcies per tot.
2: Vale, de res.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu.
0: Bueno, ens ho pensarem. Aviam si li posem tecla
1: de moment,
0: a la nena.
1: Llibres.
0: Sí, sí, escolta, la Mona de Pasqua.
1: La Mona de Pasqua.
0: Un regalet per Nadal.
1: De Reis, sí.
0: Uns confits, no? Ha dit, no sé què ha dit per la festa major, no sé què ha dit, també.
1: Sí.
0: Per la festa major de Santa Tecla també alguna coseta, escolta.
1: Una cosa de festa major, no? Està molt
0: que
1: bé.
0: Que les mones valen cares, eh?
1: Sí, cada cop més.
0: Cada cop més. O sigui, quan et fan padrí, no et donen una alegria.
1: És un marrón.
0: És un marrón. Perquè cada any li has de comprar la mona que val dinerons,
1: I la palma, no? També es compra.
0: Sí, sí, la palma també. Escolta, anem a altres temes al dia i atenció perquè anem a explicar-vos un cas aquells que dius, aviam, és possible que hagi passat? Doncs sí, no és cap pel·lícula i ha passat en aquest cas a un poble de Palència, en P. Atenció, diu el titular, un avi apareix en una cuneta de la carretera després de caure de l'ambulància que el traslladava.
1: No.
0: El més curiós del cas és que el conductor no es va donar ni compte.
1: Ai.
0: I va quedar l'avi allà a la cuneta, mig lisiat.
1: Ai.
0: Què et sembla, això?
1: La mama pensa, estoy en l'autopista para el cielo ya, ¿no?
0: Això que el conductor assegura, això ho publica avui al diari 20 minutos, aquest diari gratuït, que el hombre debió bajarse en marcha.
1: Però l'home està bé o no està bé?
0: Sí, es veu que l'avi l'avi de Liniston, aquest.
1: L'home es va quedar allà.
0: Bé, el van localitzar amb diverses contusions, però no, no. L'home de 80 anys està bé, està bé.
1: Estava allà dormint, sí, sí, l'home fent una becaina.
0: Però és que només fora és que venia de ser atès a l'hospital per una caiguda, també.
1: És real.
0: No rient del tema, però
1: és
0: té
1: a dir,
0: tela.
1: A veure, l'home va caure.
0: A veure, l'home va caure.
1: Es va fotre una nada.
0: L'home va caure. D'acord?
1: Va venir l'ambulància.
0: Va venir l'ambulància de, atenció, viu a Barruelo.
1: Sí.
0: Això està a Palència.
1: Únic poble, sí.
0: El van portar fins a l'hospital més proper, en aquest cas, l'Hospital Río Carrión de Palència.
1: I l'home, vaya leche me metido...
0: El dia
1: no?
0: següent li van donar l'alta.
1: Sí.
0: Total, que l'ambulància que el portava des d'aquest hospital, Río Carrión, fins a Barruelo, quan anava per la carretera, va perdre l'avi. L'avi va aparèixer al cap d'unes hores, a la cuneta.
1: Vols cafè dues tasses, no?
0: Però és que el més fort és que va ser el conductor, quan va arribar a la casa de l'avi, que ja sí. el portava de l'hospital, clar, va darrere, va buscar l'avi i no hi era.
1: I no hi era.
0: Clar, busca l'avi, aviam on li ha caigut.
1: A quin quilòmetre l'ha caigut,
0: a
1: no?
0: A quin quilòmetre de la carretera li ha caigut.
1: Això és surrealista.
0: Anem a trucar a l'Ajuntament, aviam sí. si ens donen... Per cert, l'avi es diu Cecilio.
1: Cecilio, un nom habitual entre la gent gran.
0: Sí. Anem a veure què... què ha passat més i si tenim més detalls sobre el tema.
1: Pobre Cecilio. M'has dit que està bé, per això l'home està bé.
0: Sí, sí, l'home està bé. Sí, sí, sí, sí. Per això estem rient, eh? L'home està bé. Aviam si hi ha algú en aquest ajuntament.
3: Ayuntamiento de Barruelo, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te explico, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Sí.
0: ¿Qué tal, cómo vamos?
3: Muy bien, muy bien.
0: Mira, te explico por un caso que ha pasado aquí en el pueblo, a ver si me puedes dar algún dato más. Sobre un abuelo que apareció en una cuneta de una carretera después de caer de una ambulancia.
3: Uy, yo...
0: ¿Te suena el tema?
3: No, yo no sé. Le voy a pasar con el secretario por si él...
0: Esto ha pasado, me han comentado aquí en Barruelo. Barruelo, ¿no? ¿Es el pueblo?
3: Sí, sí, sí, pero no sé yo.
1: No tiene idea.
0: Y el abuelo se llama Cecilio.
3: Se dicen muchas cosas. Le voy a pasar con el secretario porque
0: sí,
3: puede,
0: sí.
3: puede que sepa algo
0: porque
3: más.
0: Porque Cecilio no lo conoce usted.
3: No, no, no, claro.
0: Cecilio P, de 80 años.
3: No, no, no.
0: No, no, no.
3: Le paso con el secretario.
0: Vale, vale.
1: Quants habitants deu tenir, Barruelo?
0: No ho sé. Ara ho preguntarem.
1: Perquè, clar, tu preguntes si ho coneix i potser és un poble de milers d'habitants.
0: No? Bueno, però aquí a Badalona són
4: sí?
0: molts. Hola, buenos días.
4: Buenos días.
0: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
0: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
4: Vamos tirando.
0: Bueno, te explico... Te llamo sobre un tema que hoy aparece en el periódico.
4: Sí.
0: Sobre un abuelo... que apareció en una cuneta de la carretera después de caer de la ambulancia.
4: Sí.
0: ¿Te suena el tema?
4: Me suena el tema, pero sé muy poco.
0: Muy poco.
4: Muy poco, muy poco nada. Es que algo he oído comentar ayer de un señor que, pues no sé, que se le llevaban a rehabilitación y se cayó, se bajó,
0: sí.
4: en fin, no lo sé. Pero es que te puedo comentar muy poco porque...
0: Se ve que el abuelo se llama Cecilio, ¿te suena?
4: No lo sé, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no soy de aquí, además... No,
0: ¿cuántos habitantes tiene?
4: Barruelo tiene unos 1.600.
0: Bueno, pequeñito.
1: Sería fácil, calcular.
0: Es pequeñito.
4: Sí.
0: Pues se ve que esto pasó aquí en el pueblo, casi. Bueno, en la entrada del pueblo. El hombre, según ha explicado hoy el periódico, venía del hospital Río Carrión.
4: Sí, es un hospital de Palencia, efectivamente, sí.
0: Y se ve que venía con la ambulancia, pobre hombre. La ambulancia estaba en marcha y se ve que, bueno, que no sé cómo... cayó de la ambulancia y se encontró en una cuneta.
4: Pues puede ser más
0: Está bien, el hombre está bien.
4: Ya, sí.
0: ¿Y esto no me puedes pasar, no sé, algún teléfono de alguien que me pueda dar algún dato más?
4: Pues sí, no lo sé, a lo mejor en el...
0: ¿La policía local, por ejemplo, la Guardia Civil? No sé, no sé.
4: El consultorio, a lo mejor...
0: El consultorio.
1: De Elena Francis,
4: vamos
1: sí.
4: A ver, un momentito.
0: Deme el teléfono del consultorio, aviam qué pasa.
4: Un momentín.
0: Vamos
4: a ver.
1: Home, doncs, amb 1.000 habitants seria fàcil que coneixessin el Cecilio, eh?
0: Clar.
1: Amb 80 anys.
4: Vamos a ver.
0: Aviam, si...
1: A ver,
0: el secretari...
1: Sí, suerte.
0: Troba el telèfon.
1: No en tenen ni idea.
4: 979...
0: A veure, 979... El telèfon al consultorio, eh?
4: Sí.
0: 979... Sí.
4: 63.
0: Vale, perfecto.
4: Y la Guardia Civil, por si acaso, que también puede estar enterada...
0: Ah, sí, dígame.
4: Es el 979...
0: Sí.
4: 62...
0: Sí, de acuerdo, gracias.
4: Vale, de
0: Buenos
4: nada.
0: Buenos días.
3: Gracias, dígame.
0: Hola, buenos días, es el consultorio.
5: Sí, dígame.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
5: Sí.
0: Mira, perdona que te moleste. Te llamo sobre un caso que hoy sale en el periódico, sobre un abuelo que ha aparecido, bueno, apareció en una cuneta de la carretera después
5: no
0: de caer...
5: No te voy a dar información,
1: ¿eh? Ay, ay.
5: No
1: pides
5: a mis superiores, soy la celadora, yo no te voy
0: a... Y no está el...
5: No, el coordinador está en el centro de salud de Aguilar. ¿Vale?
0: Vale, pero solo una pregunta. ¿Esto pasó realmente? Solo esto, te pido.
5: No, desconozco, sé quién es el paciente y desconozco lo
0: Cecilio.
5: Que le pasó.
1: Cecilio.
5: Sí, sé quién es el paciente.
1: Se está enfadando,
5: Pero desconozco lo que le pasó, ¿vale?
0: Tío, vale, de acuerdo. Venga, gracias.
5: Perdona, tío,
1: Sí, perdona, pero ya no lo has metido, ¿eh?
0: Claro.
1: Tío, el que estiu mal la fue de matinera, ¿eh?
0: No, pero suposo que, clar, si pot ser que sigui també que passés algú amb el conductor de l'ambulància, m'entens o no?
1: Haurà rebut alguna que altra represàlia. Vols tenir més informació? Truquem a la policia.
0: Sí, caiem i truquem a la Guàrdia Civil, que com sempre no ens diran res.
1: No.
0: Però bé.
1: Totes les fonts, les víctimes al telèfon.
0: Ens fa una por trucar a la Guàrdia Civil. Un dia ja veuràs. Ens tanquen la barraca. Ens tanquen la... Sort que aquí la Guàrdia Civil ja no pinta res, a Catalunya.
1: No, per això.
6: Guàrdia Civil de Barolo.
0: Hola, buenos días. Mira, perdona que te moleste. ¿He llamado a la caserna?
6: Pues no.
0: ¿No es la Guardia Civil?
6: Ah, sí, sí.
0: Ah, vale.
6: La caserna, sí, es en catalán, ¿verdad?
0: Ah, sí, sí, es en catalán. Perdona, ¿eh?
6: Y de momento nada, ¿no?
0: Sí, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
0: Mira, te llamo sobre un caso que nos ha llamado la atención de un anciano que apareció en una cuneta de la carrera. ¿Esto es verdad? Solo era para confirmar el tema.
6: Eso es cierto, sí.
0: Es que nos parece de, bueno, de película.
6: Sí, sí, lo único que pasa, nosotros, tal como lo tenemos ordenado...
0: Sí.
6: La información que damos tiene que ser toda a través de la comandancia.
0: Ah, vale.
6: En la comandancia de la Guardia Civil en Palencia hay una extensión.
0: No, pero una cosa.
6: De...
0: Perdona, pero solo sí. Que me lo confirmaras ya tenía bastante. Ya.
6: Ah, bueno, estupendo.
0: Tú me confirmas.
6: De Badalona, ¿no?
0: Sí.
6: Venga, si yo he vivido 2 años en Cataluña.
0: ¿Dónde? Creo, ¿dónde?
6: En la SEU.
0: En la SEU d'Urgell.
1: Ay, oh, qué bonito.
0: Ay, qué bonito. El frío que hace también.
6: Y tengo muy buen recuerdo. Y,
0: sí,
6: y,
0: el río que hay.
6: Sí, para ahí para el Segre.
0: El Segre, sí, el Canal Olímpico.
1: Los catalanistas.
6: Tengo amigos allí y tal, y vale. Así
0: sí,
6: que
0: sí.
6: Nada. Y mi madre de Barcelona.
1: ¿Ah? Ay, mira.
6: Así que nada, mis abuelos eran uno de... En fin, que yo, a mí, Cataluña me encanta.
0: O sea, sí, te encanta.
6: Lo de caserna me ha sonado.
0: Perdona,
6: bien.
0: Lo de caserna.
6: No,
0: ya. Cuartel. Bueno, pues gracias por todo.
6: Un saludo.
0: Venga, adiós.
6: Un saludo, hasta luego.
1: Veus quina simpatia, tant que sí. Seves de la Guàrdia Civil? Simpàtic, l'home, home.
0: Caserna, anda, que jo també...
1: Caserna.
0: Aquí, a la caserna, eh?
1: He llamat a la caserna, eh? Sort que
0: sort, era Catalunya. Sort que, perquè si no ens pengen.
1: Sí, si no ens pengen.
0: La caserna. Bé, escolta, confirmant la notícia d'aquest avi...
1: És cert. Confirmant la notícia de l'avi Cecilio.
0: Jo crec que d'aquí uns dies hem de tenir l'avi...
1: Cecilio.
0: En directe aquí a Radio Ciutat.
1: Al consultori sabem qui hi va. Potser és qüestió de trucar al consultori sí. Fins que el localitzem.
0: Sí. Bé, anem a altres temes al dia
1: sí.
0: I directament, avui fem geografia espanyola. De Palència, en P, anem fins a Lleó. Resulta que hi ha un poble d'aquesta província de Lleó que es diu Sant Andrés del Rabanedo.
1: Sí.
0: Fantàstic, és meravellós aquest poble, fantàstic.
1: Té una rambla i
0: sí.
1: La plaça...
0: Una església...
1: La plaça de l'Ajuntament és preciosa.
0: Preciós. Resulta que aquest poble celebrarà a partir del proper mes de març, atenció a això, batejos civils. Com t'has quedat?
1: Batejos civils?
0: Sí.
1: Això és nou, no?
0: Això és nou.
1: I això és legal?
0: Però és que ben bé, per què s'ha batejat civilment a un nen?
1: Ja, no ho acabo d'entendre. Bé, el bateig és un acte religiós, igual que el matrimoni, no?
0: Sí, es veu que dues famílies del municipi ja han demanat celebrar aquesta cerimònia de batejos civils. I anem ràpidament, anem fins a aquest poble, fins a Sant Andrés del Rabanedo.
1: Mm.
0: Es veu que aquest consistori és pioner en instaurar aquesta cerimònia. Com a acte de benvinguda a la comunitat. Això sona com a acte de benvinguda al nen,
1: Els habitants d'aquest poble es diuen Rábanos.
0: No sé com es diuen, ara ho preguntarem.
1: Rábanos?
0: Sí, segur?
1: No.
0: No, jo crec que no, eh?
7: Ajuntament de Sant Andrés, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
7: Sí.
0: Mira, te llamo sobre el tema de los bautizos civiles. ¿Esto quién lo lleva?
7: Pues mira, en principio la persona que lo lleva es Iñaki, del departamento de prensa.
0: Iñaki, sí.
7: Lo que ocurre es que yo creo que ha salido Iñaki, pero bueno.
0: Es en la hora del desayuno, ¿eh?
7: Sí, pero espera un momento porque igual está su compañera, vale, que también te puede ayudar.
0: Pero, perdona una cosa, sí, una duda, ¿eh? Personal, ¿eh? Sí. ¿Los habitantes de San Andrés del Rabanedo, cómo, sí, se llaman?
7: Pues no sé, San Andresinos eran.
1: San Andresinos.
7: Es que depende, porque ver, si es que inventar, en el municipio hay varias localidades.
1: Llevo invento yo.
7: Y depende de la localidad, pero bueno, en general es que, mira, igual te lo puede decir él también.
0: También Iñaki, ¿eh?
7: Sí.
0: Vale, pásame a Iñaki.
7: Te paso.
1: O a su compañera.
0: Sí. Potser està al bar Les Termes, d'allà esmorzant. O el Cala Manuela, d'allà també.
1: No, o sí. Can Serra.
0: Hola, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Iñaki.
8: En este momento no está.
0: Está con el desayuno, ¿no?
8: Sí, vendrá dentro de 10 minutos, pero una cosa com... así.
0: Ya, te llamo de Radio Badalona.
8: ¿Sí?
0: En Cataluña.
1: La más,
8: sí,
1: mona.
0: Mira, te llamo sobre el tema de los bautizos civiles.
8: Ah, sí, cuéntame, yo soy Ana, el de prensa.
0: Ah, vale, vale. Explícame un poco esto de qué va, pues porque mira, no lo he entendido.
8: Pues es un acto muy sencillo, que ha habido algunas familias que... Pues,
0: ¿quién
8: que
0: es?
8: Han
0: la Anabel, ¿no?
1: Anabel,
0: ¿no? Anabel, sí.
8: Ese acto, que es como acto de bienvenida a la comunidad.
0: Ah, bienvenida, sí.
8: Entonces, bueno... Para llamarlo de alguna manera, como están las bodas civiles, pues tenemos también los bautizos civiles. Hemos puesto bautizos civiles. Aquí en León,
0: pero esto es un tema muy pionero, ¿no?
8: Hay algunos ayuntamientos ya en España que lo están haciendo. Aquí en la provincia de León somos... Bueno, hay otro ayuntamiento más pequeño, que es el de La Bañeza, que también lo,
0: sí,
8: lo ha aprobado.
1: Y también.
8: Nosotros lo más seguro que lo aprobemos en el pleno de la semana que viene.
0: Y esto será un acto muy simple, ¿no? Creo.
8: Sí, en principio sería un poco una lectura de un documento, de un texto que está basado en la Carta de los Derechos del Niño. Y bueno, pues si quieren, pues habría padrinos. En principio está.
0: Uy, prevista. ¿Qué es esto?
8: Vamos, no lo sé cómo va a quedar al final, ¿sabes?
1: Ha surtido un teléfono.
8: Entonces, de momento aquí ha habido dos familias que ya se han interesado por el tema. Y bueno. Yo, si quieres, me das un...
0: Bueno, no, yo... Me ha quedado claro, ¿eh?
8: Si quieres, te doy un correo y te mando la nota de prensa.
1: No hace
8: que
1: falta.
0: Bueno, no, no. Con lo que me has explicado y tengo aquí, ya hay bastante. Otra pregunta ya personal.
8: Dime.
0: ¿Los habitantes de San Andrés, del Rabanedo, cómo se llaman?
1: Rábanos.
8: No, rabanenses. Espera. Es un...
1: ¿Qué me has sentido?
8: A ver, ¿cómo te diré yo? Rabanenses.
0: Rabanenses.
8: Mira, el Ayuntamiento de San Andrés,
0: sí,
8: está en el área metropolitana de León.
1: Sí, nos interesa.
8: Sería ahí el área metropolitana.
0: Área metropolitana.
8: De León. Aquí le llaman el Alfoz de León. Está pegadito a León. Con
1: muy bien, ¿cómo es igual?
0: Sí, pero se llaman Rabanedos.
8: No, el municipio en sí es San Andrés del Rabanedo.
0: ¿El gentilicio?
8: El gentilicio me lías porque cada uno dice una cosa, pero yo creo que es rabanenses.
1: Rabanenses.
0: De rábano.
8: Sí, no exacto de rábano, porque el viene de Rubanedo, Rabanedo viene de Rubanedo y tal, pero bueno, los...
1: San Andresines de los Rabanenses.
0: Bueno, más o menos.
8: Más
0: bueno,
8: o menos.
0: Pues Anabel, gracias por todo.
8: Si necesitas algo...
0: Yo te llamo. Llamas, ¿vale? Sí. Venga, gracias.
8: Venga, hasta luego.
0: T'ha quedat clar, el que és un bateig civil?
1: Sí.
0: Aviat hi haurà comunions, ja, civils.
1: No està mal pensat, com acte simbòlic.
0: Aquí al Xiquiparc aquest, d'aquí de les Guixeres.
1: Quin Xiquiparc?
0: Hi ha un Xiquiparc d'aquests.
1: Ah, i allà podríem fer l'acte solemne.
0: Sí, una comunió civil, aquí a les Guixeres.
1: Un bateig civil.
0: Sí, no, i una comunió també.
1: Una comunió també.
0: Bé, anem a altres temes al dia. Anem sobre una polèmica de la contaminació acústica dels avions. Avui ho publica el diari Avui. Diu el titular Units contra els avions. Es veu que, segons publica avui el diari Avui, primera trobada de les entitats veïnals afectades pel soroll del trànsit aeri. Diuen que darrerament aquí a Badalona també passen molts avions. No sé si t'has donat compte, Carles, que passen molts avions. A
1: molts
0: totes
1: avions.
0: Hores, sí.
1: Jo és que em molesten més les motos que els avions, eh?
0: Sí?
1: Sí, aquí a Badalona almenys.
0: Mira, ara passa un. Aquest va a Eivissa. Mira.
1: El Pocholo, com saluda.
0: Diu, fins i tot, l'ens estatal va ser a la reunió aguantant el xàfec. L'entitat de Gavà i Castelldefels avala el nou pla aeroportuari català descentralitzat. Bé, això que els veïns d'aquestes poblacions, sobretot del Baix Llobregat, ja estan una mica fins als nassos de que, per sobre de les seves cases, els hi passin tants avions. Tenen ja, tan una mica ja, farts.
1: Això va passar a Castelldefels, també.
0: Per exemple, sí, sí, ho dèiem ara, Castelldefels, de fet. Doncs diu que la reunió fa... La unió, volíem dir, fa la força. Diu que n'estan convençudes les entitats que formen part d'aquesta plataforma que s'ha creat, que podran fer força per evitar que tants avions passin per damunt dels seus caps. Mm. Anem a trucar. Hi ha una entitat que es diu Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
1: Sí.
0: Aviam si ells, des d'aquesta entitat, també han fet algun tipus d'acte i de força per evitar el soroll dels avions.
1: Això inclou també les motos, per això, no?
0: Suposo, sí, acústica. Sí, tot.
1: Els cotxes d'escombraries...
0: Anem a preguntar, aviam, què incorpora.
1: La veïna del quart... El camió que anuncia els partits de la penya.
0: Horrorós, mira.
1: Contaminació acústica.
0: Aviam, sense agafar el telèfon. Bon dia.
9: Hola.
0: Hola, he trucat a l'entitat Associació Catalana contra la contaminació acústica.
9: Vinga, sí.
0: És aquí o no?
9: Sí, és aquí.
0: Ah, estàs dormint?
9: No.
0: No? Vale,
9: és que... Tinc veu d'encostipada.
0: Ah, estàs encostipada. Mira, truco de Ràdio Badalona.
9: Sí.
0: Aquí a Badalona. Uh-huh.
1: Molt bé.
0: Escolta una cosa. Jo he trucat perquè avui surt una notícia al diari Avui de que diverses entitats veïnals s'han unit contra el soroll dels avions.
9: Mira, jo he estat fora, qüestions familiars, a Tenerife.
0: Ah.
9: Vaig arribar ahir.
0: I tu no tens idea.
9: I, home, idea sí, sé que la cosa estava posant-se en marxa. Però, mira,
0: però jo volia fer una pregunta. Tu ets de l'entitat, eh?
9: Sí.
0: Tu com a persona... Com a secretària, en aquest cas,
9: sí.
0: Tu creus que aquestes entitats veïnals podran fer tanta força per evitar que tants avions passin per damunt dels seus caps?
9: Home, David i Goliat, la història ja la sabem tots. El que potser no s'aconseguirà una cosa espectacular.
0: Ja.
9: Però es van aconseguint coses si la gent protesta. El que està clar és que si no diem res... No es farà res.
0: Ja. I escolta una cosa, i la vostra entitat, Contaminació Acústica, només lluita contra tot tipus de sorolls, per dir-ho d'alguna forma?
9: Sí, som una ONG, no som una entitat, no som una consultoria, ni una empresa, ni
0: Mira, doncs ara et diré una cosa personal. Perquè, per exemple, també hi ha la típica furgoneta que ven matalassos.
9: Sí, no, sí.
1: El del gas em molesta.
9: El butano, el matalassos...
1: El dels bombones de butà.
0: El del butà, per exemple, que fa clonc, clonc, clonc. Però, sobretot, hi ha un home aquí a Badalona que mou una furgoneta destartalada que ven matalassos i que posen com una falca de ràdio, de ràdio teletaxi.
9: Sí, això és de tercermundista total i absoluto. Però, clar, segurament ni a l'Ajuntament saben que aquesta furgoneta existeix.
0: Ja.
9: Com que tampoc hi ha guàrdies al carrer,
0: no,
9: la Guàrdia Urbana no existeix,
0: no.
9: I no tenen competència. Si passa alguna cosa d'aquestes, com que no tenen ordres en aquest sentit, pues es dediquen a posar multes, que és per lo que estan. Però tot això, si es parla amb l'Ajuntament, que es podia fer un programa de ràdio amb la regidoria corresponent, es podria arribar a plantejar tots aquests problemes. Perquè ells sàpiguen, ells estan amb la seva bombolla, els elegidos, diguéssim, els que triem.
0: Bueno, i una cosa, i les motos, què em diràs a les motos? El crec, crec, crec, crec, crec.
9: A mi no em diguis res, perquè les motos... Tot això és molt fàcil de controlar, si es vol. Perquè posar multes és com la velocitat al trànsit.
0: Ja.
9: Fins que no s'han posat multes i no s'han posat en sèrio, en plan càstig, no s'ha aconseguit res. La gent no té capacitat
1: està convertint
9: per triar
1: vostè en una contaminació acústica, també.
9: Perquè no estem educats en aquest sentit.
0: Molt bé. Esther, fem una cosa. Truco'm un altre moment.
9: Vale.
0: D'acord? Gràcies.
9: Cap a la setmana que ve.
0: Perfecte, gràcies.
1: Fem el carnaval. Adéu.
0: Adéu.
1: Carnaval de Tenerife.
0: Escolta, marxo.
10: Hello. Víctimes al telèfon.
11: I diga...
10: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Zeta.
12: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
12: No, de Badalona.

mira, sóc Albert, també, com tu, però de Girona. M'agradaria, sisplau, que em poguessis posar un títol que se'n diu Get on Your Knees, Ponte de Rodillas, dels Canàries. Moltes gràcies i felicitats pel programa.

0: efectivament, eren los canarios, però produïen un so absolutament internacional. I això ho van fer el 1968. I, segons sembla, era una paràbola sobre la fel·lació que va passar la censura franquista de l'època. Perquè, segons sembla, els de les tisores es van empassar que la cançó es deia Ponte de Rodillas bueno, per altres motius, no? Per exemple, per resar. Per cert, que durant molts anys va ser impossible de trobar aquest disc tret d'alguna fira de col·leccionisme, perquè el va publicar Barclay, que va tancar sense deixar els drets de les seves gravacions a ningú. Records de tota una història.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Perquè tu i jo sabem, perquè ho hem comprovat, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Ah, però ens queda tota la música. Salutacions als oients que ens escolten en directe a través de qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears emeten el programa en diferents horaris. Moltes gràcies també als que es preocupen de descarregar-lo per escoltar-lo en diferit o per portar-nos amb vosaltres allà on aneu, a passejar, a conduir, a caminar. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma ivox.com. però també a YouTube. I a la majoria de webs de les emissores que emeten el programa. M'escrius? M'envies un e-mail? Explica'm coses. Proposa'm cançons per compartir. Fes-ho a cocodrilclub@gmail.com.

cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Com ha fet l'amic Lluís Méndez d'Igualada, que diu: molt content de poder escoltar el teu programa per ràdio Igualada. Abans havia de fer-ho per internet perquè per FM no m'arribaven prou bé les emissores de Barcelona o del Bages que l'emeten. A mi m'agrada ballar el country i et proposo una poc coneguda de Nancy Griffith que es diu Lone Star State of Mind. Espero que us agradi. Recordo Nancy Griffith com de l'any 87-88, abans de començar el programa. Aquí em sembla que no ha sonat mai. Força, Albert, i endavant, que no pari la música, que no pari la ràdio, que no pari el cocodril. Doncs que no pari. Gràcies, Lluís Méndez. I aquí tens la teva cançó.

Així cantava Nancy Griffith. L'home està a State of Mind. Estat mental d'estrella solitària. La cançó que ens ha proposat des d'Igualada, Lluís Méndez. Nancy Griffith va néixer a Texas el 1953 i, malauradament, va morir el 2021 a Tennessee, Nashville, amb només 68 anys. Per cert que tenia un mal record del seu nòvio d'institut de temps d'estudiant. Va tenir molt mala sort perquè va morir en un accident de moto després de portar-la al ball de graduació. Un record per ella, per la cantautora i guitarrista Nancy Griffith.

Des del Vendrell ens escriu l'amic Pep Martorell, que ens diu: hola Albert, l'altre dia escoltava un programa teu dedicat a cançons de desamor. Una cançó que en un moment determinat de la meva vida semblava el final de la meva vida, t'ho puc ben jurar. Hi ha algun moment a la teva vida que es presenta sense voler el desamor, només ho sap el que ho pateix. Altra persona ni se n'adona. És curiós, però és la realitat. No fa més mal que una persona no et correspongui, ja han passat molts anys i ja no fa mal, però va passar. La cançó és No digues que no dels Secretos. Gràcies, Albert, per fer de les nostres vides recordar el bo i també el dolent. Això ens ajuda a créixer i ser més forts. Una abraçada. Gràcies, Pep del Vendrell. Doncs escoltem enregistrada en directe.

Los Secretos, en directe al 1987, és la cançó de desamor que volia recordar, ara que assegura que ja no li fa pupa, l'amic Pep Martorell, que ens escolta i escriu des del Vendrell. Un record per Los Secretos, una de les millors bandes dels 80 espanyoles, amb un record per al seu líder, per al seu cantant, Enrique Urquijo, que va morir amb només 39 anys a causa d'una sobredosi. I tot seguit, les versions. Recordes aquest tema?

Sí, ens agrada jugar amb les versions. Aquesta és una cançó que sempre m'ha agradat molt i no és l'única que m'agrada dels seus intèrprets, els Herman Hermits. La cançó es va publicar el 1966, ells eren de Manchester, i bueno, és una altra demostració que els 60s, el bon so, el bon pop que venia de la Gran Bretanya, no només era dels Beatles. Hi havia altres bandes realment notables, com aquesta, Herman Hermits. I sabeu qui va fer una adaptació al castellà? Doncs, fa poc, en un altre programa, parlàvem amb una xica yeyé de l'època, amb Lita Torelló. Doncs una companya seva, una altra xica yeyé, la Helu. Que, per cert, juntes, suposo que van coincidir amb algun bolo, però com a mínim sabem que Helu i Lita van fer el saque d'honor d'un partit Barça-Madrid. I molts recordareu que després la Helu es va casar amb en Santi, que també era cantant. I amb ell va gravar discos, però també abans havia gravat amb Tito Mora. Us en recorda, de Tito Mora? Helu havia nascut a Granada el 1945, però ja un cop vivia a Catalunya, per exemple, va cantar amb en Santi Carulla i els Mustang. En el seu moment la comparaven amb la cantant italiana Mina. En realitat es diu Maria de los Ángeles Rodríguez Fernández. I així com el tema original, No Milk Today, vol dir que avui no hi ha llet, que també és curiós, doncs el seu és Todo Cambió,

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I encantat de la vida, perquè la vida està plena de bones cançons que val la pena recuperar, compartir i tornar a gaudir, o potser descobrir. Suposo que no és el cas de la que ens proposa la Pepita Conill des del Morell, Tarragona. Diu, hola Albert, no et pots imaginar les sensacions que tinc escoltant el teu programa. És el millor moment de la setmana. Caramba, moltes gràcies. Diu, i me n'alegro molt, eh? Et demano un lent molt maco que havia ballat amb un noi que m'agradava quan tenia 14 anys, però a ell li agradava una altra noia. Vaja. Sí, això de l'amor de tant en tant funciona, però, eh? Però és difícil. Diu, i aquest noi es va acabar casant amb ella. Diu, però tu encara te'n recordes, eh, Pepita? This morning has broken the Cat Stevens. Gràcies pel cocodril i no ho deixis mai. Doncs, Pepita, anem molt a gust a 1971, quan Cat Stevens, que avui es diu Yusuf Islam, va immortalitzar aquesta preciositat, el Morning Has Broken, un himne espiritual que provenia d'un poema d'Eleanor Fargeon, escrit el 1931. Originalment concebut com un cant religiós, Cat Stevens el va transformar en una obra universal gràcies a la seva interpretació i li va donar un aire solemne i contemplatiu. La cançó celebra el clarejar com a símbol d'un nou inici. Cada matí és un renéixer, una recreació de la creació divina. Amb imatges senzilles però profundes, la cançó convida a agrair la llum, la pluja, els ocells i la vida mateixa. És un recordatori que fins i tot en allò quotidià habita allò sagrat. Morning Has Broken no només va ser un èxit internacional, sinó que es va convertir en una de les peces espirituals més estimades de tota la dècada dels anys 70. I avui segueix acompanyant casaments, comiats i moments de reflexió, mantenint intacta la seva bellesa i esperança.

Quants records amb Morning Has Broken, una d'aquelles cançons mítiques del programa que no heu oblidat mai i que ha estat sempre recurrent durant aquests 32 anys d'història. En aquest cas, ens l'ha demanat la Pepita Conill des del Morell, Tarragona. Per mi, evidentment, o inevitablement, Morning Has Broken i Cat Stevens va vinculat a aquelles festes particulars dels anys 70, quan finalment arribaven els lents i desitjaves ballar amb algú.

0: más.
1: Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que Batiato és una de les meves debilitats i avui la meva especial és d'ell. Però he posat aquesta com a introducció a l'Estació de los Amores perquè em va sorprendre l'altre dia l'estrena de la pel·lícula Más Palomas, que sonés, això sí, en la versió original en italià, en els títols de crèdit final de la pel·lícula. No acostumo a escoltar Batiato a les bandes sonores de les pel·lícules i em va fer, evidentment, molta gràcia. Originalment ell la va publicar el 1985. No vull entrar a fer la crònica de la pel·lícula perquè, bueno, jo només recomano les coses que m'agraden, per si de cas també et poden agradar a tu. No està mal, no està mal, però em vaig avorrir una mica perquè és una mica lenta. Això sí, al final, amb les lletres, surt aquesta cançó.

0: de la edad.
1: Yo me quedaría con esta frase, ¿no? Los deseos no envejecen a pesar de la edad. Matiato en certa ocasió va dir: quan tenia 18 anys i em trobava completament sol i sense diners a Milà, tenia problemes per resoldre, però no es tractava de que si algú passava pel carrer digués: ara li prendré la cartera. No em va passar mai pel cap, perquè diguem que afortunadament la natura m'ha fet així. No entenc com està permès atacar un altre, no ho concebeixo. El decàleg de Lo Piccolo, bueno, Lo Piccolo era un mafiós sicilià. El decàleg de Lo Piccolo diu que no s'ha de robar, i aquests ho fan constantment, perquè el que ell diu és que no s'ha de robar la pròpia família, però a tota la resta els hem de fotre? També destruint els seus comerços? Però quina mena d'ètica és aquesta? Quina malformació mental tenen? Perquè tens una pistola, et sents més fort que un altre? Perquè tens el coratge d'incendiar i fer mal, et sents més fort, més murri, ets capaç? Després, quan els observes, entens que l'estat de la seva existència és l'obtusitat. Els veus que no tenen cap sensibilitat, cap. Només aquesta determinació els han fet i construït per aquest motiu. I aquests, que podem anomenar infiltrats, es troben per tot arreu. A la política, a la religió... I tu qui ets? Què vols? Au, vés a treballar, li diria. Bueno, això són reflexions de fa molts anys d'en Franco Battiato. El que escoltem amb una peça molt poc coneguda, però que a mi em sembla meravellosa, del 2016, que a més escoltarem en directe, i que es diu Señali di vita.

0: Aplaudiments per Franco Battiato des de Roma el 2016 amb aquesta peça meravellosa. Segnali di vita. Signes de vida. Algú va dir: les coses i les persones existeixen mentre hi hagi algú que els recordi.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? ¿Te trobes a gust aquí al club? ¿Acabas de incorporarte a la nostra sintonia? Ah, doncs ja fas tard, eh? Portem més de mitja hora. Si no et vols perdre res, no et preocupis, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També a YouTube. I a Apple. iTunes. No perdis la sintonia. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I moltes gràcies a tots els que dediqueu un temps a col·laborar, a participar en propostes, com l'amic Xavier Baeza, de Matadepera, que ens diu: hola Albert, escric per primera vegada, però fa molt temps que t'escolto. Gràcies al teu programa, per exemple, he descobert a Carly Simon, que ja sé que t'agrada molt, i estic investigant les seves cançons menys conegudes, com una que et proposo, i que segurament descobrirà molta gent. Haven't Got Time for the Pain. Però tu segur que la coneixes. Vinga, Albert, una abraçada. Gràcies, Xavier. Sí, és aquella cançó que es diu No tinc temps per al dolor.

0: got time for the pain. No tinc temps per al dolor. Cantava la meva estimada Carly. Carly Simon. Escolta, Xavier, bona idea, eh? Continua investigant, que potser em descobreixes alguna altra peça de Carly que no conegui. Aquesta sí. Encara que, com tu dius, va passar gairebé desapercebuda, almenys aquí. Als Estats Units l'estimen molt, a la Carly. I ha fet molts concerts gairebé fins a l'actualitat.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ah, i segueix-nos al Facebook. Agrega-te al grup Cocodril Club i digues la teva. És el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa. El correu arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com diu: Buenas, señor Albert. Soy Jaime de Terrassa, antiguo gerente de la discoteca Tangaroa, que no sé si llegaste a conocer. Doncs no, mira, aquesta no. Ja saps que vaig començar... les primeres pràctiques que vaig fer van ser en emissores de Barcelona, com Ràdio Barcelona, Ràdio Miramar, Ràdio Joventut... Però després, la primera emissora on ho vaig aprendre quasi tot va ser a Ràdio Terrassa, i la primera que em va pagar per fer ràdio, perquè fins aleshores em costava diners fer ràdio. I sí, va ser una meravellosa estació d'escola que malauradament va desaparèixer ja el 2010. I en aquell moment estic parlant de mitjans dels anys 70 fins a quasi mitjans dels anys 80, que vaig estar allà. Doncs treballava com a presentador a diverses discoteques de la ciutat, com Reprise, Magotti, Zodiac, i a vegades també anava com a client a passar-m'ho bé. Però no coneixia aquesta, o sigui que tu eres el gerent de la discoteca Tangaró. Bueno, diu, t'escribo des del trabajo, y el primer single que me compré, escuché el otro día que tú hablabas de tus primeros vinilos, fue una canción llamada Nave Espacial 101 del grupo Mistral. Ostres, doncs t'has recordat d'una cançó que a mi m'agradava molt, però que tampoc va ser gaire famosa, i d'una banda estranya, perquè pràcticament no hi ha rastre d'informació sobre Mistral. Segons sembla, va ser un grup com de laboratori, no? És a dir, músics i cantants que estaven en plantilla i els hi feien gravar coses. Per mi, inevitablement, va lligada a la meva mili, perquè la posaven molt a los 40 principales, ja ho he explicat moltes vegades, i perquè no escoltéssim notícies, eren temps de transició, tenien encallat el sintonitzador de la ràdio que s'escoltava per la megafonia del campament a los 40 principales, que no donava notícies, però sí donava, que repetia molt les cançons, per això li vaig agafar una mica de mania a cançons estupendes com el Biker Street de Jerry Rafferty, perquè hauria estar com Disco Rojo i es repetia cada hora. Després l'he tornat a estimar perquè és un temazo. I aquesta de Mistral deuria tenir un altre color a la fórmula de los 40 de 1978, perquè sonava però proc. L'únic que he pogut averiguar és que en aquest projecte d'estudi anomenat Mistral hi havia un component ex-Shocking Blue. És a dir, aquells que es van fer tan famosos amb Venus o Nunca te cases con un ferroviario, no? Van treure pocs discos i cada disc sortia amb un cantant diferent. Podríem dir també que tocaven synth-pop abans de que s'inventés aquesta denominació. Bueno, tu em dius Nave Espacial 101, però en realitat era la Nave Espacial 109.

Doncs no estava gens malament la cançoneta, que ara feia molt de temps que no escoltava. Starship 109, nave espacial 109, que es va dir aquí, del grup Mistral, el primer vinil que es va comprar l'amic Jaime de Terrassa, que, per cert, abans he comentat que des del 2010, que l'emissora històrica de la ciutat va deixar de funcionar, però, per sort, des d'abans del 2010, el nostre programa Terrassa i Comarca s'emet per al 95.2, per la Ràdio Municipal de Terrassa, que sabem que consta, ens consta que té molts amics. Per cert, Jaume, que acabes el teu correu dient "no te mueras nunca, Albert, por favor, no sé qué haríamos sin ti". Hombre, eres muy amable, pero bueno, de momento no te preocupes, que no entra en mis planes esto, ¿eh? Un abrazo. Si us ve de gust, podem anar també al cinema. Quina cançó o música instrumental de pel·lícula de banda sonora original t'agrada més? Digue'm només una, sisplau. Digue'm-ho aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Sandra Colomer des de Tarragona, que vol recuperar una cançó dels anys 60 que es va utilitzar el 1990 a la pel·lícula Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, dirigida per Richard Benjamin, interpretada per aquest personatge que tots coneixeu i que es diu Cher.

La peça es diu The Shoop Shoop Song. Original dels anys 60, recuperada el 1990 per la pel·li Mermaid, Sirenes, dirigida per Richard Benjamin. És la cançó que ens demana per l'espai de les bandes sonores la Sandra Colomer des de Tarragona. Quina és la teva? Portem mesos compartint bandes sonores, però potser no ha sortit aquella que quan estaves davant la pantalla va aconseguir emocionar-te i que no has oblidat mai? Recordeu aquesta música? Va ser molt famosa en el seu temps. És la banda sonora que ens demana des de Lleida en Ramon Valero. De la pel·lícula Hatari. Música escrita per un dels més grans autors de bandes sonores, Henry Mancini. És Baby Elephant Walk. El passeig de l'elefant. De 1962. És simpàtica, eh?

0: Gràcies, Cocos de Lleida. A veure si algun dia tenim l'oportunitat de veure'ns personalment. Que l'última vegada va ser el 2003. I de moment ho deixarem amb la proposta d'en Jordi Escrits de Girona, que vol escoltar Who Can a Feeling, diu ell, de la banda sonora de Reservoir Dogs. Sí, però és una cançó del 73 d'una banda d'Estocolm, Blue Sweat, que es va utilitzar, evidentment, a Reservoir Dogs, ho dius molt bé, el 1992. Va ser el debut de Quentin Tarantino amb Sang i Fetge. La cançó de Luca Chaka, que en realitat es diu Who Can a Feeling, enganxat a un sentiment. No perdis la sintonia, cocodril.
1: I can't stop this feeling.
2: Cocodril Club.
1: Deep inside of me.
2: El programa revival de l'Albert Malla.
1: Girl, you just don't realize what you do to me.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Amics cocos, quan ja falta molt poc perquè complim 32 anys ininterromputs en antena, ens ve molt de gust recuperar tot seguit, per exemple, el programa especial que vam fer quan celebràvem 17 anys. És a dir, que ja en fa 15.

0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs, cocodril? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Estàs convidat a un viatge per la màquina del temps, novament. Benvingut al club. Saps una cosa? Un dia com avui, del 1993, sortia a l'aire el primer programa del Cocodril, amb el títol de Hasta luego, Cocodrilo, que a partir del 2000 es va realitzar amb locució catalana, adaptant el títol a Cocodril Club. Aquest va ser un dels primers jingles del programa, amb la veu de luxe del company de doblatge de Madrid, Elías.
2: Los discos que perdiste.

En aquests 17 anys han emès el programa més de 70 emissores a través de les cadenes COPE, Ona Música, Ona Catalana, Onda Rambla, Punto Radio, Ràdio Marca i també Ràdio Olot, Imagina Ràdio, GAM FM, Ràdio Star Terrassa i Nova Ràdio Lloret. Calculem més d'un milió d'oients acumulats i més de 50.000 cançons compartides. Aquesta va ser, però, la primera música que va sonar en el primer programa. Avui fa 17 anys. Love Theme, tema d'amor, de Barry White, que es va estrenar a Eivissa l'estiu del 1974 i que per nosaltres es va convertir en la sintonia que ens identificava en el dial. Junt, evidentment, amb la cançó que va inspirar el títol i la filosofia musical del programa, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego.

cançó en el seu moment i al llarg de totes aquestes dècades ha tingut moltes versions en castellà i fins i tot en català. Una de les que també ens ha acompanyat perquè ens la van dedicar especialment perquè ells no la van arribar a publicar mai, però la van tocar en directe per nosaltres, va ser la dels Mustangs.

Aquesta era la veu de Levi Stubbs, que aquest diumenge ja fa 2 anys que moria a l'edat de 72 i a Detroit. Levi Stubbs, estrella del segell Motown, una de les més potents i millors veus negres, líder de la banda nord-americana Four Tops. Li deien el Frank Sinatra negre. Tenia una de les veus més inesgotables i identificables de la història nord-americana. Va vendre més de 50 milions de discos. La seva peça més coneguda, Reach Out, All Be There, va ser per vosaltres una de les 100 millors cançons del segle XX.

Ridal, I'll be there. Va ser el gran èxit dels Four Tops. En recorda el seu líder, Levi Stubbs, que aquest diumenge ja fa 2 anys que ens deixava. Per cert, que la cançó va ser número 1 dia com avui del 1966. En el seu moment va tenir diverses lletres i diverses adaptacions al castellà. Per exemple, una es deia Es mejor dejarlo como está. Una altra, Extiende tus brazos. Però van haver de passar 43 anys perquè la peça tingués una adaptació al català. Perquè...

I va ser amb el títol de Vina. Fa molt poc, el passat desembre de 2009. Va ser per la marató de TV3, que en aquella ocasió es va dir: vull saber contra què lluito. Cantaven conjuntament l'Esi dels Cívics, Santi Carulla dels Mustangs, Agustín de los Diablos,

0: solo el sótano permanece activo. Le dedico un rato todos los días, digo. Actualizo la base de datos del ordenador. Me quedan 35.000 singles por catalogar. Cosa de risa para alguien que inició este archivo digital cuando ni siquiera existía el ordenador personal. Empecé a almacenar digitalmente mis propiedades de UPOL por título del álbum, autor y año en los 70. Aún no se había inventado el PC, así que usaba una supercomputadora más grande que mi propia casa. Me llevó años. Ahora sigue esperando a que algún comprador haga una oferta por este legado histórico. Absolutament recomanable que veieu o bé en l'enllaç que Moncho l'hemos deixat al nostre lloc, Amigos de Cocodrilo Club del Facebook, o directament al YouTube, aquest documental de 8 minuts realitzat per Sean Dune, que es va estrenar en circuits de cinema independent dels Estats Units l'any passat, i que al YouTube podeu trobar buscant per el seu títol oficial, que és la col·lecció discogràfica més gran del món. Es bona nota, cocodril, cocodrila, vas al YouTube i busques la col·lecció discogràfica més gran del món. Allà veuràs aquest documental de 8 minuts on, entre molts comentaris interessants, per exemple, ensenya el disc més antic que té, que és aquell del 1881, el primer disc pla, i diu: ellos ahora trasladan la música por computador y lo que hacen es cortar los altos y los bajos. Es refereix a les freqüències més altes i a les freqüències més baixes, que és el que fa l'MP3, clar, o altres sistemes de compressió, diu. Y después comprimen todo. ¿Cómo puede ser eso igualable al amplio sonido que obtienes de los discos de vinilo con los bajos y los altos y lo completo en el medio? En fi, nois i noies, nens i nenes, això és una batalla perduda. Només des d'aquí podem aconsellar-vos que si teniu discos de vinil que no els llanceu, que si ja no teniu un tocadiscos que funcioni, encara esteu a temps de comprar-ne ja de diferents preus a la majoria de botigues especialitzades, perquè ara encara es pot. Més endavant no ho sé, però ara encara es poden comprar discos de vinil a les botigues especialitzades de discos i també tocadiscos nous i amb garantia. En fi, algú va dir: el cultiu de la memòria és tan necessari com l'aliment pel cos.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: I amics del Cocodril Club, avui tenim amb nosaltres una convidada molt especial, Júlia Otero. Hola, Júlia, guapa.
2: Hola, Albert, com estàs?
0: Doncs encantat de tenir-te aquí al programa. Quins podrien ser els teus primers records de ràdio d'abans de ser professional?
2: Doncs els meus primers records de ràdio són els que estan vinculats a la memòria de la família. Quan era petita i arribava a casa del col·legi, recordo la mare sentint una ràdio que ja no hi és, que era Ràdio Peninsular, i que era una ràdio molt bona en aquella època perquè feien grans debats i era una mica la pretransició, no? Sí. I era una mica les acaballes del franquisme, i recordo doncs que hi havia uns debats ja d'una certa alçada, i recordo doncs el Luis del Olmo...

0: maniáticos, nenes, llamadme. Ahí está la guitarra. Ahí está la guitarra. Venga, venga, venga. Mamá, te quiero. Venga, mami, la guitarra de José Pepito Feliciano, el que ve con mejor intuición la música. Venga, guitarra, venga, manía. 3 de las 12. Y mira las manitas que tiene José Feliciano. Esas manitas... ¡Ay, tengo que regalar maceta!
1: Bé, doncs una mica als professionals de l'època, i no és que jo l'escoltés perquè a mi em vingués bé, perquè era massa petita per sentir aquell tipus de ràdio, però la mare la sentia i per tant doncs coneixia perfectament els professionals més coneguts d'aquella època.
2: I ja tu com a professional podries destacar-me algun moment especial viscut a la ràdio?
1: Home, molts moments de ràdio personal, molts, són 20 anys, no, 20 i pico d'anys d'experiència a la ràdio, i per tant són moltes vivències i moltes peripècies professionals personals i professionals, no? Però recordo una, no perquè fos, en fi, perquè fos especialment important per a Espanya com a país, no? O per a Catalunya, sinó per com em va afectar a mi personalment com a periodista. Feia pocs dies que dirigia l'informatiu del matí a Ràdio Miramar. Començava a les 7 del matí, això vol dir doncs que matinàvem molt, érem desperts a les 3 de la matinada, i recordo que amb aquella responsabilitat de dirigir un informatiu quan jo era molt jove, no tenia més de 25 o 26 anys, recordo que 5 minuts abans de començar el programa, 5 abans, faltaven 5 minuts per les 7 del matí, van alliberar a la Melody Nakachan, que era aquella nena d'aquell famós traficant, empresari, no sé com dir-li, que vivia a Marbella, que era molt bonica, molt bufona, i que va ser segrestada durant molt de temps. La impressió d'haver de resoldre en 5 minuts una notícia llargament esperada, perquè va estar molts dies segrestada, quan tot just començava a tenir la responsabilitat de dirigir un informatiu, recordo que em va impactar molt, sí.
2: A mi em va passar una cosa semblant uns 5 minuts abans d'entrar en antena a les 5 de la matinada del dilluns 8 de desembre de 1980, quan ens va arribar la notícia per al canvi horari de l'assassinat de John Lennon. Però quina podria ser, Júlia, la cançó de la teva vida?
1: Ui, la cançó de la meva vida, això és molt complicat, eh? Sí. Però com que m'agrada molt el My Way, sóc una clàssica per això, i m'agrada molt la Nina Simone, i la Simone va fer una versió del My Way tan meravellosa, sovint quan em pregunten aquesta qüestió, quan haig de triar una, en trio aquesta, perquè m'agrada les coses que diu la cançó i perquè m'agrada el que diu l'experiència i la vida d'una dona tan dura, tan marcada per les cartes de la seva vida com la Nina Simone. És un punt outsider, diguem-ne. M'agrada.
2: A mi també m'agrada molt. Imagina't, a finals dels anys 90, quan el disc portava molts anys descatalogats i encara no hi havia possibilitat d'accedir a cançons mitjançant internet, i resultava francament difícil trobar el My Way de Nina Simone, vaig lluitar moltíssim per aconseguir els drets del màster per incloure-la en el primer recopilatori triple que vaig publicar del Cocodrilo Club, del qual, per cert, es van vendre més de 50.000 còpies a tot Espanya, xifres realment irrepetibles tal com està ara la indústria musical. En fi, Júlia, ha estat tot un plaer, un petó.
1: A tu gràcies, Albert, una abraçada molt forta.
3: And now the end is near, and so I've got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case.

Ah, i aquest final especialment encisador, eh? My Way és, per molts cocodrils i per molts convidats del cocodril, una cançó realment especial. Molt més que una simple cançó. Tot una declaració d'intencions. Aquell privilegi de poder-te equivocar, de fer les coses a la teva manera. També és la cançó de Júlia Otero, la convidada del programa d'avui, just quan el programa compleix 17 anys. És fantàstic, però, també comptar amb la col·laboració de luxe del nostre primer cap de programes.

0: sintonia de luxe, també, Josep Maria.
1: Aquesta és la nostra sintonia, la versió del All My Loving amb la guitarra de Chet Atkins. Ell va ser un dels innovadors de la guitarra elèctrica. Creador de la música Nashville, va ser un geni amb el pickering, que és el que se'n diu a la guitarra elèctrica puntejada amb els dits. Creador també del country suau, que ens va deixar el 2001. Bé, va ser ell el que ens va deixar el 2001, vull dir. Us ho volia dir també perquè les sintonies dels espais solen passar bastant desapercebudes i normalment són triades amb molta cura perquè quan es comencin a escoltar, l'oient ja identifiqui aquell espai que escolta. Entesos? Doncs vinga, anem per feina. Avui escoltarem en Ringo Starr, i no precisament en cap record d'altres temps. El seu últim treball, un magnífic CD anomenat Why Not, pronunciat així perquè és una Y i la paraula not, en aquest treball Ringo ha tingut l'ajuda d'amics com Joe Walsh i Paul McCartney, que sempre està disposat a ajudar-lo. Aquest cop ho ha fet tocant el baix amb aquesta cançó que escoltem ara mateix. Es diu Peace Dream.

Peace Dream, somni de pau. Ringo Starr i Paul McCartney al baix en aquest nou CD del bateria dels Beatles. I no dic ex, perquè per mi no hi ha ex en els Beatles. Tots quatre, vius o morts, són plenament vigents dins del grup. Avui hem trencat una mica el costum que tenim de revisar cançons i anècdotes de ja fa bastants anys.

0: Ringo Starr, que per cert, Josep Maria, el passat 7 de juliol ja va arribar als 70 anys, eh?
1: I aquest tema que hem escoltat és el seu darrer treball, per ara. No està malament, oi?
0: No, gens. Vinga,
1: doncs, gent, fins a la propera.
0: Gràcies, una abraçada. Josep Maria Francino sempre ens ve a veure amb bé

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, hey, Marta. Sí, sí, t'ho dic a tu, Marta Bollo. Aquesta és la música que més li agrada a la teva parella, eh? La dels Kings. Oh, yeah. Una de les bandes més potents de la història. Van tenir tants i tants èxits, eh?

És que la Marta Bollo ens diu en el grup Amigos de Cocodrilo Club del Facebook: hola Albert, em dic Marta i m'agradaria molt que em posessis una cançó que li dedicaríem al meu xicot gran admirador teu des de fa molts anys, tants com els que tu portes a la ràdio. Vols dir? Jo no sé quants anys té el teu xicot, però jo porto molts anys a la ràdio, Marta? Diu, ell és també un gran coneixedor de música com tu, es diu Ramon, i si pots, posa-li qualsevol del grup de Kings. El que tu vulguis serà perfecte. Una abraçada, una altra per vosaltres i per molts anys, Marta i Ramon. Home... You really got me... All Day and All the Night, que està sonant. Per a mi m'agrada molt especialment aquella història de Lola, segons sembla, basats en fets reals. Escoltem la versió que es va prohibir en un moment perquè parlava de la Coca-Cola. I la companyia es va queixar perquè van utilitzar la seva marca sense cap permís i a més no li agradava estar relacionada amb aquesta història d'un transvestit. Diu la cançó, tu ets un home, com jo, i també ho és Lola. Els Kings van fer una segona versió perquè el seu disc pogués ser radiat, per exemple, a la poderosíssima BBC, i en lloc de Coca-Cola van dir Sherry Coke, que llavors no existia.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril Club.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I fa 50 anys, la mort del dictador Francisco Franco va propiciar un canvi de paradigma a Espanya. La transició va ser una època revulsiva en què es van crear els fonaments de la societat actual, un moment en què la ciutadania va recuperar drets, llibertats que s'havien anat perdent al llarg de la dictadura del general Franco, i que precisament avui s'inaugura una exposició que torna a posar aquell moment de la història en el mapa. Es diu Un nou futur, una nova esperança al Museu de Badalona, i té com a objectiu explicar els primers anys de la transició. Avui en parlem amb el director del museu, en Joan Francesc, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: L'exposició, Joan, s'inclou en el projecte Memòria en Xarxa i compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat. Es tracta d'una mostra itinerant, aquesta?
5: No. El projecte Memòria en Xarxa sí que és una mostra itinerant, però té un altre format. De fet, el projecte Memòria en Xarxa, aquesta edició, ja fa diverses edicions que funciona, hi participen 26 municipis diferents de la província de Barcelona. El projecte funciona d'una manera una mica específica, és a dir, el tema general és aquesta primera transició entre el 76 i el 78, i aleshores el que es planteja és un text central i llavors 5 temes. Llavors cada municipi aprofita i un tema específic d'aquest conjunt de temes que es proposen. Què passa en el cas de Badalona? Doncs que el que hem fet és aprofitar aquest plantejament del projecte Memòria en Xarxa, i el que hem fet és tractar tots els temes. I ho hem fet per dos motius. Primer, per reivindicar el paper de ciutats com Badalona, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic, a protagonistes i diguéssim, força de xoc en aquesta època fascinant de la nostra història recent. I per l'altra banda ens permet posar en valor el fons documental que existeix a Badalona, que és espectacular pel que fa a aquesta època.
4: Clar, parlem d'una època en què la ciutadania tenia ganes de canvi, i això es feia palès en la intensitat de moltes de les entitats socials, culturals, veïnals, no?, que es creen en aquell moment a la ciutat de Badalona. Quin és el llegat de l'associacionisme que ens queda d'aquella època? Encara persisteix?
5: Jo crec que aquesta exposició servirà per fer balanç, perquè et permet fer una visió en perspectiva d'aquesta època. Evidentment, l'efervescència, la militància, el compromís d'aquella època, jo diria que no és el mateix d'ara, perquè precisament hi ha un component que en aquells moments no existia, i és que, diguéssim, la infraestructura política estava per bastir. Per tant, l'activisme tenia un paper molt important. I en aquest cas, Badalona, amb el seu desenvolupament en aquesta època, el desenvolupament polític de la ciutat, es veu perfectament. Què en queda? Doncs, evidentment, en un poble on les associacions són centenàries, doncs encara queda pòsit. El que passa que les coses han canviat. Jo crec que precisament el que dèiem, que aquesta vocació, aquesta reflexió sobre la transició, el fer balanç en aquest compte rodó, ens pot permetre reflexionar fins i tot no només del que vam fer aleshores, sinó del que estem fent ara. Perquè potser ens hem anat d'un extrem a l'altre, de deixar excessivament les coses en mans dels polítics professionals i aparcar una mica el compromís personal. Jo, que sóc arqueòleg, sempre acabo a la democràcia atenenca. La democràcia atenenca funcionava realment pel compromís dels seus ciutadans, no només com a sistema, sinó pel compromís dels seus ciutadans, el que els grecs anomenaven l'arete, que es podia traduir com la virtut, el fer les coses bé.
4: Parlaves, Joan, de tot aquest arxiu, no? De tot aquest fons documental de què disposa el Museu de Badalona en relació també a aquesta època de la transició, els inicis de la transició. Amb quins elements compta la mostra? Hi trobarem doncs, fotografies curioses, inèdites en aquesta exposició, altres materials?
5: Hi trobarem fotografies, fulls volants, cartells, pel·lícules... És a dir, el fons és extensíssim. I el que veureu és una bona mostra d'aquest fons, que és més ampli, el que passa que tenim l'espai que tenim, però jo crec que tant des del punt de vista fotogràfic com documental, audiovisual en general, la gent tindrà un recull molt abocador, perquè tampoc estem parlant de tants anys, jo crec que hi haurà molta gent que reconeixerà amb ella, a coneguts, a parents, a amics... Sembla que hagi passat molt temps, però en història 50 anys són dues generacions.
4: Tampoc
5: estem parlant de tant. Hi ha una cosa important, i és que a partir de... és a dir, com... utilitzant una mica com a excusa aquesta exposició, tot just hem començat un projecte al museu, que és que intentarem crear un banc documental de testimonis sobre la història de la ciutat. Amb les noves tecnologies ens ho permeten fer-ho d'una manera barata, i ho intentarem fer perquè creiem que és important conservar, no prescindir d'aquests testimonis i guardar-los pel futur.
4: A part de la mostra, també realitzareu una sèrie de conferències i de taules rodones a l'entorn de la temàtica. Comptareu, entre d'altres, amb el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i també director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, l'Andreu Mayayo, i ell parlarà de les primeres eleccions democràtiques, no?, que aquí a Badalona les va guanyar el PSUC i que es va acabar imposant amb en Màrius Díaz al capdavant de la formació. No? Què té de curiós, no?, i també de rellevant aquelles primeres eleccions, les del 15 de juny del 77?
5: Home, aquelles primeres eleccions són unes eleccions que potser no ho recordem, però unes eleccions bastant mediatitzades. Tinguem en compte que hi havia partits polítics que, tant, diguéssim, cap als extrems de l'espectre polític, van quedar marginats pel que fa a la seva legalització. Es van acabar legalitzant poc temps després, però en principi hi havia la por de que els extrems creessin problemes. Fins i tot, és una anècdota, però pel que us feu una idea, el partit carlí no es va legalitzar fins més tard. Per què? Perquè el partit carlí el que feia és qüestionar la monarquia. Amb partits de menys importància per l'àmbit de l'esquerra passava el mateix. Tots els republicans, inclòs Esquerra Republicana, van tenir problemes per la seva legalització. Per tant, és una època on, diguéssim, tothom volia anar en compte per no prendre mal, però, clar, hi havia una dicotomia que, de fet, encara avui se'n parla, allò de la transició i la ruptura. Tots aquells partits rupturistes van tenir, en certa manera, problemes. I evidentment, la transició té com a component la transacció. I en aquest sentit és un dels elements que avui en dia es qüestiona. Per això dic que cadascú en pot fer el balanç que cregui segons les seves opinions i creences. El que ens interessa és que la gent hi pensi i reflexioni.
4: Aquesta xerrada tindrà lloc el dia 28 de maig a les 7 de la tarda. També oferirà una conferència en Joan Escolies. Ell és historiador especialitzat en l'estudi del catalanisme polític, no del segle XX, i parlarà del retorn de Terradellas. El 4 de juny. I ja podem dir també que amb una mirada més local, l'11 de juny tindrà lloc una taula rodona sota el títol de la transició a Badalona, no?, amb testimonis de la lluita ciutadana per les llibertats democràtiques. I val en aquest punt també recordar que l'any 76 va tenir lloc precisament a Badalona, la nostra ciutat, la primera manifestació autoritzada, no?, de la democràcia.
5: Sí, sí, això és un fet incontestable, i a més, en certa manera, ens parla del que dèiem, d'aquest paper protagonista del que s'anomena les perifèries o l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a aquesta època, és a dir, no només Badalona, sinó Cornellà, Sabadell, etcètera, aquest entorn barceloní, que és on realment hi havia, doncs, per exemple, molta consciència política que venia del món sindical, etc., tenen un paper molt actiu. I a Badalona, diguéssim, té unes característiques molt... molt específiques, amb la creació d'aquesta mena de consell que fa, en certa manera, un paper de transició entre l'Ajuntament franquista cap al que seran l'Ajuntament ja plenament democràtic. Això és un cas molt i que val la pena recordar.
4: Hi haurà encara més xerrades. El 8 de juny la historiadora Sara Díaz parlarà de les primeres passes del feminisme, també després d'aquests anys de, sí, de dictadura franquista. L'accés a totes les conferències i també a la mostra és gratuït. Joan?
5: Sí, l'accés és gratuït i fins a completar l'aforament. Ojalà el completéssim en totes, perquè jo crec que són unes conferències d'altíssim nivell, fetes per primers espases sobre la temàtica. Val la pena recordar que en aquest cas aquestes conferències són, diguéssim, assumides pel Memorial Democràtic, que és, diguéssim, un dels elements en els que participa en l'exposició, i jo crec que s'ho val. És una bona oportunitat de fer memòria.
4: Joan, i deixa'm que et demani també per una altra proposta del museu, que és la de fer apropar aquest estiu la bètula romana als infants, a través d'un casal d'estiu que oferiu. Quan, com funcionarà i a qui s'adreça?
5: Home, s'adreça bàsicament a la canalla, però no només a la canalla, sinó que en certa manera respon a una preocupació del museu, que és apropar-se a un públic més ampli, més divers, i en certa manera servir a la comunitat. És a dir, ens dediquem als infants perquè són el futur, i ens dediquem als infants que són el futur, ho fem a través del passat. I a més, els casals del museu són uns casals, diguéssim, una mica més especials. Sabem que hi ha molta canalla que està fascinada per l'antiguitat, ho sabem perquè els veiem molt sovint, i en certa manera també volem respondre a aquesta expectativa de que es diverteixin, que s'entretinguin, que donem un servei també als pares, però que tinguin un lleure creatiu.
4: Un casal que tindrà lloc del 29 de juny al 3 de juliol, aquella setmana.
5: Sí.
4: I en torn matinal.
5: Sí, de nou a Tuques. Bàsicament això. Després, ja, al llarg d'aquest segon semestre, també començarem a fer altres tipus d'activitats també adreçades a les famílies, perquè és un públic al que volem arribar i volem fidelitzar.
4: Pel que fa al casal, s'adreça a infants de 6 a 10 anys, tinc entès.
5: Sí.
4: I cal inscripció, on es poden fer les inscripcions?
5: Sí, les inscripcions es poden fer aquí al museu o a través de la pàgina web del museu. Ja hi ha alguna canalla inscrita, però bueno, encara hi ha places disponibles.
4: Molt bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé la inauguració d'aquesta tarda, d'aquesta mostra dedicada també als primers anys de transició, un moment doncs, molt important, que no hem d'oblidar tampoc, que forma part de la història del país, i també doncs, per haver-nos explicat aquest casal d'estiu que recupera el museu, perquè ja s'havia fet, però es va deixar amb motiu de la pandèmia, i des d'aleshores havia quedat amb un calaix, i ara doncs, els infants poden aprofitar, quan ja no tenen escola, per treballar aspectes com l'arquitectura romana, la botànica, la mitologia i tants altres que sempre doncs, se senten encuriosits, no?, per aquesta temàtica. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
4: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
0: Anem a passejar.
4: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar cada mes.
0: Clar que sí.
4: Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí doncs, seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
0: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
4: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
0: Sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial, però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyadó i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rieres no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riera, s'ho emporta tot.
4: Clar.
0: I tenim l'avinguda Martí Pujol per sobre de la Riera de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
4: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
0: Exacte.
4: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
0: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
4: A la muntanya de Cal Amigó.
0: Exacte.
4: Molt bé.
0: Neix allà.
4: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
0: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començarem a trobar coses. Per exemple, travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, I allà, a l'avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
4: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
0: Exactament. A tocar, no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també, en certa manera, de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona-Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó de tots els dimonis des de l'any 1940 i també hi ha unes inscripcions en llatí en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el passat romà de la nostra ciutat.
4: Jo recordo que en aquesta illa, no?, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola, també, quan jo era petita.
0: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albenis, que posteriorment va esdevenir Institut Albenis. Suposo que es refereixes a això.
4: I també fins i tot un garden hi havia hagut, també.
0: Això del garden ja no ho recordo.
4: Un viver de plantes, per
0: però
4: allà a la
0: l'escola hi feia cantonada, si no m'equivoco. Feia cantonada.
4: Molt bé, com ha canviat, la ciutat, i en no pas tants anys.
0: I tant.
4: Molt bé, per on seguim?
0: Doncs
4: seguim a Pompeu Fabra,
0: Martí Pujol
4: cap avall, passem
0: cap avall,
4: Pompeu Fabra.
0: I ja passem, doncs, al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, i arribem a un carrer que ens permet parar-nos, que és el carrer Ignasi Iglesias. Des de l'avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
4: I devia tenir la seu, no?
0: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'Alta Boera tenim un edifici molt important.
4: L'escola Sant Andreu.
0: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
4: Era la meva escola.
0: Molt bé, la teva escola.
4: Era la meva escola.
0: Sant Andreu Natzaret.
4: Exacte.
0: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolà. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I l'alcalde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un piolà de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
4: Mira, això no ho sabia.
0: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
4: Escola Sant Andreu.
0: Avui en dia és un altre orde religiós, les missioneres de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar, en part, l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques, les monges franceses.
4: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
0: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
4: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
0: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent va venir aquesta ordre de les Clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran.
4: La segona després de Santa Maria?
0: Evidentment. Només n'hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant. I cada vegada més gent i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per a l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
4: de Sant Josep. Que no tindria edifici fins quin any? Altre dia ens hi portaràs cap allà.
0: I va estar 60 anys.
4: 60 anys.
0: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Per tant, 60 anys va estar a la parròquia de Sant Josep, la Divina Providència. I si us hi fixeu, si aneu per l'avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia.
4: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si en vam parlar o no, que és el Mercat Maignon.
0: El Mercat Maignon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No n'hem parlat. La plaça Vella.
4: La plaça Vella?
0: No, exacte, sí, la plaça Vella. Jo, quan era petit, i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Maignon, ni del Mercat Torner. Era la plaça Vella
4: i la plaça Nova.
0: Sí, sí, a veure...
4: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
0: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia, el Mercat Maignon està en una seu provisional.
4: A la plaça de les Puntaires, també, allà.
0: Exacte,
4: mateix.
0: A la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
4: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
4: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final, en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
6: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no?, en aquestes hormones, i després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes estil nerviosisme, no?, persones molt nervioses, o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme, i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
4: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
6: Totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona. I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió, provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
4: De tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
6: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no?, em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar

0: lent i per tant també va acompanyat normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament de, del famós SIBO, no? El sobrecreixement bacterial a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? O sigui, és a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també en ocasions alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12 i això encara empitjora més el cansament, o sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipotiroidisme doncs passa just al contrari, l'excés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també en ocasions dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
1: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
0: Sí.
1: El gluten és un problema també per la tiroide?
0: Bé, aquí és important fugir dels extrems, eh? O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, eh? Això sobretot transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, vale? Bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
1: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
0: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni, també els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot que coneixem la peça, que i té un efecte antiinflamatori aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible i, si volem algú més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
1: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
0: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el bròquil, la coliflor o la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control, i amb la tiroide més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
1: I l'estrès ho desequilibra tot.
0: Absolutament.
1: De quina manera afecta la tiroide?
0: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
1: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot això una mica, no?
0: Sí.
1: Doncs queda per atenció, per doncs sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
0: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys i seria interessant doncs, un estudi una miqueta holístic.
1: Complet. Mm. Doncs,

0: Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per
1: haver-nos acompanyat.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: I fins la propera.
1: Fins la propera. Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
4: Avui us parlaré de pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014 quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990.
5: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de renunciar a res, vull dir, han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat. Ni a Badalona sense la penya.
0: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
4: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja es va traslladar al teatre principal on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
6: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni y seguramente este año estaré de nuevo.
4: I curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya, en aquest cas el 2004, Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
7: Soc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encara que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
4: I si parlem de natació, hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015. Però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
8: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
4: A l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada.
9: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí, reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sígol y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional serà també determinant per a llevar la ciutat de Badalona a lo más alto.
4: Un altre pregó que va ser curiós per el fet que es va haver de traslladar l'últim moment pel mal temps, va ser l'any 2001, amb Miguel Poveda.
10: Que estoy muy agradecido a todo el ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
4: i anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler.
11: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
4: I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig, amb la Laura Fa.
12: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llàstima que tot i ser el bressol del bàsquet no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
0: Gràcies, Sílvia.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens culpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí interpretada això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tonada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic dels 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat. Mm-hmm. De fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecent, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Mm-hmm. Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim un altre. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song, una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc jockey, que sisplau, sisplau, sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: I aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South, eh?
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, que ens l'estimem molt, perquè, com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. Protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa a la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs, de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms, sí. De dona, no? I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre teu nom, no? No?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: hem tornat a fer potser no tant un salt d'època, una mica bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que de fet lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns Dies, la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, eh, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix.
0: No, i de fet aquesta és això, eh? És una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball.
1: Ja.
0: Però, no? A vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no? Sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, eh? Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues Ritmes, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical, escolteu.

0: fiesta.
1: Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue-ho.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com la puta canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és la canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia, i també a la manera com es canta el dia a dia, a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys
2: bé.
1: En la cançó, doncs, de que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disco Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record, resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores,
1: això,
0: dius,
1: no
0: perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà.
1: Ho veig. Molt bé. Doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: ja acabem amb el Paul Simon, a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot. Everything about it is a love
2: song. El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.